What's wrong? She whispered in my ear.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10, el temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable un dia més, amb sol i cel clar quasi bé tot el dia, i només esperem que hi hagi un núvol baix, però ja seria al vespre o entrada la nit, amb una temperatura que aquesta nit ha pujat més, no ha baixat dels 23 graus de mínima, mentre que la màxima voltarà els 31, amb una humitat alta i amb xafogor intensa, ben feble de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, més reforçat a primera hora de la tarda, i això farà que la mar estigui arrissada per augmentar la marejor destacable durant la tarda.
5: Ràdio Cubelles, notícies.
6: Cubelles es prepara per viure aquest divendres 4 de setembre una nova edició de la Festa de la Brea. La celebració arriba enguany a l'edició número 39 i tornarà a convertir la Plercat en el punt de trobada de la cultura popular, la gastronomia, la música durant dos dies. La Festa de la Brea, els seus actes més emblemàtics, però aquesta edició també ha incorporat noves propostes vinculades al paisatge i a l'entorn, amb la voluntat de relacionar aquests espais amb els vins i caves del territori. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha remarcat el significat especial d'una edició que obre el camí cap al 40 aniversari de la Festa de la Brema, que celebrarà l'any vinent. Rosa Fonó indica també el valor de la festa com una de les maneres viva la memòria d'un municipi estret històricament a la pagesia i a la terra. Escoltem a Rosa Fonoll.
7: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i bueno, i tot en aquella època, pues, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després es va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I bueno, aquí tots els fills de pagesos, ja dels 3 o 4 anys, es feien a la vinya. I això és el que és, i això portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
6: La programació oficial començarà divendres 4 de setembre a les 7 de la tarda amb la tradicional cursa infantil de Tonells de Vi. A 7:45 del vespre es farà la inauguració oficial de la Festa de la Brema amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. A les 9 de la nit arribarà la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026. I un dels moments més esperats de la nit serà, novament, la tradicional trepitjada de raïm i el tas del primer mos, amb la participació dels infants de Cubelles i la col·laboració de Josep Cuscó. La nit de divendres continuarà amb música, a les 11 hi haurà un tribut a ABBA, mentre que a partir de la 1 de la matinada serà el torn de Fugados de Alcatraz. Pel que fa a la programació de dissabte 5 de setembre d'aquesta Festa de la Brema, s'adreçarà a públics de totes les edats, amb activitats com zumba, jocs gegants inspirats en la Brema, exhibicions de dansa, la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. La música tornarà a ser protagonista diumenge durant la jornada amb l'actuació itinerant de Thys, Tracció Band i els concerts de Les Loques del Panda i La Nit de Canet. Durant els dos, la plaça del mercat acollirà també els establiments participants amb diverses propostes gastronòmiques, mentre que els visitants podran degustar vins i caves. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat com se selecciona l'oferta musical dels dos dies de Festa de la Brema.
8: Normalment intentem portar el divendres a la tarda, que a vegades és un dia una miqueta més fluixet en quant a de gent, intentem portar sempre algun grup una miqueta específic que tregui a la normalitat, i el diumenge ja és un grup, el dissabte, perdó, ja és un dia que s'omple generalment la plaça, no? En principi no hem tingut mai problemes i sempre hem tingut bé la ubicació de la plaça.
6: L'objectiu, segons explica Narcís Pineda, és combinar familiars, tastos, gastronomia i música en un format de Festa de la Brema que manté l'essència de les darreres edicions. La concentració de la programació en una tarda i una jornada completa respon, segons el regidor de Turisme, a la voluntat d'adaptar-se a les franges de major afluència i evitar així les hores de més. Però la Brema és també per Cubelles una manera simbòlica de posar punt i final a l'estiu. I aquesta Festa de la Brema, un dels ingredients especials, com sempre, i tradicionals, és la trepitjada de raïm que tenim cada any. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres a Josep Cuscó, que és un dels trepitjadors veterans de molts anys, que trepitja, no?

0: cada any. Anem a saludar-lo. Josep, benvingut. Què tal?
1: Hola, bon dia. Doncs pues molt bé, i vosaltres què tal?
0: Perfecte, novament aquí a la Festa de la Verema i per parlar, no?, d'aquest raïm, d'aquesta trepitjada, d'aquesta tradició. Josep, aquest any, quines són les novetats que ens pots explicar?
1: Bueno, doncs les novetats que hi ha és de que trepitjarà en lloc del Carles de la bodega, allò on trepitjarà el Guillem, que és el net del Salvador Fonoll, que malauradament doncs, ja fa 20 anys que l'altre dia li van posar una placa a casa seva, però bueno. I llavors aquest any el Carles, pues, clar, degut a la quantitat de feina que té a la bodega, que a més ho fan tan bé, pues, que llavors, clar, el que els hi sobra, es té tanta feina i coincideix a l'hora aquesta trepitjada amb la feinada que ells tenen, va dir que, lamentant-ho molt, que no podia aquest any trepitjar. I llavors trepitjarà pues, el Guillem, que és el net del Salvador Fonoll, que en pau descansi.
0: Està moltíssims anys, no?, també trepitjant el raïm, i per tant és també bé un reconeixement, no?, que trepitgi el seu net, seguir la tradició, no?
1: Doncs sí, és una cosa molt, molt maca, és una cosa molt maca, i de que ell s'hagi decidit que trepitgi el raïm, pues, la veritat és seguir una tradició, i a mi em recorda que va ser el company que sempre hem tingut tots durant molts anys a la trepitjada, pues, ha sigut amb el Salvador Fonoll, i que ara sigui el seu net, el Guillem, que ja pues, és una satisfacció, un orgull, pues, també puguis compartir amb ell aquesta trepitjada.
0: Parla'ns una mica també del moment, no? Perquè, clar, la gent que l'ha viscut, més o menys ja sabem com és, no? Però hi ha gent que potser enguany s'acosta a la festa i per primera vegada veu com es fa aquesta trepitjada de raïm. Com es prepara? És a dir, hi ha els cups, no? Hi ha el raïm, no sé si més o menys la quantitat de raïm que cada any arriba, que normalment són d'aquí, de pagesos locals.
1: Sí. Sí, i llavors anem allà a buscar el raïm, i va la brigada, van a buscar les caixes de raïm, i llavors aquí hi ha dues portadores, dos d'això, o sigui que estan obertes, i llavors són grosses, i llavors són de dues botes, serrades i obertes, i llavors doncs, allà dintre es posa el raïm, i com cada any pues, també hi ha la canalla pues, que seleccionen, o sigui, que van a dir que volen trepitjar, i llavors, pues, llavors estem tots junts, dues portadores, llavors també trepitgem la canalla, trepitgem nosaltres. Normal s'hi posa cada any també la senyora alcaldessa, la senyora Rosa Fonoll, també trepitja, amb un o amb l'altre, és igual, però també, i llavors es fa una festa molt, molt amena, molt maca, d'això, i llavors això, i la canalla també trepitja amb molta il·lusió, perquè també tot això et recorda de que el que fins fa molt poc temps es feia, i es feia aquí a Cubelles, hi ha bastants llocs, que tenien el cup i trepitjaven el raïm, sigui per ells o sigui per uns altres. I llavors, pues, clar, tot això és un també, com has ben bé dit, és un homenatge a la pagesia, no? Que ara, malauradament, cada cop està, va a menys, no? I més amb el canvi climàtic, d'això pues, encara pitjor, perquè el raïm s'ha de collir abans, s'ha de... degut al d'això, o sigui, però bueno, pues, és molt maco perquè és això, és la trepitjada que participa la mainada que s'apunten, que són l'Ajuntament, i a partir d'aquí, pues, també, llavors hi ha les autoritats locals, i després també sempre ve algú de la Diputació o de la Generalitat, etc. I també estan allà, i, bueno, i entre tots pues, fem la festa pues, el millor possible.
0: Uh-huh. A més, hem de dir que el mateix pugillatge entrant, no?, que se'ls fa la presentació aquest dia, per primera vegada també molts d'ells trepitgen raïm. No només la canalleta, no?, que s'inscriu, que hi ha uns quants trepitjadors que es poden inscriure, però després també el pubillatge, no?, la pubilla, l'hereu, tots aquests càrrecs a la meta, no sé, la pubilleta petita,

0: Moltíssim pubillatge.
1: Sí, el pubillatge també, igual que la canalla que s'apunta, o sigui, per poder trepitjar, també hi ha el pubillatge que també trepitja, no? Perquè també han de fer un hort a la festa, no? O sigui, són els que representen després tot l'any a la festa de la... I també trepitgen i també ho fan amb molt de gust. O sigui, quan un és una mica més gran, li fa una mica allò de trepitjar, de posar els peus allà dintre. Això. Però bueno, és el primer moment, no? És allò que quan et treus les sabates i els mitjons i et poses allà dintre, trepitges, i com que veus que tothom trepitja, doncs també et poses a trepitjar. I llavors sempre surt una festa molt alegre i ells també molt contents, el pubillatge, doncs, també molt contents de poder trepitjar i de poder col·laborar amb la festa, que al fi i al cap són els que ells després representen el nom de cuina amb les festes que es fan.
0: Uh-huh. Hem de dir que hi ha dos cups, no? Perquè sí. Al final, si veus l'escenari, us dividiu, no? També, és a dir, sou sí. Dos, en aquest cas d'elles tu, amb que vens acompanyat el, sí. amb el Guillem, no? Amb el sí, net amb el del Guillem. Salvador, Bonoll. I, per tant, doncs, sereu dos que acompanyareu, anireu dividint la canalla i el pubillatge, no? Que també tenim l'infantil i l'adult, i anireu trepitjant. I es van aguantant, no?, entre ells, més que res per no caure, per no arriscar.
1: Sí, no. Ens aguantem, ens posem els braços per sobre de l'ombro, ens agafem, per, més que tot, per no relliscar, perquè, clar, allà, com que estàs amb els peus, no portes sabates, no portes res, la bota sempre pot relliscar una mica, no? A pesar de que està protegida, perquè la brigada també ho prepara molt bé, també ho fa molt uh-huh. bé, però, bueno, per evitar això, doncs, llavors, bueno, poses allà i comences a donar uns toms, la gent aprofita, els familiars, el d'això, i qui no són familiars aprofita per fer les fotografies, i, bueno, hi queda una festa, però sí, ens repartim primer trepitges amb la canalla que s'han apuntat, després surten i després allò ens trepitges amb el pubillatge. Uh-huh. I allò ens reparteixes normalment a meitat i meitat a cada bota. A cada bota allà n'hi ha dues, doncs allò ens cada un anem trepitjant.
0: I de la trepitjada al primer mot, la gent prova. És a la xeta, no? Una vegada doncs, ja s'ha brindat i diguem doncs, que el públic s'ha acabat, no?, una mica l'acte, no? I llavors el públic ja va amb la copa i l'omple, no?, del primer most.
1: Sí, agafes el most i és bo perquè normalment és dolç, és bastant dolç i llavors, doncs, bueno, i a la gent li agrada, no? Perquè qui és el que no li agrada de provar una cosa amb una festa tan, tan macranyable com es fa a Cubelles? Qui és el que no li agrada de després tallar o tu, ai, la bota, la copa, i tu portes la copa que has comprat a fora, etcètera, etcètera, i poses allà, et poses una mica de mos i el tastes i fas el primer tast de dius d'un vi que sortirà després, que és excel·lent, que es vendrà per tot arreu, i dius, no, pues, poder tindre el primer mos, és molt maco.
0: Aquest any, 39 anys de la Festa de la Verema, tu portes molts anys, no sé quan vas començar, sí, jo porto, al principi de tot o...
1: Em porto tu.
0: Portes els 39
1: sí.
0: anys, eh?
1: Bueno, 38. Jo amb el d'aquest any, esperem, 39.
0: Clar.
1: 39. Porto des del
0: primer dia,
1: començament. Tingues en compte que la festa va començar aquí a la plaça de l'Ajuntament, al cap de la plaça de la Vila. Va començar la festa, es va muntar allà un escenari, es va muntar una d'aixòs, i al cap de 2 anys, em sembla que va ser al cap del segon o el tercer any, i es va passar aquí a la plaça del Mercat. Bueno, ho diem a la plaça del Mercat perquè és la plaça del Mercat, o sigui, és la on fan el mercadillo els divendres i llavors pues, és el que... I llavors va passar allà. I, bueno, molt, molt bé d'això. Sempre hi ha més... Hi ha l'acompanyament, també hi ha les cases comercials de cava i de vi i d'això, que també venen i també se'ls hi munten una caseta amb el nom en cada caseta. També hi ha una part molt important que és Ràdio Cubelles, que també estan cada any, sempre han estat al peu del canó, sempre retransmetent en directe, sempre fent entrevistes en directe. Sí, és un dels estants més moguts i més benvolguts de tots, no? Perquè dius... foten una feina que dius, és per treure's el barret, no? Per dir...

0: Gràcies, Josep, per la part que ens toca, com a Ràdio Cubelles.
1: Sí, no, però és que és veritat, ho peleu tan bé, ho feteu tan bé que dius, s'ha de dir, no? Perquè a més és un dels estants més concorreguts, a part del que vas a veure el cava i el vi, el bé d'això, però el de la ràdio, que tothom té ganes, en aquell moment tothom té ganes de passar per allà i que li diguin, hola, vine, senta't un moment aquí, què tal, què et sembla la festa, no?
0: Sí, que a més també parlem amb el públic, parlem amb els estants, no?
1: Exacte.
0: Tant de vi com de cava, com també les degustacions gastronòmiques. A més, una festa que hem vist créixer, no? Una mica també amb expositors i tots, perquè també hi ha a vegades l'exposició d'eines antigues o de... Hi ha hagut també alguna exposició curiosa de treballs de fusta, d'artesans, vaja. Havíem vist com es treballa la forja, no? O sigui, també hi ha gent de Cubelles. Que posa també aquella exposició.
1: No, hi ha l'exposició i després també hi ha exposicions que treballen el ferro, que treballen com hi ha, per exemple, el Virgili. El Virgili, que té l'exposició, que cada any ha posat l'exposició i després fot unes obres relacionades amb la verema i d'això molt, molt maques i que després es poden comprar també. I, bueno, i surt bé. Després hi ha les exposicions de bars i restaurants i forns i d'això és d'aquí de Cubelles, que també porten els seus delicateses, no? També els poden allà a vendre i també es poden saborejar, també es poden menjar. O sigui, està tot força, força bé. O sigui.
0: I no falten castells, i no falten tampoc l'actuació, no?, de l'agrupació, que sempre porta alguna colla també per amenitzar. Això, al moment de la inauguració, veiem, no?, també aquestes actuacions. Bé, una festa de verema, que podem dir complerta, perquè la música tampoc es queda enrere. Sempre hi ha grups musicals, no?, que amenitzen també la ballada amb activitats infantils. És a dir, que ha anat canviant això, eh?
1: No ha canviat. És que en totes les festes, si no hi ha música d'això, o sigui, queda tot ensupit, no? Queda tot, està molt bé, però hi ha d'haver-hi l'ambient musical, no? I després, quan s'acaba la festa, que es tanquen els estants, doncs allò ens arriba el moment de la música, arriba el moment de xa-xa-xa, no? De moure el cos, de ballar, de veure amb una, amb l'altra, hosti, tu, coita, aquí... En fi, o sigui, és el moment, també és un moment emocionant que et dura la festa, doncs, i després et dura dues o tres hores o d'això, doncs, que, bueno, val la pena d'això. I després també el moment de que la festa, de que tothom està sopant, de que tothom agafa allà taules que estan molt ben preparades i tens tots els estants allà davant i, bueno, i el primer moment trobes una cua, però després, quan han passat 10 minuts, ja ha baixat i ja vas allà a buscar una cosa com l'altra. Però, bueno, són moments molt, molt macos, no? Moments, jo diria que són moments socials, no? Són moments d'enraonar amb la gent, són moments de contactar amb la gent, i en aquests moments són moments que tothom es coneix, encara que no l'hagis vist mai a la vida, però tothom es coneix, no? I tothom enraona, i tothom, el denominador comú és la festa de la verema. Hosti, aquí he trepitjat, guaita, aquest aquí, he fet això, he fet allò, ostres, i a tu què t'agrada? Ah, doncs a mi m'agrada, no sé, aquest plat de tal restaurant, el d'això, doncs m'agrada molt. Ah, doncs a mi també m'agrada, però m'agrada més l'altre. Entén-me, és un moment d'aquells de petar la xerrada, de gaudir del moment, no? Això és molt, molt maco.
0: Doncs sí, Josep, en tot cas, moltes gràcies per haver vingut aquí a la ràdio, a explicar-nos també aquesta trepitjada i a parlar-nos d'aquesta festa de la verema, ja que hem de dir, doncs, que el Josep porta els mateixos anys que la festa de la verema, no?, gaudint-la i, a més, fent-la, perquè... Qui no coneix aquesta trepitjada de raïm amb el Josep Cuscó, doncs trepitjant i acompanyant-ne tota aquesta canalla que cada any veiem dalt de l'escenari. Moltes gràcies, Josep, i bona festa de la verema.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies per haver-me convidat a poder enraonar, a fer quatre dits d'això. I també voldria agrair, a part la ràdio, voldria agrair a totes les persones que participen, a l'Ajuntament, a totes les entitats que participen i que no es desanimin i que participin a la festa encara una mica més, perquè val la pena. És una festa de poble, és una festa homenatge als pagesos i és una festa per tots, i que tots hi gaudim i que tots ho passem força bé d'això es tracta. Moltes gràcies per ser i fins a la propera. Val?
0: Queda dit. Vinga, fins l'any que ve, que tornarem novament, eh?
1: Fins l'any que ve, exacte.
0: Adéu-siau.
1: Exacte. Vinga, adéu.
0: L'Ajuntament de Cubelles ha obert les inscripcions a l'ofrena floral adreçada a entitats, associacions i partits polítics per commemorar la Diada Nacional de Catalunya, que celebra, com és habitual, l'11 de setembre a les 11 del matí a la plaça de l'Església. Aquesta girarà al voltant de la Isada de la Senyera, el Monument al Geni i la Força Bruta, d'Ansel Cabús, i comptarà amb la participació del pubillatge de Cubelles, els Castellers del Foix i el Cor l'Espiga. La commemoració començarà a les 11 del matí amb l'actuació dels Castellers del Foix i el Cor l'Espiga. Després es farà la Isada de la Senyera, les ofrenes florals i tancarà l'acte al Parlament Oficial de l'alcaldessa. Prèviament, a les 10 del matí, els campaners de Cubelles faran un repic de i en cas de pluja, l'acte es traslladaria a l'interior de l'Església de Santa Maria, que com cada any dona el seu a la celebració. I les associacions que vulguin prendre part d'aquesta ofrena floral cal que facin inscripció a través d'un formulari web a cubelles.cat indicant el nom de l'entitat, les dades de contacte d'una persona representant i el tipus d'ofrena, ram o coixí, i ho han de fer abans del 10 de setembre. Els castellers del Foix de Cubelles van participar divendres al vespre en la Diada Castellera de les Peces, al Vinyana, coincidint amb la festa major del municipi. La colla cubellenca va tornar a coincidir amb els bous de la Bisbal en una actuació de caràcter tranquil, enfocada principalment a donar continuïtat al treball de les estructures més bàsiques. La jornada va començar amb un intent desmuntat de la Torre de 6 i els castellers del Foix van saber reaccionar i van completar un 3 de 6 abans d'afrontar amb èxit la Torre de 6, que finalment van poder descarregar. La seva actuació es va tancar amb un 3 de 6 amb l'agulla i un pilar de 4. Sense plantejar-se grans reptes, la Diada va servir a la colla de Cubelles per continuar guanyant confiança i experiència amb les estructures que està treballant aquesta temporada. En aquest sentit, la Torre de 6 va tornar a tenir un paper destacat i continua acumulant actuacions amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions als propers promisos. Amb aquesta actuació ja deixada enrere, els castellers del Foix centren ara els esforços en una de les cites més singulars del seu calendari, el viatge a Bèlgica. Els dies 12 i 13 de setembre, la colla es desplaçarà fins a Ourense per formar part del programa del Festival Manifesta 2026, on oferirà actuacions, exhibicions i tallers de castells. Prop de 70 in viatjaran fins a Castellera de Flandes per apropar la tradició castellera al públic belga i internacional. La participació dels castellers del Foix permetrà alhora donar a conèixer els valors associats als castells, com la cooperació, la confiança i el treball col·lectiu. Manifesta és un esdeveniment que es celebra anualment a Ourense. Manifesta és un esdeveniment que es celebra anualment a Ostende i que combina propostes culturals i musicals amb teatre, dansa, espais de debat i activitats vinculades a la solidaritat i al compromís social. El festival congrega durant un cap de setmana milers de participants, entitats, organitzacions i activistes procedents de diferents països. A l'edició d'enguany, els castells humans hi tindran una presència destacada gràcies a la participació dels castells del Foix. La colla cubellenca tindrà així l'oportunitat d'aquesta tradició catalana habitual i compartir-la amb un públic internacional. La presència castellera al manifesta dels castells del Foix, però, no és una novetat absoluta. En edicions anteriors, el festival ja havia acollit els Maneques de Brussel·les, la colla castellera de la capital belga. La incorporació dels castellers del Foix amplia ara aquesta presència i obre una nova porta a la projecció internacional de la cultura castellera. Després d'una temporada en què la colla de Cubelles ha reformat el seu estatus de colla de set i ha aconseguit diversos assoliments històrics, l'expedició a Ostende suposa un nou repte, aquesta vegada però fora de les places castelleres habituals i en un context que combinarà tradició, convivència i intercanvi cultural. El viatge a Bèlgica es presenta així com una de les expectatives més especials dels castellers del Foix durant la temporada 2026.
2: El Servei Municipal de Can Gur, espai concilia temps per cures i per tu, reprendrà la seva activitat dimarts 8 de setembre a Cubelles i Olivella. El servei està adreçat a famílies dels dos municipis amb infants entre 3 i 14 anys, amb l'objectiu de donar suport a la cura dels infants i facilitar la corresponsabilitat en els àmbits social, laboral

0: oral i familiar. Durant el curs escolar, l'Espai Concilia ofereix als infants una espillida on poden gaudir de jocs de lliure accés i activitats d'animació sociocultural, així com d'un espai destinat a fer deures o a llegir. El servei també contempla l'organització de casos específics durant les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa. L'Espai Concilia s'emmarca en les actuacions del Servei d'Informació a les Dones, el CIAT Garraf, que té com a finalitat donar resposta a les necessitats d'informació i atenció de les dones, potenciar seus processos d'autonomia i contribuir a les situacions de desigualtat de gènere. El 25, un total de 143 infants dels municipis Lles i Olivella van fer ús del servei, 53 nenes i 90 nens. El servei està finançat pel Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Corresponsables del Ministeri d'Igualtat a través de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i per l'erradicació de la violència contra les dones i per la Diputació de Barcelona. Per accedir-hi cal donar-se d'alta al web del Consell Comarcal de Garraf, ccgarraf.cat, i un cop validada la inscripció es podran fer les reserves del servei. La sol·licitud haurà d'enviar-se com a mínim amb 24 hores d'antelació. Les famílies interessades poden demanar més a través del correu electrònic espaiconcilia@ccgarraf.cat o bé a través del mòbil 662 96 59 50.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es torna a presentar molt estable, amb sol i cel clar al matí i amb algun núvol baix poc destacable a partir de mitja tarda, tot i que podria augmentar una miqueta més al final del dia, amb una temperatura que tornarà a pujar. Ja ha pujat de nit, avui no hem baixat dels 23 graus de mínima, mentre que la màxima estarà per sobre dels 31 o fins i tot acostant-se als 32, amb una humitat alta i xafogor intensa, vent feble de gregal ara a primera hora del matí i marinades de mitjorn, sobretot la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a partir de migdia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: I quan sona aquesta a l'espai, Biblioagenda amb Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó. Benvinguda, Núria, a la ràdio.
1: Hola, bon dia.
0: I bé, un cop deixem enrere aquest estiu, pràcticament, no? Comencem aquest mes de setembre i, com sempre, novetats. I en d'elles, doncs, home, comencem fent valoracions, algunes de les activitats de la biblioteca, concretament aquesta operació Trapella que heu fet aquest estiu, no?

0: Doncs sí, vam començar el juliol, durant 2 mesos, juliol i agost, els infants que venien a la biblioteca doncs podien fer aquest bibliojoc vinculat al personatge de l'Adele, i la veritat és que estem molt contents perquè 29 infants han arribat a fer el bibliorepte, que era la condició, i els que arribaven a fer el bibliorepte doncs havien de dipositar a l'armari de l'Adele doncs el seu treball que havien fet. I ahir justament, el darrer dia d'agost, el 31 d'agost, doncs es va fer el sorteig. L'Alba, de 9 anys, qui es va emportar un preciós lot de llibres.
1: Molt bé, que era una mica el detall, no?, per la premia.
0: Premiar els lectors.
1: Recorda'ns una mica com anava això del joc d'estiu, no?, perquè havien de fer enigmes.
0: Sí, tenien enigmes vinculats en aquest personatge i cada setmana canviava. Llavors, bueno, qui ha volgut ha pogut fer cada setmana de juliol i agost un quadernet diferent. Llavors havien de fer els bibliorreptes, els jocs, els enigmes i tal, però al final havia un bibliorepte que era coses relacionades amb la biblioteca, que alguns ens deien, oi, aquest és molt difícil, ho havien de trobar en un llibre, o, per exemple, la que ha guanyat, doncs se li demanava quin és el nom dels videojocs que tenim a la Biblioteca de Cubelles. Hi havia diversos noms i clar, havien d'investigar una mica per saber què és un joc, el nom del club de videojocs.
1: Molt bé, bé, doncs ja tenim allò una mica
0: servit per
1: l'exemple,
0: no?, promoure la lectura i per una miqueta millor la biblioteca nostra.
1: Sí. Molt bé, doncs dit això, comencem, no?, amb aquest espai de Bibliogenda repassant tot allò que teniu a punt,
0: sí,
1: no?, programat.
0: Sí, al setembre comencem una miqueta a mig gas, perquè fins al 15 encara és horari d'estiu, encara tenim les tardes de divendres i els dissabtes al matí tancat, però tot això arrenca a partir del 15 i ja tornem a l'horari d'hivern, que és tenir pues, totes les tardes, més els matins de dimecres, de divendres i de dissabte. Comencem al setembre amb la Festa de la Verema en el nostre municipi i nosaltres sempre hem volgut doncs, acompanyar de manera aquesta festivitat que es fa i tornem a tenir una exposició vinculada al món del vi. Concretament es titula Cubelles en clau de vi i ens la porta l'Arantxa Manrique de l'Espai Amart. Llavors és un recull d'obres fetes per ella, basades en imatges emblemàtiques del món de la vinya i del vi. Comença el 2 de setembre, tot el mes ho tindrem. Paral·lelament, muntem un aparador amb tot de llibres sobre el món de la verema, del vi i tal, tant infantils com públic adult, i això ho tindrem a l'entrada de la biblioteca també, aquest aparador, perquè qui vulgui aprofundir més en temes vinícoles, doncs ho pugui fer.
1: Molt bé, sempre pensant, no?, en el marc de, doncs, aquesta Festa de la Verema, que també celebra Cubelles, no?
0: Uh-huh. I bé, això el que és el principis de setembre, i després ja un cop, bueno, després continuem amb els dimarts de Jocs de Taula, que ja sabeu que l'estiu ho fem en dimarts a la tarda, i a partir del 15 de setembre, quan ja tornem a l'horari d'hivern, tornen a traslladar-se els dissabtes al matí. Per tant, Jocs de Taula, ens queden un parell de setmanes en dimarts i després ja tornem al dissabte. I també reprenem, a partir del 15 de setembre, els dimarts de 15 minuts comptats, que cada dimarts a 5:45, la gent que vulgui escoltar un conte, doncs poden venir a la biblioteca, que l'expliquem o bé al propi equip de la biblioteca o persones voluntàries que també s'apunten en aquesta activitat. Llavors, pel que fa a programació i apropiament de la biblioteca, tenim pel públic familiar una hora del conte el primer dissabte que obrim, que és el 19 de setembre, a les 11 del matí, que serà el conte dels tres porquets, tot un clàssic que coneix tothom, aquest serà una mica i ens el porta la companyia Picacons. És un espectacle amb titelles i es poden inscriure infants a partir d'un any. Important la inscripció, que s'ha de fer o presencialment o per telèfon o per correu electrònic, el WhatsApp. Llavors, el plat fort del setembre, com sempre, inici de curs, inici de temporada de clubs de lectura, que ja fa dies que ens pregunta la gent quan comencen els clubs, quin dia he de venir a buscar el llibre. Doncs bé, a partir de l'1 de setembre ja estan a disposició de tothom tota l'oferta de clubs de lectura, que en tenim 14, entre públic infantil i adult, i ja tenim els llibres preparats perquè la gent s'ho pugui endur. No cal inscripció, que això sempre a vegades ens ho demanen, sí, quan m'he d'inscriure, no cal inscripció, la gent ve, tria, remena, el llibre que li entri pels ulls

0: l'emporta, sigui del club que sigui, si és de cinema bé, bueno, cinema seria una pel·lícula, no? Però sigui de poesia, de teatre, de novel·la negra, doncs se l'emporta i només ha d'estar pendent del dia de la trobada per venir i comentar. I la veritat és que començarem amb un convidat de luxe, perquè en un dels clubs tindrem el Xavi Bosch amb el Manhattan Barcelona. Vull dir que
1: la veritat
0: que serà una manera molt, molt xula de començar la temporada. I bé, convidar tothom a que vingui, que agafi el llibre i que gaudeixi de la lectura, sobretot la lectura compartida.
1: Molt bé. Hem repassat doncs una mica aquesta primera part, no? Sobretot d'elles a partir del 15 de setembre és quan més activitat hi haurà. Què més hem de saber de la biblioteca?
0: Pel que fa, bueno, continuarem, o sigui, a l'octubre ja comença més l'activitat més de, pues bueno, tenim més xerrades, més activitat a part dels clubs, que ja comencen tots, o sigui, ara és recollir el llibre, al setembre la gent ha de llegir,
1: sí,
0: per poder, a l'octubre, que sí que és quan està ple de trobades de clubs, que és quan es fan aquestes sessions. I després a l'octubre doncs, ja vindrà la resta d'activitat habitual, no? Pues algun taller, pues més xerrades, i etc.
1: Doncs Núria...
0: Ah, bueno, l'octubre també celebrarem el mes, amb el Consell Comarcal, el mes del... Trans o... Ara m'estic confonent.
1: Octubre, sí.
0: A l'octubre trans,
1: exacte. Sí.
0: Es fa molta cosa i també col·laborem amb ells.
1: Molt
0: correcte.
1: Bé. La biblioteca sempre col·labora doncs, amb moltes coses.
0: Estem oberts a tot, perquè és que realment encaixa tot amb una biblioteca, perquè toquem tots els temes, llavors qualsevol tema que ens proposen podem reforçar amb bibliografia i amb activitats.
1: I recordem, no?, la biblioteca té diferents espais, no? Recorda'ns una mica els serveis, no?
0: Sí,
1: perquè així...
0: tenim l'àrea general... aquí inclou tota l'obra de ficció, tot el que és internet per adults, la premsa diària, les revistes i tot el que és el llibre de coneixements, no? Des de llibres de cuina, llibres de viatges, llibres de teatre i la zona còmic per adults. I després hi ha l'àrea familiar infantil, que aquí tot el que tenim doncs, està adequat a aquest tipus de públic, des dels petitets, de 0 a 3 anys, que hi ha els contes en cartoner per ells, fins a més o menys que comencen l'ESO. I bé, demanem que la gent vingui, que la gent faci un bon ús de la biblioteca, hem de dir un bon ús, perquè no sempre es fa aquest bon ús. I bueno, aprofito una mica per comentar que, bueno, que la gent jove a vegades, com passa a l'espai jove, no, venen a fer un mal ús. I bueno, volem prendre mesures per evitar que això passi, perquè el que es fa al final és molestar la resta de gent que ve a fer estar bé, no?, a la biblioteca. Jo crec que és un espai que té cabuda a tothom i que podem conviure molt bé tothom, tant els joves com els nens com la gent gran. Llavors, bueno, és una mica aquí, cada començament de curs és una mica de sobreesforç que hem de fer, no?, perquè hi ha gent que confon les coses i venen a fer el que no s'ha de fer.
1: Molt bé, des d'aquí fem un missatge, de dir, sí, al final el servei municipal és un espai que hem de cuidar tots, no?
0: Exacte, és que la paraula és cuidar, no val trencar mobles, no val guixar una cadira o una taula, no val molestar la gent, tot això no ens agrada.
1: Clar. Molt bé, doncs Núria, esperem que tingueu un bon inici de curs, i ja ens aniràs explicant aquestes novetats que cada mes ens expliques aquí a l'espai Bibliogent de Ràdio Cubelles. Moltes gràcies, Núria.
0: A vosaltres.
1: Recordem que hi ha un telèfon de contacte, no?,
0: sí,
1: i un correu electrònic.
0: Sí, i el correu electrònic és b.cubelles@diva.cat i després tenim el nostre mòbil, que atenem whatsapps i trucades.
1: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies per atendre'ns.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Cada dia de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta també molt estable, dominat pel sol i el cel clar la major part del dia. Sí que hi haurà un núvol baix ara a primera hora del matí amb tendència a desaparèixer ràpidament i que podrà tornar a sorgir a partir de mitja tarda amb una temperatura que pujarà una miqueta més i es mourà entre els 22 i 23 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima avui podrà arribar als 31, amb una humitat alta i enxafogor intensa, ben feble amb una miqueta de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada, augmentant ràpidament a marejol durant la tarda. Per demà esperem que el temps també sigui estable, però amb alguns intervals de núvols, domini del sol, sobretot a la tarda, amb cel una mica més clar, mentre que al matí es pot formar algun núvol baix i bandes de núvols alts, i com dèiem, amb un cel més clar a la tarda. I amb una temperatura que aquesta nit podrà pujar una miqueta i estar per sobre dels 23 de mínima, mentre que demà la màxima també pujarà i estarà entre 31 i 32, amb una humitat que serà molt alta i xafogor també molt intensa. Continuarem també amb una mica de vent de mestral, feble fins a mig matí, i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol, sobretot de cara a la tarda. Per diumenge esperem un temps estable, dominat pel sol amb alguns intervals de núvols, no massa destacables, i hem d'esperar que amb bandes de núvols alts i també amb algun núvol baix a primera hora del matí. Hem d'esperar també que la temperatura sigui alta, movent-se amb valors per sobre de 23 a 24 graus de mínima, mentre que la màxima podria situar-se per sobre dels 32 en el dia, que les temperatures tocaran sostre i seran de ple i rigorós estiu, i a més també amb humitat alta i molta xafogor. Ben feble també

0: de Mestral o Terral a l'inici i final del dia i de Garbí al migdia amb mar majoritàriament arrissada.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Cubelles es prepara per viure aquest divendres 4 de setembre una nova edició de la Festa de la Brema. La celebració arriba enguany a l'edició número 39 i tornarà a convertir la plaça del Mercat en el punt de trobada de la cultura popular, la gastronomia, els vins i caves i la música durant dos dies. La Festa de la Brema mantindrà els seus actes més emblemàtics, però aquesta edició també ha incorporat noves propostes vinculades al paisatge i a l'entorn natural del municipi, amb la voluntat de relacionar aquests espais amb els vins i caves del territori. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha remarcat el significat especial d'una edició que obre el camí cap al 40 aniversari de la Festa de la Brema, que celebrarà l'any vinent. Rosa Fonoll ha reivindicat també el valor de la festa com una de les maneres de mantenir viva la memòria d'un municipi estretament vinculat històricament a la pagesia i a la terra. Escoltem a Rosa Fonoll.
3: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i, bueno, i tots en aquella època, doncs, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després ens va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I, bueno, aquí tots els fills de pagesos ja dels 3 o 4 anys es feien a la vinya. I això és el que és, i això ho portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
2: La programació oficial començarà divendres 4 de setembre a les 7 de la tarda amb la tradicional cursa infantil de Tonells de Vi. A 7:45 del vespre es farà la inauguració oficial de la Festa de la Brema amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. A 9:00 de la nit arribarà la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026. I un dels moments més esperats de la nit serà, novament, la tradicional trepitjada de raïm i el tas del primer mos, amb la participació dels infants de Cubelles i la col·laboració de Josep Cuscó. La nit de divendres continuarà amb música, a 11:00 hi haurà un tribut a ABBA, mentre que a partir de 1:00 de la matinada serà el torn de Fugados de Alcatraz. Pel que fa a la programació de dissabte 5 de setembre d'aquesta Festa de la Brema, s'adreçarà a públics de totes les edats, amb activitats com zumba, jocs gegants inspirats en la Brema, exhibicions de dansa, la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. La música tornarà a ser protagonista diumenge durant la jornada amb l'actuació itinerant de Thys, Tracció Band i els concerts de Les Loques del Panda i la nit de Canet. Durant els dos dies de la Festa de la Brema, la plaça del Mercat acollirà també els establiments participants que oferiran diverses propostes gastronòmiques, mentre que els visitants podran degustar vins i caves. El regidor Cis Pineda ha explicat com se selecciona l'oferta musical dels dos dies de Festa de la Brema.
4: Intentem portar el divendres a la tarda, que a vegades és un dia una miqueta més fluixet en quant a de gent, intentem portar sempre algun grup una miqueta que tregui alguna de la normalitat, i el diumenge ja és un grup, el dissabte, perdó, ja és un dia que s'omple generalment la plaça, no? Al principi no hem tingut mai problemes i sempre hem tingut bé la ubicació de la plaça.
2: L'objectiu, segons explica Narcís Pineda, és combinar activitats familiars, tastos, gastronomia i música en un format de Festa de la Brema que manté l'essència de les darreres edicions. La completa respon, segons el regidor de Turisme, a la voluntat d'adaptar aquesta festa a les franges de major afluència i evitar així les hores de més calor. Però la Brema és també per Cubelles una manera simbòlica de posar punt i final a l'estiu. I aquesta Festa de la Brema, un dels ingredients especials, com sempre, i tradicionals, és la trepitjada de raïm que tenim cada any. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres a Josep Cuscó, que és un dels trepitjadors veterans de molts anys, que trepitja, no?, cada any. Anem a saludar-lo. Josep, benvingut. Què tal?
5: Hola, bon dia. Doncs pues molt bé, i vosaltres què tal? Bé?
2: Perfecte, novament aquí a la Festa de la Brema i per parlar, no?, d'aquest raïm, d'aquesta trepitjada, d'aquesta tradició. Josep, aquest any, quines són les novetats que ens

0: pots explicar?
1: Bueno, doncs una de les novetats que hi ha és de que trepitjarà en lloc del Carles de la bodega, doncs allò on trepitjarà el Guillem, que és el net del Salvador Fonoll, que malauradament doncs, ja fa 20 anys que l'altre dia li van fer un homenatge. Bueno, i llavors aquest any a la quantitat de feina que té a la bodega, que a més ho fan tan bé, doncs que llavors, clar, el que els hi sobra és gent. I llavors té tanta feina i coincideix a l'hora aquesta de la trepitjada amb la feinada que ells tenen, va dir que, lamentant-ho molt, que no podria aquest any trepitjar. I llavors trepitjarà doncs, el Guillem, que és el net del Salvador Fonoll, que en pau descansi.
0: Hem de dir que el Salvador Fonoll va estar moltíssims anys, no?, també trepitjant el raïm, i per tant és també bé un reconeixement, no?, que trepitgi el seu net, seguir la tradició, no?
1: Doncs sí, és una cosa molt, molt maca, és una cosa molt maca, i de que ell s'hagi decidit que trepitgi el raïm, doncs la veritat és seguir una tradició i fer el company que sempre hem tingut tots durant molts anys a la trepitjada, doncs ha sigut amb el Salvador, i que ara sigui el seu net, el Guillem, que ja doncs és una satisfacció, un orgull, doncs també puguis compartir amb ell aquesta trepitjada.
0: Parla'ns una mica també del moment, no? Perquè, clar, la gent que l'ha viscut, més o menys ja sabem com és, no? Però hi ha gent que potser enguany s'acosta a la festa i per primera vegada veu com es fa aquesta trepitjada de raïm. Com es prepara? És a dir, hi ha els cups, no? Hi ha el raïm, no sé si més o menys la quantitat de raïm que cada any arriba, que normalment són d'aquí, de pagesos locals.
1: Sí, i llavors anem allà a buscar el raïm, i va la brigada, van a buscar les caixes de raïm, i llavors aquí hi ha dues portadores, dos d'això, o sigui que estan obertes, i llavors són grosses, i llavors són de dues botes, serrades i obertes, i llavors doncs, allà dintre es posa el raïm, i com cada any doncs, també hi ha la canalla doncs, que seleccionen, o sigui, que van a dir que volen trepitjar, i llavors, llavors estem tots junts, dues portadores, llavors també trepitgem la canalla, trepitgem nosaltres amb ells, normalment s'hi posa cada any també la senyora alcaldessa, la senyora Fonoll, també trepitja, amb un o amb l'altre, és igual, però també, i llavors es fa una festa molt, molt amena, molt maca, d'això, i llavors això, i la canalla també trepitja amb molta il·lusió, perquè també això et recorda de que el que fins fa molt poc temps es feia, i es feia aquí a Cubelles, hi ha bastants llocs, que tenien el cup i trepitjaven el raïm, sigui per ell, sigui per uns altres, i llavors, doncs clar, tot això és un també, com has ben bé dit abans, és un homenatge a la pagesia, no? Que ara, malauradament, cada cop està menys, va a menys. D'això, doncs encara pitjor, perquè el raïm s'ha de collir abans, s'ha de... degut al d'això, o sigui, però bueno, el sentit de la fe doncs és molt maco, perquè és això, és la trepitjada, que participa la mainada que s'apunten a l'Ajuntament, i a partir d'aquí doncs, trepitgem i fem la festa ben alegre. Llavors hi ha les autoritats municipals, i després també sempre ve algú de la Diputació o de la Generalitat, etcètera, etcètera, i també estan allà, i bueno, i entre tots pues, fem la festa pues, el millor possible.
0: Uh-huh. A més, hem de dir que el mateix pubillatge entrant, no?, que se'ls fa la presentació aquest dia, per primera vegada també trepitgen raïm. No només la canalleta, no?, que s'inscriu, que hi ha uns quants trepitjadors que es poden inscriure, però després també el pubillatge, no?, la pubilla, l'hereu, tots aquests càrrecs de la meta, no sé, la pubilleta petita, perquè ara tenim moltíssim pubillatge.
1: Sí, el pubillatge també, la canalla que pugui trepitjar, també hi ha el pubillatge que, clar, també trepitja, no?, perquè també han de fer un hort a la festa, no?, o sigui, són els que representen després tot l'any a la festa de la... I també trepitgen, i també ho fan amb...

0: molt gust. O sigui, el que passa que quan un és una mica més gran li fa els peus allà dintre, això. Però bueno, és el primer moment, no? És allò que quan et treus les sabates i els mitjons i et poses allà dintre, trepitges, i com que veus que tothom trepitja, doncs també et poses a trepitjar. I on sempre surt una festa molt alegre i ells també molt contents, el pobillatge, doncs, també molt contents de poder trepitjar i de poder col·laborar amb la festa, que al fi i al cap són els que ells després representen el nom de Cubelles amb les festes que es fan.
1: Uh-huh. Hem de dir que hi ha dos cups, no? Perquè sí, al final, si veus l'escenari, us dividiu, no? També, és a dir, sou sí, dos, que es deies tu amb que vens acompanyat el, sí, amb el Guillem, no? Amb el sí, net amb el del Guillem. Salvador, Noll, i per tant, doncs, sereu dos que acompanyareu, anireu dividint la canalla i el pobillatge, no? Que també tenim l'infantil i l'adult, i anireu trepitjant. I es van aguantant, no?, entre ells, més que res per no caure, per no arriscar.
0: Sí, sí, no, ens aguantem, ens posem els braços per sobre de l'ombro, ens agafem, per, més que tot, per no relliscar, perquè, clar, allà, com que estàs amb els peus, no portes sabates, no portes res, la bota sempre pot relliscar una mica, no?, a pesar de que està protegida, perquè la brigada també ho prepara molt bé, també ho fa molt mm-hmm. bé, però, bueno, per evitar això, doncs, llavors, bueno, poses allà i comences a donar uns toms, la gent aprofita, els familiars, el d'això, i qui no són familiars aprofita per fer les fotografies, i, bueno, i queda una festa, però sí, sí, ens repartim primer trepitges amb la canalla que s'han apuntat, després surten i després allò ens trepitges amb el pobillatge. Uh-huh. I allò ens reparteixes normalment meitat i meitat a cada bota. Allà n'hi ha dues, doncs allò ens cada un anem trepitjant.
1: I de la trepitjada al primer most, no?, que la gent prova, és a dir, sobre l'aixeta, no?, una vegada doncs, ja s'ha brindat i diguem doncs, que el públic s'ha acabat, no?, una mica l'acte, no?, i llavors el públic ja va amb la copa i l'omple, no?, del primer most.
0: Sí, sí, sí, agafes el most i és bo perquè normalment és dolç, és bastant dolç i llavors, doncs, bueno, i a la gent li agrada, no?, perquè qui és el que no li agrada de provar una cosa amb una festa tan, tan maca, tan entranyable com es fa a Cubelles, qui és el que no li agrada de... Després et posen la bota allà o tu... Ai, la bota, la copa, i tu portes la copa que has comprat, fora, etcètera, etcètera, i poses allà, et poses una mica de mos i el tastes i fas el primer tast de la temporada, dius d'un vi que sortirà després, que és excel·lent, que es vendrà arreu, i dius, no, pues, poder tindre el primer most, és molt maco.
1: Aquest any, 39 anys de la Festa de la Verema, Josep, tu portes molts anys, no sé on vas començar, si jo em porto... al principi de tot, o...
0: No, 39.
1: Portes els 39.
0: Bueno, 38, i jo molt aquest any, esperem, 39.
1: Clar.
0: 39, porto des del primer dia, començament. Eh? Tingues en compte que la festa aquí a la plaça de la Vila va començar la festa, es va muntar allà un escenari, es va muntar una d'aixòs, al cap de dos anys, em sembla que va ser al cap del segon o el tercer any, i ja es va passar aquí a la plaça del Mercat. Bueno, el diem la plaça del Mercat perquè és la plaça del Mercat, o sigui, és la on fan el mercadill els divendres, i llavors, pues, és el que... I llavors va passar allà. I, bueno, molt, molt bé. D'això sempre hi ha més... Hi ha l'acompanyament, també hi ha les cases comercials de vi i d'això, que també bé se'ls hi munten una caseta amb el nom a cada caseta. També hi ha una part molt important que és Ràdio Cubelles, que també estan cada any, sempre han estat al peu del canó, sempre retransmetent en directe, sempre fent entrevistes en directe. Sí, és un dels estants més moguts i més benvolguts de tots, no? Perquè dius, foten una feina que dius és per treure's el barret, no? Per dir xapó.
1: Gràcies, Josep, per la part que ens toca, com a Ràdio Cubelles.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, no, però és que és veritat, ho bé que s'ha de dir, no? Perquè a més és un dels estants més compart del que vas a veure al Cava i el d'això, però el de la ràdio, que tothom té ganes, en aquell moment tothom té ganes de passar per allà i que li diguin, hola, vine, senta't un moment aquí, què tal, què et sembla la festa, no?
1: Sí, que a més també parlem amb el públic, parlem amb els estants, no?
0: Exacte.
1: Tant de vi com de cava, com també

0: les degustacions gastronòmiques, a més, una festa que hem vist créixer, no?, una mica també amb expositors i tots, perquè hi ha, també hi ha a vegades l'exposició d'eines antigues o de... Hi ha hagut també alguna exposició curiosa de treballs de fusta, d'artesans, vaja. I havíem vist com es treballa la forja, no? O sigui, elles que posa també aquella exposició.
1: L'exposició, i després també hi ha exposicions que treballen el ferro, que treballen com hi ha, per exemple, el Virgili, que té l'exposició, que cada any ha posat l'exposició, i després fot unes obres relacionades amb la verema, i d'això molt, molt maques, i que després es poden comprar també, i, bueno, i surt bé. Després hi ha les exposicions de bars i restaurants i forns i d'això és d'aquí de Cubelles, que també porten els seus delicateses, no? També els poden allà a vendre i també es poden saborejar, també es poden menjar. O sigui, està tot força, força bé. O sigui.
0: I no falten castells i no falten tampoc l'actuació, no?, de l'agrupació, que sempre porta alguna colla també per amenitzar. Això, al moment de la inauguració, veiem, no?, també aquestes actuacions. Bé, una festa de verema que podem dir complerta, perquè la música tampoc es queda enrere. Sempre hi ha grups musicals, no?, que amenitzen també la ballada amb activitats infantils. És a dir, que ha anat canviant això, eh?
1: No ha canviat. És que en totes les festes, si no hi ha música, d'això, o sigui, queda tot ensupit, no? Queda tot, està molt bé, però hi ha d'haver l'ambient musical, no? I després, quan s'acaba la festa, que es tanquen els estants, doncs allò ens arriba el moment de la música, arriba el moment de xa-xa-xa, no? De moure el cos, de ballar, de veure amb una, amb l'altra, hosti, tu, coita, aquí... En fi, o sigui, és el moment, també és un moment emocionant, que et dura la festa, doncs, i després et dura dues o tres hores, o d'això, doncs, que, bueno, val la pena de... I després també el moment de que tothom està sopant, agafa allà preparades, i tens tots els estants allà, i, bueno, i el primer moment trobes una cua, però després, quan han passat 10.000 baixat, ja vas allà a buscar una cosa com l'altra. Però, bueno, són moments molt, molt macos, no? Moments, jo diria que són moments socials, no? Són moments d'enraonar amb la gent, són moments de contactar amb la gent, i en aquests moments són moments que tothom es coneix, encara que no l'hagis vist mai a la vida, però tothom es coneix, no? I tothom enraona, i tothom, el denominador comú és la festa de la verema. Hosti, aquí he trepitjat, guaita, aquest aquí, he fet això, he fet allò, ostres, i a tu què t'agrada? Ah, doncs a mi m'agrada, no sé, aquest plat de tal restaurant, o d'això, doncs, doncs a mi també m'agrada, però m'agrada més l'altre. Entén-me, és un moment d'aquells de petar la xerrada, de gaudir del moment, no? Això és molt, molt maco.
0: Doncs sí, Josep, en tot cas, moltes gràcies per haver vingut aquí a la ràdio a explicar-nos també aquesta trepitjada i a parlar-nos d'aquesta festa de la verema, ja que hem de dir, doncs, que el Josep porta els mateixos anys que la festa de la verema, no?, gaudint-la i, a més, fent-la, perquè qui no coneix aquesta trepitjada de raïm amb el Josep Cuscó, doncs, trepitjant i acompanyant-ne tota aquesta canalla que cada any veiem dalt de l'escenari. Moltes gràcies, Josep, i bona festa de la verema.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies per haver-me convidat a poder enraonar, a fer quatre dits. I també per la ràdio voldria agrair a totes les persones que participen, a l'Ajuntament, a totes les entitats que participen i que no es desanimin i que participin a la festa encara una mica més, perquè el poble és una festa homenatge als pagesos i és una festa per tots. Per tots, i que tots hi gaudim i que tots ho passem força bé. Això es tracta. Moltes gràcies per ser i fins la propera. Val?
0: Queda dit. Vinga, fins l'any que ve, que tornarem novament, eh?
1: Fins l'any que ve, exacte.
0: Adéu-siau.
1: Exacte. Vinga, adéu.
0: L'Ajuntament de Cubelles ha obert les inscripcions floral adreçada a entitats, associacions i partits polítics per commemorar la Diada Nacional de Catalunya, que celebra, com és habitual, l'11 de setembre a les 11 del matí a la plaça de l'Església. L'acte girarà al voltant de la hissada de la Senyera al monument, el geni i la força bruta, d'Ansel Cabús, i comptarà amb la participació del pubillatge de Cubelles, els castellers del Foix i el cor l'Espiga. La commemoració començarà a les 11.

11 del matí amb l'actuació dels Castellers del Foix i el Cor l'Espiga. Després es farà la hisada de la senyera, les ofrenes florals i tancarà l'acte al Parlament Oficial de l'alcaldessa. Prèviament, a les 10 del matí, els campaners de Cubelles faran un repic de campanes i en cas de pluja, l'acte es traslladaria a l'interior de l'Església de Santa Maria, que com cada any dona el seu suport a la celebració. Les entitats i les associacions que vulguin prendre part d'aquesta ofrena floral cal que facin inscripció a través d'un formulari web a cubelles.cat indicant el nom de l'entitat, les dades de contacte d'una persona representant i el tipus d'ofrena, ram o coixí, i ho han de fer abans del 10 de setembre. Els castellers del Foix de Cubelles van participar divendres al vespre en la Diada Castellera de les Peces, al Vinyana, coincidint amb la festa major del municipi. La colla cubellenca va tornar a coincidir amb els bous de la Bisbal en una actuació de caràcter tranquil, enfocada principalment a donar continuïtat al treball de les estructures més bàsiques. La jornada va començar amb un intent desmuntat de la Torre de Sis i els castellers del Foix van saber reaccionar i van completar un 3 de 6 abans d'afrontar amb èxit la Torre de Sis, que finalment van poder descarregar. La seva actuació es va tancar amb un 3 de 6 amb l'agulla i un pilar de 4. Sense plantejar-se grans reptes, la diada va servir a la colla de Cubelles per continuar guanyant confiança i experiència amb les estructures que està treballant aquesta temporada. En aquest sentit, la Torre de 6 va tenir un paper destacat i continua acumulant actuacions amb les condicions als propers compromisos. Amb aquesta actuació ja deixada enrere, els castellers del Foix centren ara els esforços en una de les cites més singulars del seu calendari, el viatge a Bèlgica. Els dies 12 i 13 de setembre, la colla es desplaçarà fins a Ourense per formar part del programa del Festival Manifesta 2026, on oferirà actuacions, exhibicions i tallers de castells. Prop de 70 integrants a la colla viatjaran fins a aquesta ciutat costanera de Flandes Occidental per apropar la tradició castellera al públic belga i internacional. La participació dels castellers del Foix permetrà ara donar a conèixer els valors associats als castells, com la cooperació, la confiança i el treball col·lectiu. Manifesta és un esdeveniment que es celebra anualment a Ourense. Manifesta és un esdeveniment que es celebra anualment a Ostende i que combina propostes culturals i musicals amb teatre, dansa, espais de debat i activitats vinculades a la solidaritat i al compromís social. El festival congrega durant un cap de setmana milers de participants, entitats, organitzacions i activistes procedents de diferents països. A l'edició d'enguany, els castells humans hi tindran una presència destacada gràcies a la participació dels castells del Foix. La colla cubellenca tindrà així l'oportunitat de portar aquesta tradició catalana fora del seu àmbit habitual i compartir-la amb un públic internacional. La presència castellera al manifesta dels castells del Foix, però, no és una novetat absoluta. En edicions anteriors, el festival ja havia acollit els maneques de Brussel·les, la colla castellera de la capital belga. La incorporació dels castellers del Foix amplia ara aquesta presència i obre una nova porta a la projecció internacional de la cultura castellera. Després d'una temporada en què la colla de Cubelles ha reformat el seu estatus de colla de set i ha aconseguit diversos assoliments històrics, l'expedició a Ostende suposa un nou repte, aquesta vegada però fora de les places castelleres habituals i en un context que combinarà tradició, convivència i intercanvi cultural. El viatge a Bèlgica es presenta així com una de les expectatives més especials dels castellers del Foix durant la temporada 2026. El Servei Municipal de Cangur, espai concilia temps per cures i per tu, reprendrà la seva activitat dimarts 8 de setembre a Cubelles i Olivella. El servei està adreçat a famílies dels dos municipis amb infants entre 3 i 14 anys, amb l'objectiu de donar suport a la cura dels infants i facilitar la corresponsabilitat en els àmbits social, laboral i familiar. Durant el curs escolar, l'espai concilia ofereix als infants un espai d'acollida on poden gaudir de jocs de lliure accés i activitats d'animació sociocultural, així com d'un espai de destinat a fer deures o a llegir. El servei també contempla l'organització de casals específics durant les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa. L'espai concilia s'emmarca en les actuacions del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT Carraf, que té com a finalitat donar resposta a les necessitats d'informació i atenció de les dones, potenciar els seus processos d'autonomia i contribuir a superar les situacions de desigualtat de gènere. Durant l'any 2025, un total de 143 infants dels municipis de Cubelles i Olivella

0: van fer ús del servei 53 nenes i 90 nens. El servei està finançat pel Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Corresponsables del Ministeri d'Igualtat a través de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i per l'erradicació de la violència contra les dones i per la Diputació de Barcelona. Per accedir-hi cal donar-se d'alta al web del Consell Comarcal de Garraf, a ccgarraf.cat, i un cop validada la inscripció es podran fer les reserves del servei. La sol·licitud haurà d'enviar-se com a mínim amb 24 hores d'antelació. Les famílies interessades poden demanar més informació a través del correu electrònic espaiconcilia@ccgarraf.cat o bé a través del mòbil 662 96 59 50.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta també molt estable, dominat pel sol i el cel clar la major part del dia. Sí que hi haurà un núvol baix ara a primera hora del matí amb tendència a desaparèixer ràpidament i que podrà tornar a sorgir a partir de mitja tarda amb una temperatura que pujarà una miqueta més i es mourà entre els 22 i 23 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima avui podrà arribar als 31, amb una humitat alta i enxafogor intensa, ben feble amb una miqueta de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada, augmentant ràpidament a marejol durant la tarda. Per demà esperem que el temps també sigui estable, però amb alguns intervals de núvols, domini del sol, sobretot a la tarda, amb cel una mica més clar, mentre que al matí es pot formar algun núvol baix i bandes de núvols alts, i com dèiem, amb un cel més clar a la tarda. I amb una temperatura que aquesta nit podrà pujar una miqueta i estar per sobre dels 23 de mínima, mentre que demà la màxima també pujarà i estarà entre 31 i 32, amb una humitat que serà molt alta i xafogor també molt intensa. Continuarem també amb una mica de vent de mestral, feble fins a mig matí, i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol, sobretot de cara a la tarda. Per diumenge esperem un temps estable, dominat pel sol, amb alguns intervals de núvols, no massa destacables, i hem d'esperar que amb bandes de núvols alts i també amb algun núvol baix a primera hora del matí. Hem d'esperar també que la temperatura sigui alta, movent-se amb valors per sobre de 23 a 24 graus de mínima, mentre que la màxima podria situar-se per sobre dels 32 en el dia, que les temperatures tocaran sostre i seran de ple i rigorós estiu. I a més també amb humitat alta i molta xafogor. Ben feble també de mestral o terral a l'inici i final del dia i de garbí al migdia amb mar majoritàriament arrissada.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: I quan sona aquesta sintonia vol dir que ens trobem a l'espai Biblioagenda amb Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó. Benvinguda, Núria, a la ràdio.
1: Hola, bon dia.
0: I bé, un cop d'aquest estiu, pràcticament, no? Comencem aquest mes de setembre i, com sempre, novetats. I en d'elles, doncs, home, comencem fent valoracions, algunes de les activitats de la biblioteca, concretament aquesta operació Trapella que heu fet aquest estiu, no?
1: Doncs sí, vam començar el juliol, durant dos mesos, juliol i agost, els infants que venien a la biblioteca doncs podien fer aquest bibliojoc vinculat al personatge de l'Adele, Adela Terrible, i la veritat és que estem molt contents perquè 29 infants han arribat a fer el bibliorepte, que era la condició, i els que arribaven a fer el bibliorepte han de dipositar a l'armari de l'Adel doncs el seu treball que havien fet. I ahir justament, el darrer dia d'agost, el 31 d'agost, doncs es va fer el sorteig i va ser l'Alba d'anar a portar un preciós lot de llibres.
0: Molt bé, que era una mica el detall, no?, pel
1: premiar els lectors.
0: Recorda'ns una mica com en enigmes.
1: Sí, tenien enigmes vinculats en aquest personatge i cada setmana canviava. Llavors, bueno, qui ha volgut ha pogut demanar de juliol i agost un quadernet diferent. Llavors havien de fer els biblioreptes, els jocs, els enigmes i tal, però al final hi havia un biblioreptes que era coses relacionades amb la biblioteca, que alguns ens deien, oi, aquest és molt difícil, ho havien de trobar en un llibre, o, per exemple, la que ha guanyat, doncs se li demanava quin és el nom del club de videojocs que tenim a la Biblioteca de Cubelles. I clar, havien d'investigar una mica per saber què és ficció en joc, el nom del club de videojocs.
0: Molt bé, bé, doncs ja tenim allò una mica l'exemple.
1: I ha servit per
0: l'exemple,
1: promoure
0: no?
1: la cura i per conèixer una miqueta millor que la nostra.
0: Sí. Molt bé, doncs dit això, comencem, no?, amb la Biblioagenda repassant tot allò que tenim programat.
1: Sí, al setembre comencem una miqueta a mig gas, perquè fins al 15 encara tenim les tardes de divendres i els dissabtes al matí tancat. A partir del 15 ja tornem a l'horari d'hivern, que és tenir pues, totes les tardes, més el dimecres, de divendres i de dissabte. Comencem la Festa de la Verema en el nostre municipi i nosaltres sempre hem volgut doncs, acompanyar d'alguna manera aquesta festivitat que es fa i tornem a tenir una exposició vinculada al món del vi. Concretament es titula Cubelles en el de vi i ens la porta l'Arantxa Manrique de l'Espai Amart. Llavors és un recull d'obres fetes per imatges emblemàtiques del món de la vinya i del vi. Comença el 2 de setembre i acaba el 30. Tot el mes ho tindrem. Paral·lelament, sí, muntem una parada amb tot de llibres sobre el món del i tal, tant infantil com públic. I això ho tindrem a l'entrada de la biblioteca també, aquest aparador, perquè qui vulgui aprofundir més en temes vinícoles, doncs ho pugui fer.
0: Molt bé, sempre pensant, no?, en el marc de doncs, aquesta festa de la Verema, que també celebra Cubelles, no?
1: Uh-huh. I bé, això el que és el principis de setembre i després ja un cop després continuem amb els dimarts de jocs de taula, que ja sabeu que l'estiu ho fem en dimarts a la tarda, i a partir del 15 de setembre, quan ja tornem a l'horari d'hivern, tornen a traslladar-se els dissabtes al matí. Per tant, jocs de taula, ens queden un parell de setmanes en dimarts i després ja tornem al dissabte. I també reprenem, a partir del 15 de setembre, els dimarts de 15 minuts comptats, que cada dimarts a 5:45, la gent que vulgui escoltar un conte, doncs poden venir a la biblioteca, que l'expliquem o bé al propi equip de la biblioteca o persones voluntàries que també s'apunten a aquesta activitat. Llavors, pel que fa a programació i apropiament de la biblioteca, tenim pel públic familiar, una hora del conte el primer dissabte que obrim, que és el 19 de setembre, a les 11 del matí, que serà el conte dels tres porquets, tot un clàssic que coneix tothom, però aquest serà una mica diferent, i ens el porta la companyia Picacontes. És un espectacle amb titelles i es poden inscriure infants a partir d'un any. Important la inscripció, que s'ha de fer o presencialment o per telèfon, o per correu electrònic. El WhatsApp i l'Instagram no serveix. Llavors, el plat fort del setembre, com sempre, inici de curs, inici de temporada de clubs de lectura, que ja fa dies clubs, quin dia he de venir a buscar el llibre, doncs bé, a partir de l'1 de setembre ja estan a disposició tota l'oferta de clubs de lectura, que en tenim 14, uh-huh. entre públic infantil i adult, i ja tenim els llibres preparats perquè la gent s'ho pugui endur. No cal inscripció, que això sempre, a vegades, ens ho demanen. Sí, quan m'he d'inscriure? No cal inscripció, la gent ve, tria, remena, el llibre que li entri pels ulls se l'emporta, sigui del club que sigui, si és de cinema bé, bueno, cinema seria una pel·lícula, no? Però sigui de poesia, doncs se l'emporta i només ha d'estar pendent de la trobada per venir i comentar. I la veritat és que començarem amb un convidat de luxe, perquè en un dels clubs tindrem el Xavi Bosch amb el Manhattan Barcelona, vull dir,

0: que
1: home, potent,
0: la veritat que serà una manera molt, molt xula d'avançar la temporada. I bé, convidar tothom a que vingui, que agafi el llibre i que gaudeixi de la lectura, sobretot la lectura compartida.
1: Molt bé. Hem repassat doncs una mica aquesta primera part, no? Sobretot d'elles a partir del 15 de setembre és quan més activitat hi haurà. Què més hem de saber de la biblioteca?
0: Pel que fa, bueno, continua, a l'octubre ja comença més l'activitat més de, pues bueno, tenim més xerrades, més actat, a part dels clubs que ja comencen tots, o sigui, ara és recollir el llibre, setembre la gent ha de llegir,
1: sí,
0: per poder a l'octubre, que sí que és quan està ple de trobades de clubs, que és quan es fan aquestes sessions. I després a l'octubre doncs ja vindrà la resta d'activitat habitual, no? Pues algun taller, pues més xerrades i etc.
1: Doncs Núria...
0: Ah, bueno, l'octubre també celebrarem el mes amb el Consell Comarcal, el mes del trans o... Ara m'estic confonent.
1: Octubre, sí.
0: A l'octubre trans, exacte.
1: Sí.
0: Que es fa molta cosa i
1: sí,
0: també sí, col·laborem amb ells.
1: Molt
0: correcte.
1: Bé. La biblioteca sempre col·labora doncs amb moltes
0: Home,
1: coses,
0: estem
1: no?
0: Estem oberts a tot, perquè és que realment encaixa tot amb una biblioteca, perquè toquem tots els temes, llavors qualsevol tema que ens proposen podem reforçar amb bibliografia i amb activitats.
1: I recordem, no? La biblioteca té diferents espais, no? Recorda'ns una mica els serveis, no?
0: Sí,
1: perquè així...
0: Tenim l'àrea general... aquí inclou tota l'obra de ficció, tot el que és internet per adults, la premsa diària, les revistes i tot el que és el llibre de coneixements, no? Des de llibres de cuina, llibres de viatges, llibres de teatre i la zona còmic per adults. I després hi ha l'àrea familiar infantil, que aquí tot el que tenim doncs, està adequat a aquest tipus de públic, des dels petitets, de 0 a 3 anys, que hi ha els contes en cartoner per ells, fins a més o menys que comencen l'ESO. I bé, demanem que la gent vingui, que la gent faci un bon ús de la biblioteca, hem de dir un bon ús, perquè no sempre es fa aquest bon ús. I bueno, aprofito una mica per comentar bueno, que la gent jove a vegades, com passa a l'espai jove, no, venen a fer un mal ús. I bueno, volem prendre mesures per evitar que això passi, perquè el que es fa al final és molestar la resta de gent que ve a fer estar bé, no? A la biblioteca. Jo crec que és un espai que té cabuda a tothom i que podem conviure molt bé tothom, tant els joves com els nens com la gent gran. Llavors, bueno, és una mica aquí, cada començament de curs és una mica de sobreesforç que hem de fer, no? Perquè hi ha gent que confon les coses i venen a fer el que no s'ha de fer.
1: Molt bé, des d'aquí fem un missatge, de dir, sí, al final el servei municipal és un espai que hem de cuidar tots, no?
0: Exacte, és que la paraula és cuidar, no val trencar mobles, no val guixar una cadira o una taula, no val molestar la gent, tot això no ens agrada.
1: Clar. Molt bé, doncs Núria, esperem que tingueu un bon inici de curs, i ja ens aniràs explicant aquestes novetats que cada mes ens expliques aquí a l'espai Bibliogent de Ràdio Cubelles. Moltes gràcies, Núria.
0: A vosaltres.
1: Recordem que hi ha un telèfon de contacte, no?
0: Sí,
1: i un correu electrònic.
0: Sí, i el correu electrònic és b.cubelles@diva.cat i després tenim el nostre mòbil, que atenem whatsapps i trucades.
1: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies per atendre'ns.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
3: bon
2: Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i constat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. Avui donem inici a un nou fil que se'ns allargarà uns quants capítols. Es tracta d'un tema que l'Ignasi ens presenta.
0: Doncs sí, buscant temes respecte als quals presentar-vos cançons i explicar-vos històries al seu voltant, us hem parlat en capítols anteriors de viatges, de menjars, ciutats o països, i l'últim tema que vam presentar-vos va ser la música per ballar. Doncs bé, un bon dia vam pensar que segur que hi havia moltes cançons per fer l'amor.
1: I això és el que farem en els propers programes, presentar-vos un bon grapat de cançons per fer l'amor, en el sentit més ampli de l'expressió, per enamorar, seduir, incitar i, naturalment, també per fer l'amor, esclar.
0: La sèrie s'hagués pogut titular 69 cançons per fer l'amor, però en realitat ens ha faltat poc per la cinquantena. Començarem amb aquelles que creiem que són les que preparen el terreny. Let's

0: Aquest que estem escoltant és Charlie Patt amb el tema Marvin Gaye, que no és precisament una cançó extraordinàriament romàntica o sensual, però que la seva lletra ens suggereix algunes estratègies que ens poden ajudar a això que dèiem, a preparar el terreny.
1: Sí, perquè a la lletra diu, entre altres coses, tenim només per nosaltres aquest llit king size, com aquells enormes llits d'alguns hotels, donant a entendre que una bona forma per començar és fer-ho en un entorn còmode i acollidor. Però el que més ens interessa és el que diu al respecte de la música.
0: Doncs sí,

0: efectivament, i és que ja en el títol en Charlie Pat fa esment a Marvin Gaye, i la lletra, de forma gairebé explícita, assenyala una cançó d'aquest cantant, la que es titula Let's Get It On. Escoltem-la.
1: A veure.

0: A la seva cançó, el Charlie Puth proposa a la seva parella que deixin sonar la cançó de Marvin Gaye fins la matinada i que vagin fent, com la mateixa cançó diu.
1: Aquest tema, Let's Get It On, ja el podem incloure a la llista de bons temes inicials.
0: Vinga, sí, apuntat. Mira,
1: té algunes característiques pròpies i un ritme lent que el fan ballable en parella o ideal també per acompanyar un sopar romàntic. Les veus també són molt insinuants i la melodia és molt suau.
0: Mm-hmm. I un aspecte final a tenir en compte. Aquesta peça té una durada de gairebé 5 minuts, la qual cosa està en consonància amb el ritme necessari i apropiat en aquesta fase del tema. Una fase en què estem establint l'atmosfera i en la qual, naturalment, no són bones les presses.

0: Un altre bon començament ens el pot oferir Through, del grup britànic Spandau Ballet. La peça també té una durada considerable. Aquesta és de més de 5 minuts.
1: Mira.
0: I l'inici amb uns acords de guitarra molt suaus i el murmuri de les veus dels cors amb un a-a-a insinuant són un bon presagi per començar una vetllada romàntica.
1: No en va, Spandau Ballet se'ls considera un dels exponents més destacats del nou romanticisme del pop anglès que va aparèixer a final dels 70s i que va tenir la seva època daurada al llarg de pràcticament tots els 80s, formant part del que es va anomenar la segona invasió britànica als Estats Units. I clar, si el que volem és crear una atmosfera romàntica i propici, res millor que el ball lent en parella.

0: Aquest tema té un ritme lent i constant, enfatitzat per la bateria que facilita el ball en parella. I que, una altra vegada, gràcies a la durada de més de 4 minuts, permet que la situació vagi fent un xup-xup així lentament, i anar progressant en la direcció desitjada.
1: Molt bé. El títol d'aquesta cançó és Slow Dancing in a Burning Room. És a dir, ball lent en una habitació en flames. I sembla que ens vulgui indicar de què va la cosa, però, ai, amics, no ens hem de deixar enganyar. A vegades, les cançons que ens semblen les més romàntiques no ho són en realitat.
0: Doncs mira, a la lletra, l'autor de la cançó, en John Mayer, que és qui l'està interpretant, li diu a la seva parella que la relació s'està enfonsant i que sembla mentida dir que estan condemnats, com si estiguessin ballant lentament en una habitació en flames.
1: Clar que tot això no cal que li diem a la nostra parella si no sap anglès i no volem trencar la màgia.
0: Clar que
1: la
0: no.
1: Clar, aquesta màgia que la resta de característica del tema aporten a la nostra ballada romàntica.

0: tot això, sempre podem tirar mà dels clàssics i continuar ballant al mateix temps i suggerir uns primers contactes, com amb aquest Bésame Mucho.
1: Hem escollit la versió de Diana Krall perquè d'aquesta manera li donem un cert aire de modernitat a aquest bolero compost l'any 1940 per la mexicana Consuelo Vázquez i que han versionat infinitat d'artistes de totes les èpoques.
0: Per cert, que la durada d'aquesta versió de la Krall és encara més llarga que els temes anteriors. Aquesta dura gairebé 7 minuts.
1: Déu-n'hi-do.
0: Deu ser que els cantants són conscients que aquestes coses de l'amor s'han de coure a foc lent.
1: Sí, senyor, això del xup-xup que deies
0: sí,
1: abans.
0: Sí, exacte.
1: Doncs bé, si el suggeriment que ens besin no acabés de funcionar, sempre podem seguir insistint en temes dolços i romàntics que ens ajudin a transmetre-li a la nostra parella que és meravellosa. Una mica d'adulació, amics, sempre pot anar bé.

0: I aquí tenim a Eric Clapton amb aquest clàssic Wonderful Tonight, en què a cada ocasió que la parella li pregunta com la troba, ell respon: estàs meravellosa aquesta nit.
1: A més de la romàntica melodia, la cançó

0: inclou solos de guitarra que ens donaran peu a incloure el nostre propi repertori de floretes cap a la nostra illa.
1: En aquests casos és molt aconsellable que planifiquem bé la nostra llista de reproducció, que un cantant masculí no sigui el que més ens interessa. En aquest cas hem de tenir alternatives femenines, com aquesta. Take

0: Aretha Franklin ens ofereix un tema ballable molt lent amb la seva poderosa i al mateix temps sensual veu en aquesta cançó titulada Do Right Woman, Do Right Man.
1: Aquest tema va ser inclòs per la revista Rolling Stone en la seva llista de les 500 millors cançons de tots els temps. I també molts crítics la consideren una cançó sensual i relaxant.
0: Fixeu-vos que no hem dit romàntica. I això és perquè en la seva lletra aquesta cançó fa una defensa de la igualtat que hi ha d'haver entre la dona i l'home en una relació, encoratjant-lo a ell a ser lleial, responsable i sexualment sensible.

0: Recordem que estem creant un entorn, una atmosfera, i que, per tant, les peces lentes i les lletres romàntiques ens poden ajudar molt. Però al mateix temps, no hem de deixar que per massa lentitud la cosa s'acabi refredant.
1: No, clar, clar, clar. Potser ens podrien ajudar amb cançons com aquesta de Boys to Men, I'll Make Love to You, que directe i obertament ja diu en el títol Et faré l'amor. I ho reparteix al llarg de tota la lletra dient Aquesta nit és la teva nit, posa el vi, encén el foc i et faré l'amor com a tu t'agrada.

0: I en la línia d'això que dèiem, i perquè no es refereixi a l'entorn que estem creant, ens podem ajudar de cançons amb referències cinematogràfiques, com per exemple les de la banda sonora de la pel·lícula 50 ombres d'en Grey, basada en la novel·la del mateix títol.
1: Tant la novel·la com la pel·lícula van provocar en el seu moment un cert revolt, especialment entre una part del públic femení, i aquest tema de The Weeknd, que estem escoltant, Earned It, en va ser una de les peces principals de la banda sonora, igual que també ho va ser aquesta que ve a continuació.

0: Estem escoltant la versió d'Annie Lennox del tema I Put a Spell on You, un títol que significa et vaig posar un encanteri, i amb què podem pujar de mica en mica el foc per anar incrementant la temperatura del moment.
1: Aquest és un tema de l'any 1956 que també van versionar en el seu moment Nina Simone o Creedence Clearwater Revival. Versió que apareix a 50 ombres d'en Grey, aquesta de l'Annie Lennox, es correspon a l'estil de temes que faran augmentar la distància entre els membres de la parella per poder fer balls individuals més provocatius i sensuals.

0: En la mateixa línia hem escollit un parell més de temes per al programa d'avui. Tots dos són temes ballables, però ja no en parell estretament abraçats, sinó al voltant de l'altre, buscant contactes furtius, però propers, que van augmentant la temperatura de la situació.
1: En primer lloc, doncs, amb Liber Tango, que el

0: Governa en la seva lletra l'anglès i el francès. Per què? Però és un idioma que té com una sensualitat en si mateix.
1: És un tema que la Grace Jones superposa un tango clàssic del compositor i bandoneonista Astor Piazzolla, el ritme reggae i sons i melodies pròpies de la chanson francesa. D'aquí l'ús d'aquest idioma.

0: I acabarem amb Slave to Love, de Brian Ferry, un dels primers singles en solitari del cantant de Roxy Music.
1: Es tracta d'una peça amb un ritme viu, ràpid i animat, que ens ha de portar mica en mica cap a l'acció. Però d'això n'haurem de parlar la setmana que ve, ja.
0: Sí, senyor. Sí. Doncs mentre, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos tots.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un

0: contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un Món. I parlem ara d'una exposició titulada Cubelles en clau de vi. A l'altra banda del fil telefònic tenim a l'Arantxa Manrique, que és coneguda a Cubelles, artista local i, a més, una persona doncs, que està vinculada a diferents espais com el Violeta i també té un espai propi, el seu negoci, doncs, tot just al carrer Major. Amb ella volem parlar en aquesta ocasió d'aquesta exposició, com dèiem, Cubelles en clau de vi. Anem a saludar-la. Arantxa, benvinguda.
1: Bon dia, gràcies per convidar-me.
0: Explica'ns una mica, Arantxa, en què consisteix aquesta mostra que podem ja veure, ja està muntada a la Biblioteca Municipal de Cubelles i que es podrà visitar fins al 30 de setembre. Explica'ns, què mostres?
1: Bé, doncs la Núria va contactar-me, la directora de la biblioteca, per dir-me que cada setembre fan una exposició relacionada amb el món del vi o de la vinya, i em va dir si volia participar perquè havia vist unes obres que jo ja tenia pintades amb els tanins del vi. Aquestes obres que jo tenia n'eren 5 i no eren suficients. Ja les havia tingut exposades de manera col·lectiva amb Crea Cubelles al Centre Social al setembre de l'any passat. I llavors li vaig dir, no et preocupis, que en faré més. I a partir d'aquí doncs, vaig començar a fer un recull d'imatges tretes de l'arxiu dels Amics del Castell, que està penjat a internet. Vaig estar buscant com eines també que es feien servir per baramar i doncs amb una mica d'aquestes imatges de referència vaig reinterpretar-les i pintar-les amb el seu.
0: Parla'ns una mica d'aquestes imatges. Allò no les podem explicar totes, no? Però artísticament com s'interpreta una obra i què hi podem veure? Per que ens posis algun exemple, vaja.
1: Aviam, de tota l'exposició hi ha 21 obres, si no m'equivoco, n'hi ha 5 de molt grans, que són la mateixa imatge, però pintada amb diferents tanins, és a dir, són raïms grans pintats amb tanins de macabeu, amb tanins de somon negre, d'ull de llebre, de xarelo. Llavors ja les mides es van anant fent petites, llavors hi ha dues obres que representen imatges més com de celler, de l'elaboració del vi, hi ha unes botes i una premsa. Després també es van fent com més petites i hi ha dues imatges de la vinya. Una és una vinya en conreu i una altra és un cep. I a partir d'aquí, cada vegada es van fent més petites i hi ha 4 obres que representen eines, 4 obres que representen el món de la vinya Cubelles amb les famílies que jo vaig trobar que havien tingut vinyes i havien aquestes propietats i havien cultivat el vi, i 4 imatges de 4 racons del poble que em van semblar bonics i no les pots triar, però per gust estètic, bàsicament, i per imatge emblemàtica, també, no?
0: Parteixes de fotografies d'arxiu. Aquest arxiu, d'on surt?
1: Doncs surt d'una web que tenen els Amics del Castell, on allà hi poses doncs, unes imatges relacionades doncs, amb aquest món. I llavors, doncs per les fonts que hi ha en aquella web, tenien propietat de vinya a la família Morgada, Pedrell i la família Granell. Llavors, una de l'exposició la van a veure i em va dir doncs els nostres avis també tenen vinyes a Cubelles. El que passa que són unes imatges que no estan en aquest arxiu. Llavors, bueno, doncs vaig triar doncs, aquestes imatges, doncs ja et dic, Morgades, Granell, i dels Pedrell també vaig fer alguna imatge, però no vaig ser capaç d'interpretar-la. Llavors, ja et dic, aquestes imatges de persones del poble que hagin tingut relació amb el món de la vinya, perquè també s'ha de dir que Cubelles és de pagès i ha estat dedicada al món del camp i la pagesia, però no ha sigut l'especialitat la vinya, a el que s'hi hagin dedicat. Aquestes imatges són una de la família Morgada i una altra de la... I les altres tres són de la família Granell. I són imatges

0: que es veuen doncs, dues persones, no? L'avi de la Masia Granell, amb el tiet, carregant una bota, descarregant doncs, aquest raïm, no?, que havien collit. Després es veuen, en els de la família Morgades, es veuen doncs, com persones darrere de les vinyes que estan collint. I després una de les de la família Granell té com a característica que des de la vista de la masia hi ha un burro que està carregant un carro amb aquest raïm que han collit i que han de descarregar, i llavors es veu el burro, no? I de fons es veu l'església.
1: Uh-huh. Molt bé, aquesta és la reinterpretació artística, no?, que fas tu d'aquestes quatre imatges, i quan s'anuncia que utilitzes compostos naturals del vi o polifenols o, bé, provinents de la pell, llavors, parts llenyoses del raïm per crear-les, d'on treus tot aquest material? No sé si t'hi dediques tu també una mica a la pagesia.
0: Aviam. Aquest material el trec d'un celler amb el que jo li compro els vins amb els que faig els tastos en el meu propi negoci. Llavors, és un celler que és de superquilòmetre zero, són tots els seus vins amb elaboració 100% natural, són vins que no estan macerats amb sucre, per tant, justament el que els dona la graduació amb aquests vins són els propis tanins, no? Un cop s'ha premsat tot i han exprimit fins a l'última gota de líquid que queda dintre del raïm, tot això que sobra es fa una pasta que sura i llavors fa com un tap i fa que maceri i agafi graduació aquest vi. Llavors, amb això no em fan res. Llavors jo mano vin i un tap. Llavors, arrel de portar-m'ho i anar veient, no?, com pintaven pues, aquests residus orgànics, doncs vaig arribar a fer les obres.
1: Uh-huh. Molt bé. No sé si ens deixem algun detall, no?, d'aquesta exposició Cubelles en clau de vi, que a més és una data idònia, no?, aquesta exposició es mostra just doncs, quan coincideix la celebració Cubelles d'aquesta edició número 39, no?, de la Festa de la Brema, una exposició que es pot veure durant tot aquest mes de setembre a la biblioteca, un lloc també, vaja, crec que maquíssim, no?, amb molta concurrència.
0: Sí, a més és que la biblioteca té una sala d'exposicions que és preciosa, o sigui, ara mateix és la millor sala que hi ha a Cubelles per poder exposar. És una sala que és àmplia, està climatitzada, té els fons de paret, tot el cos que hi posi i ressalta. Llavors, bueno, és un lloc ideal. M'agrada molt que la Núria comptés amb mi i la veritat que l'he muntat amb molt de gust i l'he pintat també gaudint-la, no? Que al final, doncs una mica el fet de dedicar-me a la pintura és per això.
1: Aranja, parla'ns una mica també de tu, jo et conec, no?, però una mica com et descrius, com és l'Aranja Manrique i una mica aquesta faceta artística, no?, perquè vas projectant nous projectes, no?, vas creixent, no?, ara mateix, què fa l'Aranja, no?, i d'on li ve aquest art?
0: Ai,
1: Fa temps, no?, o sigui, l'Aranja, quan comences amb aquest... Una mica de tu, no?, a nivell... I el que et porta, no?, a dir, doncs, jo vull seguir per aquí.
0: Doncs la veritat he pintat sempre, des de molt petita. A mi, de petita, quan els nens els hi preguntes, tu de gran què vols ser? Jo sempre veia pintora. Però era una cosa que no pensava que seria una realitat, no? Tampoc és que ho hagi un somni, sinó que ha estat una cosa intrínseca dins de la meva vida. Per tant, és que, com que sempre he estat pintant, sempre he tingut la necessitat d'expressar, aquesta és una via que sempre m'ha anat molt bé. I el fet de crear no el visc com un procés que em dona un gran, sinó el visc com un procés que m'ajuda a transformar. Llavors, per això jo és teràpia. Jo vaig treballar en escoles com a educadora infantil, he treballat amb alumnes amb necessitats educatives especials durant també molts anys, i bé, doncs, arrel de, paral·lelament, de mentre que jo feia aquella professió que jo havia estudiat, jo sempre tenia la necessitat de crear, doncs, vaig, doncs,

0: dedicar-me a formar-me a marteràpia per poder oferir això també als altres, no? Primer, perquè el món de la docència sento que es queda curt a nivell d'acompanyaments emocionals i després perquè és una necessitat que tinc. O sigui, per mi, pintar, crear, modelar, és com respirar. Llavors, no puc com no fer-ho. I llavors, com que està a dins meu, doncs que menys que rentabilitzar-ho també, no?
1: I tant. I hem de dir, doncs, que t'has obert un camí, no? Aquí a Cubelles, on ets empresària local i bé, doncs ofereixes tot tipus de tallers. No sé si també vols aprofitar aquest moment aquí a la ràdio per donar a conèixer també el teu negoci.
0: Bé, doncs, ja que tinc l'oportunitat, aprofito. Tinc el taller d'art al carrer Major, està just davant de la Salseta, un local molt petitet, on ja tinc un màxim de 10 persones o 10 infants. Tinc tallers infantils cada tarda, de dilluns a dijous. Els divendres, doncs, tinc un grup d'adults. I, paral·lelament, faig altre tipus d'activitats, doncs, com ja són pintura guiada amb degustació de vi, art-teràpia grupal o individual, i tallers que m'encarreguen, doncs, per diferents esdeveniments i també, doncs, per team building, per fer cohesió d'equip. La veritat és que l'art és una eina que pot proporcionar molts moments de benestar i està bé, no?, que arribi com a molts àmbits i a molts llocs, perquè la gent té una oportunitat de conèixer i connectar-se amb si mateix a través de l'art i a mi m'encantaria que ho provessin perquè la veritat és que és increïble.
1: Doncs, Arantxa, et coneixem una mica més, ara ja podem fer-nos una mica més a la idea de, doncs, de la teva faceta, no?, i d'aquest interior que portes, no?, aquesta artista, que a mica en mica anem veient, doncs, la teva obra, no?, també els teus tallers, i hi ha molta gent que gaudeix també de tot això que mostres i que ensenyes. Tot un aprenentatge, no?, per tothom, no?, per tota la gent que d'una manera o altra participen d'aquesta art-teràpia, com deies tu, i de tot això que mostres a través del teu negoci. Arantxa, amb Enrique, ho hem de deixar aquí, en tot cas, Festa de la Verema. Què et sembla també una mica aquesta festa i que hi hagi aquest homenatge i aquest record cap a la pagesia?
0: Bueno, doncs, la Verema sempre ha estat, no sé, jo la recordo des de petita, des de quan es triaven les pubilles fins a quan participaven per ser pubilles. És una manera de donar-li un espai en la memòria i seguir reivindicant aquest món de la pagesia i de relacionat amb el món del camp que ha format part de la història del nostre poble i que, doncs, penso que està bé, no?, donar-li un espai amb el temps per rememorar-lo, no?, ja sigui, doncs, celebrant amb festa, amb música, però bueno, que hi hagi una mica de representació i contextualització d'aquells moments que s'han viscut enrere.
1: I tant. Doncs ara sí, Arantxa Manrique, recordem, doncs, novament aquesta exposició titulada Cubelles en clau de vi, que es pot visitar a la Biblioteca Municipal, de la qual n'hem parlat al llarg d'aquesta entrevista. Es pot visitar fins l'últim dia de mes, fins al 30 de setembre, a la biblioteca, a l'horari d'obertura al públic. Moltes gràcies, Arantxa, per aquesta entrevista, que vagi molt bé i bé, ja seguirem parlant segurament en una altra ocasió d'altres temes, perquè l'Arantxa, doncs, fa moltes coses aquí al municipi. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per comptar amb mi i fins la pròxima, Àngels.
1: Gràcies.

0: tota l'actualitat local.
1: I avui parlem d'una exposició titulada Moments. Ho fem amb Juan Massip. Benvingut.
2: Hola, encantat.
1: I bé, és una exposició que ja està en marxa i que es podrà visitar fins al 28 de setembre al Centre Social de Cubelles. Parla'ns, doncs, d'aquesta mostra en la qual hi participa el grup d'artistes de Crea Cubelles. Com l'heu composat? És a dir, quantitat d'obres, estils i autors.
2: Sí. Bueno, d'obres hi ha més o menys quasi 20. I bé, vam decidir de fer aquesta expo de Moments perquè és una mena també de que ens coneixessin una miqueta els nostres gustos que tenim o el que sentim nosaltres quan dibuixem o què volem dibuixar o pintem. Aleshores, pues, bueno, cadascú... sí que és una temàtica de moments, però clar, és molt ampli això. Cadascú té els seus moments o amb el paisatge o amb les persones o el que sigui. I bé, jo crec que qui vagi a veure l'expo veurà que un munt de moments de cadascú, el que li agrada, qui no li agrada. I bé, realment, bueno, m'agrada sentir coses amb persones i moments meus i aleshores jo, el meu estil és el que he posat.
1: Uh-huh. Aquí participa?
2: Ah, mira, aquí participa el Pere Casanovas, l'Arantxa Manrique, la Maica, Ramon, la Noelia Aranda,

0: l'objectiu donar-vos a conèixer, no? Com a sí. Crear Cubelles.
1: Sí, bueno, que es coneixen i que també que la gent també pugui saber que un artista pot ser qualsevol. Nosaltres continuem amb la nostra missiva de que qualsevol pot fer una obra d'art i no fa falta tenir que estudiar. Bueno, fa falta estudiar, clar, perquè nosaltres estudiem tots els dies, però que qualsevol pot fer una obra.
0: O sigui que l'art es porta dins.
1: Exactament, i si a ti t'agrada fer alguna cosa en concret, pues, ho pots plasmar perfectament.
0: Uh-huh. Per tant, a Crea Cubelles, tot és un conjunt d'artistes, no? En aquests moments, no sé, com està l'entitat? Perquè ja porta un temps, no?, creada. Jo ara no, sí. No tinc aquí les dades, però bé, si vols presentar...
1: Sí, bé, a veure, no, ara som una trentena i ara estan venint més gent que es vol apuntar i nosaltres encantats de que la gent... vulgui participar, a fer expos, alguna activitat o simplement fer la xerrada que fem quan ens reunim i, bueno, de tot, d'art, de tècniques, de qualsevol cosa, perquè al final també anem aprenent uns dels altres. Aleshores, estem contínuament.
0: I bé, en tot cas, d'elles ja en paisatges, però també qualsevol moment doncs, que pots trobar inclús, jo ara estic mirant alguna de les fotografies que us han penjat, no?
1: A
0: internet, no? Des de l'Ajuntament, no? Que anuncien aquest acte i podem veure una de les imatges, doncs, pintors pintant al carrer, inclús amb paraigües, no sé de qui és aquesta obra, no? Però em vinc a referir molta color.
1: Sí, això és del Pere, del nostre Pere Casanovas. Que, bueno, jo, el Pere és que també agafa qualsevol moment que i ho plasma i, bueno, fa unes històries impressionants.
0: Ah, veiem aquí un paisatge, no?
1: Sí.
0: Com un camí, no? Sembla?
1: Sí, és com un camí d'un bosc.
0: Seria una altra de les imatges. Aquí hi ha, doncs, gent, no? Gent, sembla, doncs, que estan sobre una taula, no?
1: Això és de l'Antònia.
0: Antònia Cruz.
1: I l'Antònia Cruz. El moment de fer, de prendre un cafè, abús amb les persones... No sé, jo... Està molt bé.
0: Uh-huh. I obres, doncs, no sé, també atrevides, no?
1: Sí.
0: Perquè en veiem una amb clar. Molta color, vermell,
1: aquest
0: no sé si amb una lluna, no?
1: Aquest
0: seria?
1: És el típic del Nacho.
0: Del Nacho Vizcaíno.
1: Sí. Uh-huh. I a més, a mi m'agrada molt perquè quan més ho mires, més descobreixes una figureta nova o alguna cosa diferent, saps? Ho mires una vegada i, oh, que xulo. Però ho tornes a mirar i pots trobar detalls molt, molt bonics.
0: Són obres cases, no? Sí. Una mirada en persona que podria ser una, no? Que tingui
1: clar.
0: Una melena, però no està definit, no?
1: Clar.
0: I inclús edificis, no?
1: Clar,
0: I ocells...
1: Jo, per exemple, estic veient la noia que està veient a l'eclipsi.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, o sigui que... I a més, mira, en temes d'actualitat d'ara... També,
0: sí,
1: amb l'eclipsi que fa...
0: Quatre dies, sí, a tothom, no?
1: Sí,
0: pendent d'aquest eclipsi del 12 d'agost. I, no sé, hi ha moltíssims... Sí.
1: Aquesta és de la Renata, que també és un paisatge molt naïf, molt, bueno, molt, molt seu. És que és molt...
0: Un paisatge que es veu molt al verd, no?
1: Sí.
0: I...
1: És que sempre com un... Si fos un...
0: L'art porta molt de temps a crear cubelles...
1: No, porta molt poquet. Porta
0: molt poquet.
1: Un any i... Poc, em sembla.
0: Clar.
1: Un any, dos anys. Portaré.
0: I com arriben a l'entitat? Com arriben?
1: Ah, bueno, i també
0: vale,
1: falta una molt important, una, que ara l'he vist,
0: sí?
1: Que és la Susana.
0: La Susana?
1: La Susana Segura, que fa uns collages.
0: Sí.
1: I és una passada perquè, bueno, té aquest toc una miqueta fosc i estava... És molt, molt interessant, la veritat.
0: Hem repassat alguna de les obres, perquè, clar... La qüestió és que la gent vagi a veure l'obra,
1: sí.
0: No? Són 20, no? Però aquí hem fet una mica de dir, va, mirem quatre fotos
1: sí,
0: i intentem
1: clar.
0: Explicar una mica el que estem veient nosaltres des d'aquesta publicació que anuncia aquesta exposició de Crea Cubelles. Jo et preguntava, com arriben? Com us coneixen?
1: Bueno, es coneixen gairebé per l'Instagram, sobretot, perquè últimament a la Susana, que és la que porta l'Instagram de la Crea, li van enviant missatges, oi, que m'agradaria, jo crec que del boca a boca que van veient, o també la gent que vol també exposar les seves obres.

0: També, aleshores és una mena de portal que tenim nosaltres per donar l'oportunitat a altra gent.
1: Mm-hmm. Quan parlem de Crea Cubelles, són entitats, és a dir, és una entitat local, però obre també la porta, no sé, a artistes que siguin de la comarca o són locals tots?
0: No, està oberta a tothom. Jo, per exemple, sóc de fora. Jo
1: sóc de Vilanova.
0: De Vilanova. Uh-huh. I mira, al final a mi em van acollir amb els braços oberts i ja d'aquí ja no surto jo.
1: I deies, és una manera també de canalitzar si un vol exposar, no? Doncs l'oportunitat que potser feu xarxa i doncs teniu contactes, no?
0: Sí, i també, bueno, ja no solament per la pròpia associació. A lo millor algun artista mai ha tingut l'oportunitat de fer una expo, pues podem aprofitar que som per poder agafar un local perquè pugui tenir l'oportunitat de exposar-se.
1: Uh-huh. I, d'altra banda, doncs, també es fan peticions, no? A vegades arriben peticions a l'entitat, a Crea Cubelles, propostes, no? Que, doncs, mira, vull un cartell o vull, no sé, una samarreta, no? En el cas de Ràdio Cubelles. I des d'allà, doncs, feu una mica també una...
0: Clar,
1: col·laboreu, no?
0: Clar, i no és només... Quan passa això, no només passa per exemple, per mi, el president. Oh, el president ha de fer-ho. El president agafa i qui vulgui fer-ho, ho fa. Ara, no sé, que sigui especialment que hagin dit vull que tu facis... Però normalment sempre exposem... Oye, ens han demanat a fer un cartell o fer... Qui s'apunta? Jo. I ja es faria el sorteig i ja sortiria. Uh-huh. I a més també de fer moment amb altres entitats. Per exemple, per Libertània o, bueno, o Cubelles Noir, que van fer també la del llibre de Conèixer Cubelles amb els artistes de Crea Cubelles. Uh-huh. Aleshores... Són oportunitats que surten que, bueno, que jo crec que com a persona et posa en ple d'intensitat.
1: De dir, com deies tu, no, la imatge de la Festa Major, no? Del sí. Programa, també ha sortit una vegada, més d'una vegada, la proposta també de l'Ajuntament de cercar, no? Aquesta connexió amb Crea Cubelles, és a dir, doncs que ha sortit d'aquí, no?
0: No, i està molt bé que també, jo també agraeixo que l'Ajuntament sempre tingui compti amb nosaltres per fer qualsevol cosa, o podríem fer un acte aquí, a veure si s'ocorreix alguna cosa, no sé, que ens facin partícipes d'aquí, de Cubelles, a nosaltres ens agrada molt.
1: I a part hem pogut veure que Crea Cubelles ha col·laborat també fent activitats, no?
0: Sí.
1: Hem vist des de murals, no?
0: Sí.
1: Fins i tot tallers al llarg de la Setmana Cultural, sí. Que és una bona època.
0: Sí, sí, bueno, i sobretot també pels nens, per intentar també que tinguin aquesta coseta de crear coses. Perquè, clar, hem d'aprofitar la imaginació que tenen. I si els agrada pintar, pues, li donem, bueno, el que vulguin perquè facin totes les obres que vulguin.
1: Uh-huh. Per tant, també feu aquesta formació, vulguis o no, ensenyeu als nens, intenteu doncs, orientar-los. Heu fet algun taller de grafit, hem vist no? Un mural, no? Alguna paret que han demanat la vostra col·laboració.
0: Sí, i també ara també hem agafat la iniciativa també de tornar a fer el concurs de dibuix anual. Van començar aquest any i l'any que ve volem tornar a que almenys Cubelles tingui aquest concurs anual de dibuix pels nens, perquè, bueno, ja no és per premi, sinó simplement per gaudir del dia i de les seves obres.
1: Això va ser per Festa Major?
0: No,
1: Setmana Cultural.
0: Setmana Cultural va ser.
1: Uh-huh. Per tant, doncs, posar-ho com un ingredient més dins la Setmana Cultural.
0: Exactament, sí. I clar, al final tot això és cultura i la cultura no s'ha de perdre mai, no s'ha de deixar de banda. Aleshores, ja que hi ha tanta tecnologia, tanta cosa, que facin els nens les coses manuals també és una miqueta un treball complicat, ara.
1: Uh-huh. És a dir, que s'ha de buscar una mica aquest talent artístic natural i que sigui artesanal, no?
0: Exactament.
1: No que la IA ho faci tot, vaja. La IA pot ajudar, no?
0: La IA està bé per ajudar a agafar alguna idea, això està bé. Però com la ment humana i les mans, això no hi ha res. Vamos.
1: Molt bé, doncs, no sé si ens deixem alguna qüestió més, Juan, per parlar.
0: No.

0: En principi, no.
1: Projectes a futur, alguna activitat propera?
0: Projectes a futur tenim, bueno, segurament que per Nadal farem algunes històries, algun punt de venda també i alguna activitat. Però bueno, de moment teníem aquesta i segurament que per ja l'any que ve ja començarem a treballar també més expos i més coses.
1: Molt bé. Doncs recordem, no?, en aquesta ocasió, aquesta exposició titulada Moments. Que el títol suposo que sorgeix doncs, per buscar un títol col·lectiu de les 20 obres.
0: Sí, bueno, van començar d'una manera, després d'una altra, és el que passa. Ens reunim allà a qualsevol bar, comencem a fer pluja d'idees i fins que un diu, ostres, això, i ja ens agrada a tots i ja l'agafem.
1: Molt, un nom que ha encaixat plenament, no?
0: Sí.
1: I que ha sorgit del mateix grup d'artistes, de Crea Cubelles.
0: Exactament.
1: Recordem, doncs, la mostra Moments, tot el mes de setembre fins al 28, la podeu veure i observar, recordem, a la sala del Centre Social, aquesta sala d'exposicions que disposen.
0: I recordeu que és completament gratuït.
1: Molt bé.
0: Perquè l'art no ha de ser car.
1: I tant, doncs, cultura gratuïta.
0: I tant que sí.
1: Gràcies, Juan, per aquesta entrevista aquí a la ràdio. Que vagi molt bé i seguirem parlant en una altra ocasió.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: I quan sona aquesta sintonia vol dir que ens trobem a l'espai Biblioagenda amb Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó. Benvinguda, Núria, a la ràdio.
3: Hola, bon dia.
1: I bé, un cop deixem enrere aquest estiu, pràcticament, no? Comencem aquest mes de setembre i, com sempre, novetats. I en d'elles, doncs, home, comencem fent valoracions, algunes de les activitats de la biblioteca, concretament aquesta operació Trapella que heu fet aquest estiu, no?
3: Doncs sí, vam començar el juliol, durant dos mesos, juliol i agost, els infants que venien a la biblioteca doncs podien fer aquest bibliojoc vinculat al personatge de l'Adele, Adela Terrible, i la veritat és que estem molt contents perquè 29 infants han arribat a fer el bibliorepte, que era la condició, i els que arribaven a fer el bibliorepte doncs havien de dipositar a l'armari de l'Adel doncs el seu treball que havien fet, i ahir justament, el darrer dia d'agost, el 31 d'agost, doncs es va fer el sorteig i va ser l'Alba, de 9 anys, qui es va emportar un preciós lot de llibres.
1: Molt bé, que era una mica el detall, no?, pel
3: premiar els lectors.
1: Recorda'ns una mica com anava això del joc d'estiu, no?, perquè havien de fer enigmes.
3: Sí, tenien enigmes vinculats en aquest personatge i cada setmana canviava. Llavors, bueno, qui ha volgut ha pogut fer cada setmana de juliol i agost un quadernet diferent. Llavors havien de fer els bibliorreptes, els jocs, els enigmes i tal, però al final havia un bibliorepte que era coses relacionades amb la biblioteca, que alguns ens deien, oi, aquest és molt difícil, ho havien de trobar en un llibre, o, per exemple, la que ha guanyat, doncs se li demanava quin és el nom del club de videojocs que tenim a la Biblioteca de Cubelles. Hi havia diversos noms i clar, havien d'investigar una mica per saber què és ficció en joc, el nom del club de videojocs.
1: Molt bé, bé. Una mica l'exemple.
3: I ha servit per promoure la lectura i per conèixer una miqueta millor la biblioteca nostra. Sí.
1: Molt bé, doncs dit això, comencem, no?, amb aquest espai de biblioteca,
3: sí,
1: allò que teniu a punt,
3: sí,
1: no?, programat.
3: Sí, al setembre comencem una miqueta a mig gas, perquè fins al 15 encara és horari d'estiu, encara tenim les tardes de divendres i els dissabtes al matí tancat, però tot això arrenca a partir del 15, i ja tornem a l'horari d'hivern, que és tenir doncs, totes les tardes, més els matins de dimecres, de divendres i de dissabte. Comencem al setembre amb la Festa de la Verema en el nostre municipi. Sempre hem volgut doncs, acompanyar d'alguna manera aquesta festivitat que es fa i tornem a tenir una exposició vinculada al món del vi. Concretament es titula Cubelles en clau de vi, i ens la porta l'Arantxa Manrique, d'Espai amb Art. Llavors, és un recull d'obres fetes per ella, inspirades temàtiques del món de la vinya i del vi. Comença el 2 de setembre i acaba el 30, tot tindrem.
1: Molt bé.

0: Paral·lelament, sí, muntem un aparador amb tot de llibres sobre el món del tema del vi i tal, tant infantils com públic adult, i això ho tindrem a l'entrada de la biblioteca també, aquest aparador, perquè qui vulgui aprofundir més en temes vinícoles, doncs ho pugui fer.
1: Molt bé, sempre pensant, no?, en el marc de, doncs, aquesta festa, sí, de la Verema, sí, sí, que també celebra Cubelles, no?
0: Uh-huh. I bé, això el que és el principis de setembre, i després ja un cop... bueno, després continuem amb els dimarts de jocs de taula, que ja sabeu que l'estiu ho fem en dimarts a la tarda, i a partir del 15 de setembre, quan ja tornem a l'horari d'hivern... tornen a traslladar-se els dissabtes a tant, jocs de taula, ens queden un parell de dimarts, un parell de setmanes en dimarts, i després ja tornem al dissabte. Reprenem a partir del 15 de setembre els dimarts, que cada dimarts a 6:15, la gent que vulgui escoltar un conte, doncs poden venir a la biblioteca, que l'expliquem o bé al propi equip de la biblioteca o persones voluntàries que també s'apunten a aquesta activitat. Llavors, pel que fa a programació i apropiament de la biblioteca, tenim... pel públic familiar, una hora del conte el primer dissabte que obrim, que és el 19 de setembre, a les 11 del matí, que serà el conte dels tres porquets, tot un clàssic que coneix tothom, però aquest serà una mica diferent. El porta la companyia. És un espectacle amb titelles i es poden... important, la inscripció, que s'ha de fer o presencialment, o per telèfon, o per correu electrònic. El WhatsApp i l'Instagram no serveix. Llavors, el plat fort del setembre, com sempre, inici de curs, inici de temporada de clubs de lectura, que ja fa dies que ens pregunta la gent quan comencen els clubs, quin dia he de venir a buscar el llibre. Doncs bé, a partir de l'1 de setembre ja estan a disposició de tothom tota l'oferta de clubs de lectura, que en tenim 14, uh-huh, entre públic infantil i adult, i ja tenim els llibres preparats perquè la gent s'ho pugui endur. No cal inscripció, que això sempre a vegades ens ho demanen. Sí, quan m'he d'inscriure? No cal inscripció, la gent ve, tria, remena, el llibre que li entri pels ulls se l'emporta, sigui del club que sigui, si és de cinema bé, bueno, cinema seria una pel·lícula, no? Però sigui de poesia, de teatre, de novel·la negra, doncs se l'emporta, i només ha d'estar pendent del dia de la trobada per venir i comentar. I la veritat és que començarem amb un convidat de luxe, perquè en un dels clubs tindrem el Xavi Bosch amb el Manhattan Barcelona. Vull dir que
1: no, potent,
0: la veritat que serà una manera molt, molt xula de començar la temporada. I bé, convidar tothom a que vingui, que agafi el llibre i que gaudeixi de la lectura, sobretot la lectura compartida.
1: Molt bé. Hem repassat, doncs, una mica aquesta primera part, no? Uh-huh. Sobretot d'elles, a partir del 15 de setembre és quan més activitat hi haurà. Uh-huh. Què més hem de saber de la biblioteca?
0: Pel que fa... bueno, a l'octubre ja comença més l'activitat més de, pues, bueno, xerrada, a part dels clubs, que ja comencen tots, o sigui, ara és recollir el llibre, al setembre la gent hagi,
1: sí,
0: per poder, a l'octubre, que sí que és quan està ple de trobades de clubs, que és quan es fan aquestes sessions. I després a l'octubre, doncs, ja vindrà la resta d'activitat habitual, no? Pues algun taller, pues més xerrades, i etcètera.
1: Uh-huh. Doncs Núria...
0: ah, bueno, l'octubre també celebrarem el mes, amb el Consell Comarcal, el mes del trans. Trans o... ara m'estic confonent.
1: Octubre, sí.
0: A l'octubre trans. Exacte, sí. Que es fa molta cosa, sí, i també, sí, col·laborem amb ells.
1: Molt,
0: correcte,
1: bé. La biblioteca sempre col·labora, doncs, amb moltes,
0: home,
1: coses.
0: Home, estem,
1: no?,
0: oberts a tot, perquè és que realment encaixa tot en una biblioteca, perquè toquem tots els temes, llavors qualsevol tema que ens proposen podem reforçar amb bibliografia i amb activitats.
1: Uh-huh. I recordem, no?, la biblioteca té diferents espais, no? Recorda'ns una mica els serveis, no?
0: Sí,
1: perquè així...
0: tenim l'àrea general... aquí inclou tota l'obra de ficció, tot el que és interdults, la premsa diària, la revista i tot el llibre de coneixements, no? Des de llibres de cuina, llibres de viatges, llibres de teatre. I després hi ha l'àrea familiar infantil, que aquí tot el que tenim, doncs, està adequat a aquest tipus de públic, des dels petitets, de 0 a 3 anys, que hi ha els contes amb cartoner, mm, per ells, fins a més o menys que comencen l'ESO. Uh-huh. I bé, demanem que la gent vingui, que la gent faci un bon ús de la biblioteca, hem de dir un bon ús, perquè no sempre es fa aquest bon ús. I bueno, aprofito una mica per comentar que bueno, que la gent jove a vegades, com passa

0: Espai Jove, no? Venen a fer un mal ús. I, bueno, prendre mesures per evitar que això passi, perquè el que es fa al final és molestar la resta de gent que ve a fer, a estar bé, no? A la biblioteca. I jo crec que l'espai que té cabuda a tothom i que podem conviure molt bé tothom, tant els joves com els nens com la gent gran. És una mica aquí, cada començament de curs és una mica de sobreesforç que hem de fer, no? Perquè hi ha gent que confon les coses i venen a fer el que no s'ha de fer.
1: Molt bé, doncs aquí fem un missatge, de dir,
0: Sí.
1: al final el servei municipal és un espai que hem de cuidar tots, no?
0: Exacte. És que la paraula és cuidar. No val trencar mobles, no val guixar una cadira o una taula, no val molestar la gent. Tot això no ens agrada.
1: Clar. Molt bé, doncs Núria, esperem que tingueu un bon inici de curs, i ja ens aniràs explicant
0: I tant.
1: aquestes novetats que cada mes ens expliques aquí a l'espai Bibliogent de Ràdio Cubelles. Moltes gràcies,
0: A
1: Núria.
0: vosaltres.
1: Recordem que hi ha acta, no?,
0: Sí,
1: i un correu electrònic.
0: sí. I el correu electrònic és b.cubelles@diva.cat i després tenim el nostre mòbil que atenem whatsapps i trucades.
1: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies per
0: Gràcies.
1: atendre'ns.

De vegades, un heroi no porta corona ni espasa de rei. Només necessita un arc i una injustícia per combatre. Amb aquesta frase entrem a Sherwood, un lloc on la llegenda ha convertit a un fugitiu en un símbol de rebel·lia i justícia popular. Benvinguts a Entre Històries, sóc Javier Adeva i en aquest episodi obrirem les pàgines d'un dels mites més coneguts de la cultura anglesa, Robin Hood. Una història que no neix d'una única novel·la amb un autor clar, sinó d'una tradició de relats i adaptacions que han anat construint el personatge al llarg dels segles. Avui parlarem d'un arquer que viu fora de la llei, però que ha acabat representant una idea molt poderosa. Què passa quan la justícia oficial falla i algú decideix defensar els qui no tenen veu? Vet aquí que una vegada hi havia un home anomenat Robin Hood, un arquer extraordinari que viu amagat al bosc de Sherwood, prop de Nottingham. Segons la versió més coneguda de la llegenda, Anglaterra travessa un moment delicat on el rei, Ricard Cor de Lleó, és lluny del país i el príncep Joan aprofita l'absència del seu germà per assumir el poder. Robin, perseguit per la llei, es converteix en el líder d'un grup conegut com els Merry Men. Entre ells hi trobem Little John, el Fratac, Will Scarlet i altres companys que viuen al marge del poder, però no al marge de la moral. Al seu costat també apareixen Marian, que en moltes versions no és només un interès amorós, sinó una figura valenta i activa dins del conflicte. L'enemic principal és el xerif de Nottingham, sovint presentat com el braç corrupte de l'autoritat. Ell cobra impostos, persegueix els pobres i intenta capturar a Robin, però Robin Hood sempre troba la manera d'escapar. La història pot canviar segons la versió, perquè Robin Hood no té un argument únic i tancat, però el cor del relat sempre és el mateix, un home fora de la llei que roba els rics, ajuda els pobres i converteix el bosc en un espai de resistència davant un poder injust. Un dels aspectes més interessants d'aquesta història és que el protagonista és, al mateix temps, un bandit i un heroi. Legalment és un delinqüent, però moralment, en canvi, és algú que actua contra una injustícia. Aquesta contradicció és el que fa que la història continuï sent tan atractiva en els nostres temps. Robin no és el cavaller perfecte que obedeix totes les normes. És una figura incòmoda perquè qüestiona una idea molt important. Una llei sempre és justa només perquè és llei? La llegenda ens respon que no necessàriament. Quan la llei es posa al servei dels abusos, l'heroi pot aparèixer precisament al marge del sistema. També és molt potent el paper del bosc de Sherwood. No és només un escenari d'aventures. És gairebé un món alternatiu, un refugi on els perseguits poden viure amb una altra lògica. A la cort hi ha jerarquies, mentre que al bosc hi ha bon humor, llibertat i una idea molt clara de solidaritat. Per això, la figura de Robin Hood ha funcionat també en èpoques molt diferents. Cada generació ha vist en ell allò que necessitava: un rebel, un justicier, un patriota, un romàntic o un heroi popular. I aquesta elasticitat explica per què el personatge ha passat de les balades medievals al cinema de Hollywood o als dibuixos animats. Arribats a aquest punt, toca posar-hi música. I avui, la cançó amb la qual enllacem aquest pintoresc personatge és Holding Out for a Hero, de la recentment desapareguda Bonnie Tyler. Cançó coneguda popularment per I Need a Hero. Aquest tema, encara que no parli literalment de Sherwood, ni d'arcs, ni de fletxes, es pot relacionar amb Robin Hood perquè també demana una figura capaç d'aparèixer quan tot sembla perdut. Algú valent, ràpid, fort, gairebé llegendari. I això és exactament el que Robin representa per als habitants oprimits de Nottingham. La cançó té una energia èpica, urgent i gairebé cinematogràfica. Podria sonar perfectament en un muntatge modern de Robin Hood, no creieu?
però també hi ha un matís interessant. Robin Hood ens recorda que cap heroi actua completament sol. La cançó parla de necessitar un heroi, però la llegenda ens mostra que l'heroisme també pot ser col·lectiu. Robin és important, sí, però sense els seus amics i tota la gent que resisteix al seu voltant, no tindria la mateixa força. Així que, sense més dilació, intro música.

Robin Hood té connexió amb un altre clàssic de la literatura, Ivanhoe, de Walter Scott. En aquesta novel·la apareix com a Locksley, un arquer saxó valent, noble i fidel al rei Ricard. Scott no crea el personatge, però ajuda a fixar la imatge medieval de Robin Hood que després heretarien altres autors. També crec necessari matisar la part històrica, perquè el príncep Joan i Ricard Cor de Lleó van existir

existir en la vida real, però la llegenda el simplifica molt. Joan no era només un dolent ridícul i covard, tot i que va tenir conflictes greus amb els nobles, els impostos i la Magna Carta. Ricard tampoc era el rei perfecte, ja que va passar poc temps a Anglaterra i les seves guerres van ser molt costoses. Pel que fa a les adaptacions cinematogràfiques, una de les més clàssiques és The Adventures of Robin Hood, de 1938, amb Harold Hood elegant, valent i aventurer. Després destaca Robin Hood, Prince of Thieves, de 1991, amb Kevin Costner, amb una versió més fosca i espectacular, molt recordada també pel xèrif de Nottingham d'Alan Rickman. Finalment, una de les versions més populars és la de Disney, de 1973, on converteix els personatges en animals. Robin és una guineu, Little John un os, el príncep Joan un lleó i el xèrif un llop. És una adaptació familiar i molt intel·ligent, perquè cada animal resumeix visualment el caràcter del personatge original. Avui hem obert les de Robin Hood, una llegenda que continua viva perquè parla d'una necessitat molt humana. Creure que, quan el poder abusa, sempre pot aparèixer algú disposat a plantar cara. Robin Hood és una esperança. En recorda que la justícia no sempre neix als palaus ni porta corona. El bosc, en una letxa ben tirada, una comunitat que decideix no rendir-se davant la injustícia. Gràcies per acompanyar-me en aquest recorregut pel bosc de Sherwood. Ens retrobarem a Ràdio Cubelles i també a Spotify a la tarda per redescobrir quina història amaga un nou clàssic de la literatura. Fins al pròxim capítol, aquí, a Entre Històries.

0: not for just a year, but always.
1: Ja tornem a estar amb tots vosaltres aquí, amb els oients de Malles, amb l'Aleta de la Gospireta, qui us parla, la Txell Marcilles. Avui, amb el millor swing.

Doncs ja tornem a estar aquí a la maleta, a la guspireta, com us deia al començar. Doncs avui programa replet de música swing. Ja feia dies que no portava swing, perquè, bueno, perquè no s'hi prestava, no s'havien alineat les estrelles. I avui doncs hem començat amb la senyora aquesta, la Billie Holiday, aquesta senyora que va fer tan gran el món del swing i la música als anys 40, que també us l'he portat moltes vegades. En aquest cas va tenir una vida molt, molt complicada, com la majoria dels que arriben a ser quelcom important. Doncs hem començat amb la cançó Always, de la Billie Holiday, una cançó que posem també a les jams de swing per ballar l'indy hop, i és molt amena, molt, molt agraïda a l'hora de fer el ball, i doncs això. Però tenim més música, tenim doncs avui molta música dels anys 40, ara estic mirant, sí. La majoria menys una o dues d'aquest segle, les restes del segle passat. I seguim, doncs haguem de començar. Com ha anat la setmana? Espero que bé. Aquesta setmana tenim setmana, bueno, ja fem pels culers, tenim setmanes d'infart, la setmana ja serà la segona, que vam començar just la Setmana Santa i el calari del culer, perquè sempre al final, volem guanyar-ho tot, volem estar allà, però és un calvari pel que és culer del morro fort, resistir tots aquests partits d'infart. Veurem, avui tenim un partit important, a veure què passa, espero i passem, però bueno, el sentiment aquest de tribunero que portem a relar sang a la mèdula, doncs ens diu que bueno, ho tindrem complicat. Però bueno, sempre hem d'estar allà, hem de tenir fe i hem d'estar sempre amb els colors, sempre. Dit això, per celebrar que estem on fire, escoltarem una cançó també de la Billie Holiday que es diu Born to Love. Avui sí, tenim dues d'aquesta gran artista, i escoltem-la.

Doncs hem d'escoltar la Billie Holiday amb Born to Love i ara passem a... hem escoltat unes quantes cançonetes una mica per estar relaxats i estar de bon rotllo, estar allà al sofà, doncs desconnectant del dia trafegós que tenim la majoria, per no dir tothom, que sempre qui més qui menys sempre anem de cul en el nostre dia a dia. I escoltar bona música, tant si és la Billie Holiday com la música que ens agradi i ens transporti tranquil·litat, doncs sempre va bé. I ara passem a, doncs, a no tranquil·litat, una mica de posar-nos una mica les piles i en aquest cas escoltarem les germanes Sisters, les Andrew Sisters, perquè tothom... No, no, són les germanes Andrews, Andrew Sisters. O sigui, és que hi ha molta gent que confon i diu això. I són les germanes Andrew, perquè eren tres germanes i eren doncs, també pioneres en els anys 40 amb la música que feien i l'espectacle i tot, i van ser molt grans també. No està de més que si voleu indagar en el món d'aquestes senyores, val molt la pena. I avui porto una cançó que m'encanta, que s'ha de ballar una mica ràpida, en aquest cas l'indie una mica difícil, però bueno, es pot fer, tot és possible en aquesta vida si posem ganes. I es diu Boogie Boogie Bugle Boy. Escoltem les Andrew Sisters.

I així comencem el programa posant-li una mica de canya amb les Andrew Sisters, amb Boogie, Boogie Bugle Boy. Sempre em faig un trabalengües amb aquesta cançó, perquè, escolta, si ho vols dir ràpid, et fots la pitxa un liu. Com a la pel·lícula.

pel·lícula, ara ben recordat, que va, soc l'abuela Cebolleta, la pel·lícula de Singing, Bailando bajo la lluvia, Cantando, perdó. Ui, ui, ui, estic fatal. Això de posar anys, un se li va al cap. Doncs Cantando bajo la lluvia hi ha una escena que diu Moses supposes a roses, but Moses supposes erroneously. Doncs aquest trabalengues em fa molta gràcia. Si voleu saber més, mireu la pel·lícula Singing in the Rain, del Gene Kelly. Dit això, ja hem fet de la Cebolleta, passem amb una altra de les grans de l'època. Tenim la Billie Holiday, la Ella Fitzgerald, en aquest cas, amb una cançó que a mi m'encanta, Nit i dia. Avui ens espera una nit emocionant, intrigant i plena d'emocions. Avui la gran nit de a veure si el Barça passa a la següent fase de la Champions. I aquesta nit, doncs, com us veus, deia, serà molt intensa. Dit això, escoltem la gran Night and Day.

I acabem d'escoltar la senyora Ella Fitzgerald amb Night and Day. I ara passem a una altra cançó, que aquesta sí que és dels nostres temps, vull dir, no era dels anys 40, que us l'he portat moltes vegades i és molt bonica, i també està molt bé baixar aquí a Baix a Mar, que tenim unes platges aquí a Cubelles espectaculars per descansar, sobretot a l'hivern. Tio, és fumar, baixar a mar, et trobes ple de gent, a mi personalment no m'agrada gent en el pèl a mar, si no és a partir de la tarda nit, al migdia crema molt i són ganes, però majoritàriament és perquè no m'agrada la gent tota aglomerada, Cubelles es posa a tope de la gent i és més sant i més per meditar, està guai a l'hivern al mar perquè no hi ha tanta gent. Dit això, cadascú que faci el que vulgui, com diuen aquells, per a gustos colores. I dit, doncs, parlàvem del mar, perquè la cançó es diu La Mer, en francès, és molt, molt...

molt típica aquesta cançó i la fa una versió que és molt, molt bonica. L'he posat sempre que vaig a la jam de swing i em toca punxar, sempre l'he posat. I la cantant es diu Chantal Chamberlain. Us deixo amb ella, que gaudiu de la mar i d'ella, de Chantal Chamberlain, amb La Mer.

I després, ara, adéu a la Chantal Chamberlain amb la Mer, i després d'escoltar i d'estar relaxats mirant el mar, escoltem una mica, posem una mica de canyer, m'agrada, mentre estem relaxats, després una mica activar-nos. I en aquest cas, doncs, les Andrew Sisters ens tornen a acompanyar amb una cançó que es diu Tip It In, i no té desperdici. Escoltem-les!

Adeu a les Andrew Sisters i ja entrem al final del programa. Ha sigut contents. No podem dir aquest mateix frase aquesta nit amb els culers. Espero que us hagi agradat, que hàgiu gaudit i traslladat als anys 40, perquè sempre és guai poder viure altres èpoques i escoltar com es vivia aquella època. I ara doncs diem adeu amb un senyor que m'agrada molt, que el vaig descobrir amb la del Capità Amèrica. Bé, la banda sonora està bé, evidentment anclada en els anys 40, la pel·lícula està anclada en els anys 40. Tant fans de Marvel, doncs, bueno, també és una manera de tenir una mica de culturilla. I ens anem amb ell, amb el Harry James i la seva orquestra, amb la cançó que es diu You Made Me Love You. Molt bonica, especial, i dir-vos que passeu una bona setmana. Els culers aguantem la nit d'infart, i salut i swing i força Barça. Som-hi i ens escoltem la següent setmana. Fins aviat!

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat. Cubelles 107.5 FM.

0: Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Aquesta emissora municipal Ràdio Cubelles farà aquest divendres 4 de setembre un programa especial en directe amb motiu de l'edició número 39 de la Festa de la Verema. L'emissora municipal instal·larà una carpa pròpia a la plaça del Mercat, des d'on aproparà els oients, l'ambient i els protagonistes d'aquesta tradicional celebració cubellenca. El programa especial començarà a les 7 de la tarda, coincidint amb l'inici de la programació d'aquesta Festa de la Verema. A aquesta hora tindrà lloc la cursa infantil de Tonells de Vi i a 7:45 del vespre començarà la inauguració oficial d'aquesta edició número 39 de la Festa de la Verema, que comptarà amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars i també dels castellers del Foix de Cubelles. Durant el programa especial, Ràdio Cubelles donarà veu als diferents estants participants en aquesta edició de la festa, que podran presentar les seves propostes i activitats. També passaran per la carpa de l'emissora municipal, autoritats municipals i el nou pubillatge 2026-2028. A les 9 de la nit, la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026. Posteriorment tindrà lloc la tradicional trepitjada de raïm i el tas del primer mos, col·laboració de Josep Cuscó i també del net de Salvador Estalella, amb la participació també dels infants de la vila que s'hagin inscrit. I del... la nit es completarà amb música en directe. A les 11 de la nit actuarà el tribut a ABBA i a la 1 de la matinada serà el torn de Fugados de Alcatraz. Totes les novetats de la Festa de la Verema i la programació també que seguirà dissabte es pot consultar des del web municipal cubelles.cat. La Festa de la Verema de Cubelles arriba aquest divendres a l'edició número 39, mantenint viu l'homenatge a la pagesia i incorporant també noves generacions a la tradicional trepitjada de raïm. En una entrevista al programa Cubelles Tot un Món de Ràdio Cubelles, el trepitjador veterà Josep Cuscó ha repassat la història i l'evolució d'una celebració plenament arrelada a Cubelles. Josep Cuscó, que ha participat en la festa des dels seus inicis, s'ha recordat alguns dels canvis que ha viscut la Verema al llarg de gairebé 4 dècades. La celebració va començar a la plaça de la Vila i posteriorment es va traslladar a l'actual emplaçament a la plaça del Mercat, mantenint com un dels seus principals objectius posar en valor el treball de la pagesia i la tradició agrícola local. Així mateix ho ha explicat Josep Cuscó.
4: 38, i amb el d'aquest any esperem 39.
3: Clar,
4: 39,
3: és el primer dia,
4: començament. Tingues en compte que la festa va començar aquí a la plaça de l'Ajuntament, al cap de la plaça de la Vila. Va començar la festa, es va muntar allà un escenari, es va muntar una d'això, i al cap de 2 anys, em sembla que va ser al cap del segon o el tercer any, ja es va passar aquí a la plaça del Mercat. Bé, el diem la plaça del Mercat perquè és la plaça del Mercat, o sigui, és la on fan el mercadell els divendres, i llavors pues, és el que... i llavors va passar allà. I, bueno, molt bé d'això. Sempre hi ha més, hi ha l'acompanyament, també hi ha les cases comercials de cava i de vi i d'això, que també venen, i també se'ls hi munten una caseta amb el nom a cada caseta. També hi ha una part molt important que és Ràdio Cubelles, que també estan cada any, sempre han estat al peu del canó, sempre retransmetent en directe, sempre fent entrevistes en directe.
3: Un dels moments més destacats d'aquesta edició és el relleu generacional en la tradicional trepitjada de raïm. El pubillatge participa activament, però enguany també s'incorpora una figura especialment vinculada a la història de la festa. Es tracta de Guillem, net del recordat Salvador Fonoll, que agafa el relleu com a trepitjador en aquesta edició. Josep Cuscó ha celebrat especialment aquesta incorporació, que permet donar continuïtat a una tradició compartida durant anys.
4: Doncs sí, és una cosa molt, molt maca, és una cosa molt maca, i de que ell s'hagi decidit que trepitgi el raïm, pues la veritat és seguir una tradició, i a mi em recorda que va ser el company que sempre hem tingut tots durant molts anys a la trepitjada, pues ha sigut amb el Salvador Fonoll, i que ara sigui el seu net, el Guillem, que... ja pues és un, una satisfacció, un

0: orgull, doncs, també puguis compartir amb ell aquesta trepitjada.
1: La Festa de la Verema combina l'activitat tradicional amb un ampli programa de propostes culturals i festives. Durant la jornada, els visitants poden trobar exposicions d'artesania, mostres d'eines antigues, demostracions de forja i productes de proximitat. La celebració es converteix així en un punt de trobada per la ciutadania de Cubelles i del conjunt del Garraf, afavorint així també un ambient de convivència germanor al voltant de les tradicions locals. I en aquest context, l'entrevista també ha posat en relleu el paper de Ràdio Cubelles en la difusió de la Festa de la Verema, en directe el mateix dia d'aquest esdeveniment, aquest divendres, i en la preservació també de la memòria d'una celebració que, després de 39 edicions, continua incorporant noves generacions sense perdre les seves arrels des d'un estant a la mateixa plaça del Mercat. La Biblioteca Municipal de Cubelles acull fins al 30 de setembre l'exposició Cubelles en clau de vi, de l'artista local Arantxa Manrique. La mostra, formada per 21 obres, proposa una mirada artística a la tradició vitivinícola i a la memòria també de la pagesia de Cubelles. En una entrevista aquí a l'emissora municipal, Arantxa Manrique ha explicat el particular procés creatiu que ha seguit per elaborar les obres. L'artista utilitza tanins i residus naturals procedents del raïm, de varietats com el xarel·lo, el macabeu o l'ull de llebre, com a material pictòric. La proposta artística parteix també d'imatges d'arxius de famílies locals vinculades a la pagesia.
2: De tota l'exposició, en 21 obres, si no m'equivoco, n'hi ha 5 de molt grans, que són la mateixa imatge, però pintada amb diferents tanins, és a dir, són 5 raïms grans pintats amb tanins de macabeu, amb tanins de somoll negre, d'ull de llebre, de xarel·lo. Llavors, ja les mides es van anant fent petites, llavors hi ha dues obres que representen imatges més com de celler, de l'elaboració del vi, hi ha unes botes i una premsa. Després també es van fent com més petites i hi ha dues imatges de la vinya. Una és una vinya en conreu i una altra és un cep. I a partir d'aquí, cada vegada es van fent més petites i hi ha 4 obres que representen eines, 4 obres que representen el món de la vinya Cubelles amb les famílies que jo vaig trobar que havien tingut vinyes i havien tingut aquestes propietats i havien cultivat el vi, i 4 imatges de 4 racons del poble que em van semblar bonics i són els que vaig triar, però per gust estètic, bàsicament, i per imatge emblemàtica, també, no?
1: Entre aquestes fotografies d'arxiu de famílies locals de Cubelles vinculades a la pagesia, podem trobar imatges on hi ha els Morgades, els Pedreny o bé els Granell. A partir d'aquest patrimoni fotogràfic, Arantxa Manrique ha recreat escenes i elements vinculats a la cultura del vi, com ara raïms, botes de celler, vinyes i diferents racons emblemàtics de Cubelles.
2: Surt d'una web que tenen els Amics del Castell, on allà hi disposes d'unes imatges relacionades amb aquest món del vi. I llavors, per les fonts que hi ha en aquella web, tenien propietat de vinyes la família Morgada, la família Pedreny i la família Granell. Llavors, ahir, just quan una de les assistents a l'exposició la van a veure i em va dir, doncs els nostres avis també tenien vinyes a Cubelles. El que passa que són unes imatges que no estan en aquest arxiu. Llavors, doncs vaig triar aquestes imatges, doncs ja et dic, Morgades, Granell, i dels Pedreny també vaig fer alguna imatge, però no vaig ser capaç d'interpretar-la.
1: Durant l'entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, Arantxa Manrique també repassa els seus inicis en el món de l'art i una vocació creativa que l'acompanya des de petit. Actualment, compagina l'activitat artística amb la formació en art-teràpia. La seva aposta per l'art va més enllà de les exposicions. L'artista també gestiona un taller situat al carrer Major de Cubelles, on organitza activitats per a infants i adults, sessions de pintura guiada amb degustació de vi i propostes de cohesió d'equips. Cubelles en clau de vi connecta especialment la Verema, una celebració que posa en relleu vitivinícola. En aquest context, la mostra es presenta com un homenatge a les generacions de pagès, una part de la història de Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubelles, farà aquest divendres 4 de setembre un programa especial en directe amb motiu de l'edició número 39 de la Festa de la Verema. L'emissora municipal instal·larà una carpa pròpia a la plaça del Mercat, des d'on aproparà els oients, l'ambient i els protagonistes d'aquesta tradicional celebració cubellenca. El programa especial començarà a les 7 de la tarda, coincidint amb l'inici de la programació d'aquesta festa.

0: Festa de la Verema. A aquesta hora tindrà lloc la cursa infantil de Tonells de Vi i a 7:45 del vespre començarà la inauguració oficial d'aquesta edició número 39 de la Festa de la Verema, que comptarà amb la participació de les colles de l'agrupació de Balls Populars i també dels castellers del Foix de Cubelles. Durant el programa especial Ràdio Cubelles donarà veu als diferents estants participants en aquesta edició de la festa, que podran presentar les seves propostes i activitats. També passaran per la carpa de l'emissora municipal, autoritats municipals i el nou pubillatge 2026-2028. A les 9 de la nit la programació continuarà amb la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026. Posteriorment tindrà lloc la tradicional trepitjada de raïm i el tas del primer mos, amb la col·laboració de Josep Cuscó i doncs, també del net de Salvador Estalella, amb la participació també dels infants de la vila que s'hagin inscrit i del pubillatge de Cubelles. La nit es completarà amb música en directe. A les 11 de la nit actuarà el tribut a ABBA i a la 1 de la matinada serà el torn de Fugados de Alcatraz. Totes les novetats de la Festa de la Verema i la programació també que seguirà dissabte es pot consultar des del web municipal cubelles.cat. La Festa de la Verema de Cubelles arriba aquest divendres a l'edició número 39, mantenint viu l'homenatge a la pagesia i incorporant també noves generacions a la tradicional trepitjada de raïm. En una entrevista al programa Cubelles Tot un Món de Ràdio Cubelles, el trepitjador veterà Josep Cuscó ha repassat la història i l'evolució d'una celebració plenament arrelada a Cubelles. Josep Cuscó, que ha participat en la festa des dels seus inicis, s'ha recordat alguns dels canvis que ha viscut la Verema al llarg de gairebé 4 dècades. La celebració va començar a la plaça de la Vila i posteriorment es va traslladar a l'actual emplaçament a la plaça del Mercat, mantenint com un dels seus principals objectius posar en valor el treball de la pagesia i la tradició agrícola local. Així mateix ho ha explicat Josep Cuscó.
1: 38, i amb el d'aquest any esperem 39.
0: Clar,
1: 39.
0: Des del primer dia,
1: Tingues en compte que la festa va començar aquí a la plaça de l'Ajuntament, al cap de la plaça de la Vila. Va començar la festa, es va muntar allà un escenari, es va muntar una d'aixòs, i al cap de 2 anys, em sembla que va ser al cap del segon o el tercer any, ja es va passar aquí a la plaça del Mercat. Bé, el diem la plaça del Mercat perquè és la plaça del Mercat, o sigui, és la on fan el mercadell els divendres, i llavors pues, és el que... I llavors va passar allà. I, bueno, molt bé. D'això sempre hi ha més. Hi ha l'acompanyament, també hi ha les cases comercials de cava i de vi i d'això, que també venen, i també se'ls hi munten una caseta amb el nom a cada caseta. També hi ha una part molt important, que és Ràdio Cubelles, que també estan cada any, sempre han estat al peu del canó, sempre retransmetent en directe, sempre fent entrevistes en directe.
0: Un dels moments més destacats d'aquesta edició és el relleu generacional en la tradicional trepitjada de raïm. El pubillatge participa activament, però enguany també s'incorpora una figura especialment vinculada a la història de la festa. Es tracta de Guillem, net del recordat Salvador Fonoll, que agafa el relleu com a trepitjador en aquesta edició. Josep Cuscó ha celebrat especialment aquesta incorporació, que permet donar continuïtat a una tradició compartida durant anys.
1: Doncs sí, és una cosa molt, molt maca, és una cosa molt maca, i de que ell s'hagi decidit a que trepitgi el raïm, pues la veritat és seguir, i a mi em recorda que va ser el company que s'han tingut tots durant molts anys a la trepitjada, pues ha sigut amb el Salvador Fonoll, i que ara sigui el seu net, el Guillem, que ja pues és una satisfacció, un orgull poder puguis compartir amb ell aquesta trepitjada.
0: La Festa de la Verema combina l'activitat tradicional amb un ampli programa de propostes culturals i festives. Durant la jornada, els visitants poden trobar exposicions d'artesania, mostres d'eines antigues, doncs de forja i productes imitat. La celebració es converteix així en un punt de trobada per la ciutadania de Cubelles, així també un ambient de convivència germanor al voltant de les tradicions locals. I en aquest context, l'entrevista també ha posat en relleu el paper de Ràdio Cubelles en la difusió de la Festa de la Verema, en directe el mateix dia d'aquest esdeveniment, aquest divendres, i en la preservació també de la celebració, que després de 39 edicions continua incorporant noves generacions sense perdre les seves arrels des d'un estant a la mateixa plaça del Mercat.

0: La Biblioteca Municipal de Cubelles acull fins al 30 de setembre l'exposició Cubelles en clau de vi, de l'artista local. La mostra, formada per 21 obres, proposa una mirada artística a la tradició vitivinícola i a la memòria també de la pagesia de Cubelles. En una entrevista aquí a l'emissora municipal, Arantxa Manriqué ha explicat el particular procés creatiu que ha seguit per elaborar les obres. L'artista utilitza tanins i residus naturals procedents del raïm, de varietats com el xarel·lo, el macabeu o l'ull de llebre com a material pictòric. La proposta artística parteix també d'imatges d'arxius de famílies locals vinculades a la pagesia.
1: De tota l'exposició, en 21 obres, si no m'equivoco, n'hi ha 5 de molt grans, que són la mateixa imatge, però pintada amb diferents tanins, és a dir, són 5 raïms grans pintats amb tanins de macabeu, amb tanins de somull negre, d'ull de llebre, de xarel·lo. Llavors, ja, les mides es van anant fent petites, llavors hi ha dues obres que representen imatges més com de celler, de l'elaboració del vi, hi ha unes botes i una premsa. Després també es van fent com més petites i hi ha dues imatges de la vinya. Una és una vinya en conreu i una altra és un cep. I a partir d'aquí cada vegada es van fent més petites i hi ha 4 obres que representen eines, 4 obres que representen el món de la vinya Cubella amb les famílies que jo vaig trobar que havien tingut vinyes i havien tingut aquestes propietats i havien cultivat el vi, i 4 imatges de 4 racons del poble que em van semblar bonics i són els que vaig triar, però per gust estètic, bàsicament, i per imatge emblemàtica, també, no?
0: Entre aquestes fotografies d'arxiu de famílies locals de Cubelles vinculades a la pagesia, podem trobar imatges on hi ha els Morgades, els Pedreny o bé els Granell. A partir d'aquest patrimoni fotogràfic, Arantxa Manriqué ha recreat escenes i elements vinculats a la cultura del vi, com ara raïms, botes de celler, vinyes i diferents racons emblemàtics de Cubelles.
1: Surt d'una web que tenen els Amics del Castell, on allà hi disposes d'unes imatges relacionades amb aquest món del vi. I llavors, per les fonts que hi ha en aquella web, tenien propietat de vinya la família Morgada, la família Pedrell i la família Granell. Llavors, ahir, just quan una de les assistents a l'exposició la van a veure i em va dir, doncs els nostres avis també tenien vinyes a Cubelles, el que passa que són unes imatges que no estan en aquest arxiu. Llavors, doncs vaig triar aquestes imatges, doncs ja et dic, Morgades, Granell, i d'Espadrell també vaig fer alguna imatge, però no vaig ser capaç d'interpretar-la.
0: Durant l'entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, Arantxa Manriqué també repassa els seus inicis en el món de l'art i una vocació creativa que l'acompanya des de petit. Actualment compagina la seva activitat artística amb la formació en art-teràpia. La seva aposta per l'art va més enllà de les exposicions. L'artista també gestiona un taller situat al carrer Major de Cubelles, on organitza activitats per a infants i adults, sessions de pintura guiada amb degustació de vi i propostes de cohesió d'equips. Cubelles en clau de vi connecta especialment amb la Festa de la Verema, una celebració que posa en relleu el passat vitivinícola de Cubelles. En aquest context, la mostra es presenta com un homenatge a les generacions de pagesos i pageses que han format part de la història de Cubelles. L'exposició es pot visitar a la Biblioteca Municipal de Cubelles fins al 30 de setembre.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta també molt estable, dominat pel sol i el cel clar la major part del dia. Sí que hi haurà un núvol baix ara a primera hora del matí amb tendència a desaparèixer ràpidament i que podrà tornar a sorgir a partir de temperatura que pujarà una miqueta més i es mourà entre els 22 i 23 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima avui

0: podrà arribar als 31 amb una humitat alta i enxafogor intensa, ben feble amb una miqueta de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia fent que la mar estigui arrissada, augmentant ràpidament a marejol durant la tarda. Per demà esperem que el temps també sigui estable, però amb alguns intervals de núvols, domini del sol, sobretot el cel una mica més clar, mentre aquí es pot formar algun núvol baix i bandes de núvols alts, i com dèiem, un cel més clar a la tarda. I amb una temperatura que aquesta nit podrà pujar una miqueta i estar per sobre dels 20 mínima, mentre que demà la màxima també pujarà i estarà entre 31 i 32, amb una humitat que serà molt alta i xafogó també molt ins. Farem també amb una mica de vent de mestral, feble fins a mig matí, i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol, sobretot de cara a la tarda. Per diumenge, estable, dominat pel sol, amb alguns intervals de núvols no destacables, i hem d'esperar que amb bandes de núvols alts i també amb algun núvol baix a primera hora del matí. Hem d'esperar també que la temperatura sigui alta, movent-se amb valors per sobre de 23 a 24 graus de mínima, mentre que la màxima podria situar-se per sobre dels 32 en el dia, que les temperatures tocaran sostre i seran de ple i rigorós estiu, i a més també amb humitat alta i molta xafogor. Ben feble també de mestral o terral a l'inici i final del dia i de garbí al migdia amb mar majoritàriament arrissada.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles es prepara per viure aquest divendres 4 de setembre una nova edició de la Festa de la Brema. La celebració arriba enguany a l'edició número 39 i tornarà a convertir la plaça del Mercat en el punt de trobada de la cultura popular, la gastronomia, els vins i caves i la música durant dos dies. La Festa de la Brema mantindrà els seus actes més emblemàtics, però aquesta noves propostes al paisatge i a l'entorn natural del municipi, amb la voluntat de relacionar aquests espais amb els vins i caves del territori. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha remarcat el significat especial d'una edició que obre pel 40 aniversari de Festa de la Brema, que celebrarà l'any vinent. Rosa Fonoll ha reivindicat també el valor de la festa com una de les maneres de mantenir viva la memòria d'un municipi estretament vinculat històricament a la pagesia i a la terra. Escoltem a Rosa Fonoll.
3: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i bueno, i tot en aquella època, pues, aquesta generació és que eren tots a Cubelles. Després ens va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I bueno, aquí tots els fills de pagesos, ja dels 3 o 4 anys, es feien a la vinya. I això és el que és, i això portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
2: La programació oficial començarà divendres 4 de setembre a les 7 de la tarda amb la tradicional cursa infantil de Tonells de Vi. A 8:15 del vespre es farà la inauguració oficial de la Festa de la Brema amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. A les 9 de la nit arribarà la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026. I un dels moments més esperats de la nit serà, novament, la tradicional trepitjada de Raïm i el tas del primer mos, amb la participació dels infants de Cubelles i la col·laboració de Josep Cuscó. La nit de divendres continuarà amb música, a les 11 hi haurà un tribut a ABBA, mentre que a partir de la 1 de la matinada serà el torn de Fugados de Alcatraz. Pel que fa a la programació de dissabte 5 de setembre d'aquesta Festa de la Brema, s'adreçarà a públics de totes les edats, amb activitats com zumba, jocs gegants inspirats en la Brema, exhibicions de dansa, l'infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. La música tornarà a ser protagonista diumenge durant la jornada amb l'actuació itinerant de Thys Tracció Band i els concerts de Loques del Panda i la nit de Canet. Durant els dos dies de la Festa de la Brema, la plaça del Mercat acollirà també els establiments participants, que oferiran diverses propostes gastronòmiques, mentre que els visitants han de gustar vins i caves. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat com se selecciona l'oferta musical dels dos dies de Festa de la Brema.
4: Normalment intentem portar el divendres a la tarda, que a vegades és un dia una miqueta més fluixet en quant a

0: de gent, intentem portar sempre algun una miqueta especial, que tregui alguna de la normalitat, i el diumenge ja és un grup, el dissabte, perdó, ja és un dia que s'omple generalment la plaça, no? Al principi no hem tingut mai problemes i sempre hem tingut bé la ubicació de la plaça.
1: L'objectiu, segons explica Narcís Pineda, és combinar activitats familiars, tastos, gastronomia i música en un format de festa a la Brema que manté l'essència de les darreres edicions. La concentració de la programació en una tarda i una jornada també respon, segons el regidor de Turisme, a la voluntat d'adaptar aquesta festa a les franges de major afluència i evitar així les hores de més calor. Però la Brema també per Cubelles és simbòlica de posar punt i final a l'estiu. La Festa de la Brema de Cubelles arriba aquest divendres a l'edició número 39, mantenint viu l'homenatge a la pagesia i incorporant també noves generacions a la tradicional trepitjada de raïm. En una entrevista al programa Cubelles Tot un Món de Ràdio Cubelles, el trepitjador veterà Josep Cuscó ha repassat la història i l'evolució d'una celebració plenament arrelada a Cubelles. Josep Cuscó, que ha participat en la festa des dels seus inicis, s'ha recordat alguns dels canvis que ha viscut la Brema al llarg de gairebé 4 dècades. La celebració va començar a la plaça de la Vila i, posteriorment, es va traslladar a l'actual emplaçament a la plaça del Mercat, mantenint com un dels seus principals objectius posar en valor el treball de la pagesia i la tradició agrícola local. Així mateix ho ha explicat Josep Cuscó.
2: 38, i jo m'ho aquest any, esperem, 39.
1: Clar,
2: 39.
1: Porto des del primer dia,
2: Tens en compte que la festa va començar aquí a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça de la Vila. Va començar la festa, es va muntar allà un escenari, es va muntar una d'això, i al cap de 2 anys, em sembla que va ser al cap del segon o el tercer any, ja es va passar aquí a la plaça del Mercat. Bueno, ho diem a la plaça del Mercat perquè és la plaça del Mercat, o sigui, és la on fan el mercadillo els divendres, i llavors pues, és el que... I llavors va passar allà. I, bueno, molt bé d'això. Sempre hi ha més, hi ha l'acompanyament, també hi ha les cases comercials de cava i de vi i d'això, que també venen i també se'ls hi munten una caseta amb el nom a cada caseta. També hi ha una part molt important que és Ràdio Cubelles, que també estan cada any, sempre han estat al peu del canó, sempre retransmetent en directe, sempre fent entrevistes en directe.
1: Un dels moments més destacats d'aquesta edició és el relleu generacional en la tradicional trepitjada de raïm. El poviatge participa activament, però enguany també s'hi incorpora una figura especialment vinculada a la història de la festa. Es tracta de Guillem, net del recordat Salvador Fonoll, que agafa el relleu com a trepitjador en aquesta edició. Josep Cuscó ha celebrat especialment aquesta incorporació que permet donar continuïtat a una tradició compartida durant anys.
2: Doncs sí, és una cosa molt, molt maca, és una cosa molt maca, i de que ell s'hagi decidit a que trepitgi el raïm, pues la veritat és seguir una tradició, i a mi em recorda que va ser el company que sempre hem tingut tots durant molts anys a la trepitjada, pues ha sigut amb el Salvador Fonoll, i que ara sigui el seu net, el Guillem, que... Ja, pues és una satisfacció, un orgull, pues també puguis compartir amb ell aquesta trepitjada.
1: La Festa de la Brema combina l'activitat tradicional amb un ampli programa de propostes culturals i festives. Durant la jornada, els visitants poden trobar exposicions d'artesania, mostres d'eines antigues, demostracions de forja i productes de proximitat. La celebració es converteix així en un punt de trobada per la ciutadania de Cubelles i del conjunt del Garraf, afavorint així també un ambient de convivència germanor al voltant de les tradicions locals. I en aquest context, l'entrevista també ha posat en relleu el paper de Ràdio Cubelles en la difusió de la Festa de la Brema, en directe el mateix dia d'aquest esdeveniment, aquest divendres, i en la preservació també de la memòria d'una celebració que, després de 39 edicions, continua incorporant noves generacions sense perdre les seves arrels des d'un estant a la mateixa plaça del Mercat. La Biblioteca Municipal de Cubelles acull fins al 30 de setembre l'exposició Cubelles en clau de vi, de l'artista local Arantxa Manrique. La mostra, formada per 21 obres, proposa una mirada artística a la tradició vitivinícola i a la memòria també de la pagesia de Cubelles. En una entrevista aquí a l'emissora municipal, Arantxa Manrique ha explicat el particular procés creatiu que ha seguit per elaborar les

0: obres. L'artista utilitza tanins i residus naturals procedents del raïm, de varietats com el xarel·lo, el macabeu o l'ull de llebre com a material pictòric. La proposta artística parteix també d'imatges d'arxius de famílies locals vinculades a la pagesia.
1: De tota l'exposició, hi ha 21 obres, si no m'equivoco, n'hi ha 5 de molt grans, que són la mateixa imatge, però pintada amb diferents tanins, és a dir, són 5 raïms grans pintats amb tanins de macabeu, amb tanins de somon negre, d'ull de llebre, de xarel·lo... Llavors, ja, les mides es van anant fent petites, llavors hi ha dues obres que representen imatges més com de celler, de l'elaboració del vi, hi ha unes botes i una premsa. Després també es van fent com més petites i hi ha dues imatges de la vinya. Una és una vinya en conreu i una altra és un cep. I a partir d'aquí, cada vegada es van fent més petites i hi ha 4 obres que representen eines, 4 obres que representen el món de la vinya Cubella, amb les famílies que jo vaig trobar que havien tingut vinyes i havien tingut aquestes propietats i havien cultivat el vi, i 4 imatges de 4 racons del poble que em van semblar bonics i són els que vaig triar, però per gust estètic, bàsicament, i per imatge emblemàtica, també, no?
0: Entre aquestes fotografies d'arxiu de famílies locals de Cubelles vinculades a la pagesia, podem trobar imatges on hi ha els Morgades, els Pedreny o bé els Granell. A partir d'aquest patrimoni fotogràfic, Arantxa Manrique ha recreat escenes i elements vinculats a la cultura del vi, com ara raïms, botes de celler, vinyes i diferents racons emblemàtics de Cubelles.
1: Surt d'una web que tenen els Amics del Castell, on allà hi disposes d'unes imatges relacionades amb aquest món del vi. I llavors, per les fonts que hi ha en aquella web, tenien propietat de vinya la família Morgada, la família Pedreny i la família Granell. Llavors, ahir, just quan una de les assistents a l'exposició la van a veure i em va dir, doncs els nostres avis també tenien vinyes a Cubelles. El que passa que són unes imatges que no estan en aquest arxiu. Llavors, doncs vaig triar aquestes imatges, doncs ja et dic, Morgades, Granell, i dels Pedreny també vaig fer alguna imatge, però no vaig ser capaç d'interpretar-la.
0: Durant l'entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, Arantxa Manrique també reflexis en el món de l'art i una vocació creativa que l'acompanya des de petit. Actualment compagina la seva activitat artística amb la formació en art-teràpia. La seva aposta per l'art va més enllà de les exposicions. L'artista també gestiona un taller situat al carrer Major de Cubelles, on organitza activitats per a infants i adults, sessions de pintura guiada amb degustació de vi i propostes de cohesió d'equips. Cubelles en clau de vi connecta especialment amb la Festa de la Brema, una celebració que posa en relleu el passat vitivinícola de Cubelles. En aquest context, la mostra es presenta com un homenatge a les generacions de pagesos i pageses que han format part de la història de Cubelles. L'exposició es pot visitar a la Biblioteca Municipal de Cubelles fins al 30 de setembre.
2: L'atur registrat ha crescut a Cubelles fins a les 797 persones durant el mes d'agost. En aquest últim mes s'han entrat concretament 22 persones més a les oficines d'ocupació i ja sumen 40 registrats aturats més que els que hi havia fa un any, a l'agost del 2025. Tot això segons les dades de registrat que ha publicat la Generalitat de Catalunya. Al conjunt de la comarca, l'atur registrat també ha crescut i ara suma 7.167 desocupats, que són uns 100 més que el juliol, i una xifra que ja supera la de l'agost del 2025. En tots els municipis del Garraf han patit una pujada en el nombre de persones registrades a l'atur. I en la mateixa línia, en general a Catalunya, també hi ha més aturats ara. Concretament, durant l'últim mes s'han registrat 59.500 aturats més a les oficines d'ocupació. El govern de la Generalitat vol estudiar si la regularització explica part d'aquest augment de l'atur entre les persones sense ocupació anterior. El secretari de Treball del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha assenyalat que, malgrat la contribució a la regularització d'immigrants, la

0: crescut. Apunta també que cal analitzar què ha passat en altres sectors.
1: Clar, el nostre objectiu sempre és créixer en ocupació i créixer en ocupació de qualitat. Està passant. El que sí que els puc dir és que la regulació sembla que ha tingut un efecte de creixement pel que fa a l'afiliació i, per tant, si l'Estat calcula que és un 20% de creixement de l'afiliació que es deu a la regularització, bueno, però això es deu haver passat aquí igual i haurem de veure què ha passat en altres sectors perquè, malgrat aquesta por, l'afiliació hagi crescut.
0: En aquest sentit, el sector de l'educació és el que més ha contribuït al descens de l'afiliació a Catalunya durant el mes d'agost, amb 26.500 afiliacions menys aproximadament. Ramos ha vinculat aquesta caiguda al fi de les activitats de lleure educatiu i ha qualificat de més rellevant i preocupant que aquesta situació es pugui repetir cada any. L'atur en aquest àmbit de l'educació ha augmentat concretament aquest mes en 2.305 persones.
2: L'Ajuntament de Cubelles ha obert les inscripcions a l'ofrena floral adreçada a entitats, associacions i partits polítics per commemorar la Diada Nacional de Catalunya, que celebra, com és habitual, l'11 de setembre a les 11 del matí a la plaça de l'Església. L'acte girarà al voltant de la hissada de la Senyera al monument, el geni i la força bruta, d'Ansel Cabús, i comptarà amb la participació del pubillatge de Cubelles, els castellers del Foix i el cor l'Espiga. La commemoració començarà a les 11 del matí amb l'actuació dels castellers del Foix i el cor l'Espiga. Després es farà la hissada de la Senyera, les ofrenes florals i tancarà l'acte al Parlament Oficial de l'alcaldessa. Prèviament, a les 10 de matí, els campaners de Cubelles faran un repic de campanes i, en cas de pluja, l'acte es traslladaria a l'interior de l'Església de Santa Maria, que, com cada any, dona el seu suport a la celebració. Les entitats i les associacions que vulguin prendre part d'aquesta ofrena floral cal que facin inscripció a través d'un formulari web a cubelles.cat indicant el nom de l'entitat, les dades de contacte d'una persona representant i el tipus d'ofrena, ram o coixí, i ho han de fer abans del 10 de setembre. Els castellers del Foix de Cubelles van participar divendres al vespre en la Diada Castellera de les Peces, al Vinyana, coincidint amb la festa major del municipi. La colla cubellenca va tornar a coincidir amb els de la Bisbal en una actuació de caràcter tranquil, enfocada principalment a donar continuïtat al treball de les estructures més bàsiques. La jornada va començar amb un intent desmuntat de la Torre de 6 i els castellers del Foix van saber reaccionar i van completar un 3 de 6 abans d'afrontar amb èxit la Torre de 6, que finalment va descarregar. La seva actuació es va tancar amb una i un pilar de 4, sense plantejar-se grans reptes. La diada va servir a la colla de Cubelles per continuar guanyant confiança i experiència amb les estructures que està treballant aquesta temporada. En aquest sentit, la Torre de 6 va tornar a tenir un paper destacat i continua acumulant actuacions amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions als propers compromisos. Amb aquesta actuació ja deixada enrere, els castellers del Foix centren ara els esforços en una de les cites més singulars del seu calendari, el viatge

0: espais de debat i activitats vinculades a la solidaritat i al compromís social. El festival congrega durant un cap de setmana milers de participants, entitats, organitzacions i activistes procedents de diferents països. A les d'enguany hi tindran una presència destacada gràcies a la participació dels caixers del Foix. La colla covellenca tindrà així l'oportunitat de portar aquesta tradició catalana fora del seu àmbit habitual i compartir-la amb un públic internacional. La presència castellera el manifesta dels caixers del Foix, però no és una novetat absoluta. El ja havia acollit els maneques de Brussel·les, la colla castellera de la capital belga. La incorporació dels castellers del Foix a aquesta presència i obre una nova porta a la projecció internacional de la cultura castellera. Després d'una temporada en què la colla de Cubelles ha reformat el seu estatus de colla de set i ha aconseguit diversos assoliments històrics, l'expedició suposa un nou repte, aquesta vegada però fora de les places castelleres habituals i en un context que combinarà tradició, coherència i intercanvi cultural. El viatge a Bèlgica es presenta així com una de les expectatives més especials als castellers del Foix durant la temporada 2026. El Centre Violeta de Cubelles dona el tret de sortida el nou curs aquest setembre amb una programació pensada per a dones i amb activitats molt diverses. Entre setembre i desembre, l'espai oferirà tallers i propostes relacionades amb l'autocura, el benestar, la creativitat i la formació, així com espais per compartir experiències i reflexionar. Les activitats començaran el 7 de setembre amb l'espai d'autocura i costura creativa. Durant els següents dies també s'incorporaran altres propostes com costura avançada, art-teràpia, gimnàstica, terapèutica, escriptura creativa, l'espai sensorial familiar, adreçat també a infants de 2 a 3 anys, els tallers de polseres candela i un espai de debat. Una programació que inclou també diferents activitats formatives. Entre setembre i octubre es farà el taller Eines per la recerca de feina i habilitats al món laboral, que treballarà aspectes com la planificació, la gestió de l'agenda, l'autoconeixement de l'entorn i les competències laborals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Núria Planes, regidora de Polítiques d'Igualtat, ha parlat d'aquestes propostes. També ha avançat que a l'octubre es podrà participar d'un taller de nutrició i alimentació saludable que es desenvoluparà en 4 sessions. A més, també està previst que properament s'incorporin noves activitats també relacionades amb el treball remot i la gestió de l'estrès.
1: Una mica amb caire continuista de les activitats que es feien abans, vale? Són els tallers que ens funcionen, nosaltres anem una mica de prova-error i el que ens funciona, doncs, intentar mantenir-ho i obrir-ho a més ciutadanes, no? Al final, ara comença el curs escolar, el temps de que les dones deixen els nens a l'escola i tal, i tenen més temps per fer activitats per elles mateixes i per a la seva formació i el seu autoconeixement, i llavors doncs, hem fet una nova programació de les coses que més ens han funcionat fins ara. Els continguts dels tallers, hi ha tallers de diversos, des de costura, nutrició, hi ha una sèrie de tallers que es poden consultar a la web, i al final hi ha molt força acceptació, tot i que hem començat ara a fer la campanya i que la gent encara està, jo que no sap si estàs de vacances o estàs treballant ja, però ja hem començat a fer la campanya, ja hi ha muntada, i bueno, doncs hi ha algun taller que encara ja veus que el tema de les eines de la recerca laboral, doncs encara aquest encara no acaba de funcionar, perquè també la gent es comença a ficar al setembre amb aquesta, amb temes d'ocupació, i bueno, en principi correcte.
0: Entre les novetats d'aquest curs, també des de Polítiques d'Igualtat, es destaca la celebració d'una fira d'artesanes i artistes, una iniciativa del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, al CIAT del Garraf, amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles. La fira tindrà lloc el 3 d'octubre al Passeig Marit i vol convertir-se en un punt de trobada per donar a conèixer el talent creatiu de les dones a la comarca. La iniciativa també busca posar en valor els oficis artesans i fomentar també l'associacionisme i les xarxes de col·laboració entre dones. La proposta forma part de Polítiques d'Igualtat impulsades durant aquest 2026, que posen el focus en la promoció del talent femení i en el reforç de la participació a les xarxes associatives dels municipis. Amb aquesta nova programació, el Centre Violeta continua oferint un espai de trobada, aprenentatge i participació amb activitats pensades per compartir, cuidar-se i desenvolupar noves habilitats. Més informació i inscripcions des del web municipal cubelles.cat.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900 926 900. Dental Company, porque sonreír es salud.

Ei, va, què passa? Que, aquella cosa que et vaig explicar, no. Crec que se'm va anar a la olla, tio. Al final...

fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en sexe i penso en papiloma. Fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en soc una gateta que està a gustar, casa tranquil·leta, miau.

Problema que... Sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on neix.

Ara que estem sentats tots junts a mitjanit, briseta vora el mar, records de l'Estartit. Recordes els matins quan caiem a la platja des del llit, com si fos ahir.

aprendre a desaparèixer i així haurat des d'un forat et i et donaran tota la meva poesia completa perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta també molt estable, dominat pel sol i el cel clar la major part del dia. Sí que hi haurà un núvol baix ara a primera hora del matí amb tendència a desaparèixer ràpidament i que podrà tornar a sorgir a partir de mitja tarda amb una temperatura que pujarà una miqueta més i es mourà entre els 22 i 23 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima avui podrà arribar als 31, amb una alta i enxafogor intensa. Fem feble amb una miqueta de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui a rissar, augmentant ràpidament a marejol durant la tarda. Per demà esperem que el temps també sigui estable, però amb alguns intervals de núvols, domini del sol sota la tarda, amb cel una mica més clar, mentre que al matí es pot formar algun baix i bandes de núvols alts, i com més clar, a la tarda, i amb una temperatura que aquesta nit podrà pujar una miqueta i estar per sobre de mínima, mentre que demà la màxima pujarà i estarà entre 31 i 32, que serà molt alta i xafogor també molt intensa. Continuarem també amb una mica de vent de mestral, feble fins a mig matí, i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol, sobretot de cara a la tarda. Per diumenge esperem un temps estable, dominat pel sol amb alguns intervals de núvols, no massa destacables, i hem d'esperar que... I també amb algun núvol baix a primera hora del... Hem d'esperar també que la temperatura sigui alta, movent-se en valors sobre de 23, mentre que la màxima podria situar-se per sobre dels 32 en el dia, que les temperatures tocaran sostre i de ple i rigorós, i a més també amb humitat alta i molta xafogor. Ben feble també de mestral o terral a l'inici i de garbí al migdia amb mar majoritàriament arrissada.
0: Cubelles, notícies.

0: Cubelles es prepara per viure aquest divendres 4 de setembre una nova edició de la Festa de la Brema. La celebració enguany a l'edició número 39 i tornarà a convertir la plaça del Mercat en el punt de trobada de la cultura popular, la gastronomia, els vins i caves i la música. La Festa de la Brema mantindrà els seus actes més emblemàtics, però aquesta edició també ha incorporat nova amb la voluntat de relacionar aquests espais del territori. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha remarcat el significat especial d'una edició que obre el camí cap al 40 aniversari de la Festa de la Brema, que celebrarà l'any vinent. Rosa Fonoll ha reivindicat també el valor de la festa com una de les maneres de mantenir viva la memòria d'un municipi estretament vinculat històricament a la pagesia i a la terra. Escoltem a Rosa Fonoll.
1: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i bueno, i tot en aquella època, pues, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després ens va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I bueno, aquí tots els fills de pagesos ja dels 3 o 4 anys es feien a la vinya. I això és el que és, i això portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
0: La programació oficial començarà divendres 4 de setembre a les 7 de la tarda amb la tradicional cursa infantil de Tonells de Vi. A 8:15 del vespre es farà la inauguració oficial de la Festa de la Brema amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. A les 9 de la nit arribarà la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026. I un dels moments més esperats de la nit serà, novament, la tradicional de raïm i el del primer mos, amb la participació dels infants de Cubelles i la col·laboració de divendres continuarà que a les 11 hi haurà un tribut a ABBA, mentre que a partir de la 1 de la matinada serà el torn de Fugados de Alcatraz. Pel que a la programació de dissabte 5 de setembre de Festa de la Brema, s'adreçarà a públics de totes les edats amb activitats com zumba, jocs gegants inspirats en la Brema, exhibició de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. La música tornarà a ser protagonista diumenge durant la jornada amb l'actuació itinerant de Cis, Tracció Bar i els concerts de Les Loques del Panda i la nit de Canet. Els dies de la Festa de la Brema, la plaça del Mercat acollirà també els establiments participants que oferiran diverses propostes gastronòmiques, mentre que els visitants podran degustar vins i caves. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat com se selecciona l'oferta musical dels dos dies de Festa de la Brema.
2: Normalment intentem portar el divendres a la tarda, que a vegades és un dia una miqueta més fluixet en quant a de gent, intentem portar sempre algun grup una miqueta especial, algú que tregui algo de la normalitat, i el diumenge ja és un grup, el dissabte, perdó, ja és un dia que s'omple generalment la plaça, no? En principi no hem tingut mai problemes i sempre hem tingut bé la ubicació de la plaça.
0: L'objectiu, segons explica Narcís Pineda, és combinar activitats familiars, gastronomia i música en un format de Festa de la Brema que manté l'essència de les darreres edicions. La concentració de la programació en una tarda i una jornada completa respon, segons el regidor de Turisme, a la voluntat d'adaptar aquesta festa a les franges de major afluència i evitar així les hores de més calor. Però la Brema és també per Cubelles una manera simbòlica de posar punt i final a l'estiu. La Festa de la Brema de Cubelles arriba aquest divendres a l'edició número 39, mantenint viu l'homenatge a la pagesia i incorporant també noves generacions a la tradicional trepitjada de raïm. En una entrevista al programa Cubelles Tot un Món de Ràdio Cubelles, el trepitjador veterà Josep Cuscó ha repassat la història i l'evolució d'una celebració plenament arrelada a Cubelles. Josep Cuscó, que ha participat en la festa des dels seus inicis, s'ha recordat alguns dels canvis que ha viscut la Brema al llarg de gairebé 4 dècades. La celebració va començar a la plaça de la Vila i posteriorment es va traslladar a l'actual emplaçament a la plaça del Mercat, mantenint principals objectius, posar en valor el treball de la pagesia i la tradició agrícola local. Així mateix ho ha explicat Josep Cuscó.
3: 38, i amb el que aquest any esperem 39.
0: Clar,
3: 39. Porto des del
0: primer dia,
3: Tingues en compte que la festa va començar aquí a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça de la Vila. Va començar la festa, es va muntar allà un escenari, es va muntar una d'això, i el que va ser al cap del segon, tercer any, ja es va passar aquí a la plaça del Mercat.

0: mercat. Bueno, li diuen la plaça del mercat perquè és la plaça del mercat, o sigui, és la, on fan el mercadell els divendres, i llavors pues, és el que... I allò ens va passar. I, bueno, molt bé, d'això sempre hi ha més, hi ha l'acompanyament, també hi ha les cases comercials de cava i de vi, i d'això també venen, i també se'ls hi munten una caseta amb el nom a cada caseta. També hi ha una part molt important que és Ràdio Cubelles, que també estan cada any, sempre han estat al peu del canó, sempre retretes, sempre fent entrevistes en directe.
1: Un dels moments més destacats d'aquesta edició és el relleu generacional en la tradicional trevitjada de raïm. El poviatge participa activament, però enguany també s'hi incorpora una figura especialment vinculada a la història de la festa. Es tracta de Guillem, net del recordat Salvador Fonoll, que agafa el relleu com a trevitjador en aquesta edició. Josep Cuscó ha celebrat especialment aquesta incorporació que permet donar continuïtat a una tradició compartida durant anys.
0: Doncs sí, és una cosa molt, molt maca, és una cosa molt maca, i de que ell s'hagi decidit a que trepitgi el raïm, pues la veritat és seguir una tradició, i a mi em recorda que va ser el company que sempre hem tingut tots durant molts anys a la trepitjada, pues ha sigut amb el Salvador Fonoll, i que ara sigui el seu net, el Guillem, que... ja pues, és una satisfacció, un orgull, pues, també puguis compartir amb ell aquesta trepitjada.
1: La Festa de la Verema combina l'activitat tradicional amb un ampli programa de propostes culturals i festives. Durant la jornada, els visitants poden trobar exposicions d'artesania, mostres d'eines antigues, demostracions de forja i productes de proximitat. La celebració es converteix així en un punt de trobada per la ciutadania de Cubelles i del conjunt del Garraf, afavorint així també un ambient de convivència germanor al voltant de les tradicions locals. I en aquest context, l'entrevista també ha posat en relleu el paper de Ràdio Cubelles en la difusió de la Festa de la Verema, en directe el mateix dia d'aquest esdeveniment, aquest divendres, i en la preservació també de la memòria d'una celebració que, després de 39 edicions, continua incorporant noves generacions sense perdre les seves arrels des d'un estant a la mateixa plaça del Mercat. La Biblioteca Municipal de Cubelles acull fins al 30 de setembre l'exposició Cubelles en clau de vi, de l'artista local Arantxa Manrique. La mostra, formada per 21 obres, proposa artística a la tradició vitivinícola i a la memòria també de la pagesia de Cubelles. En una entrevista aquí a l'emissora municipal, Arantxa Manrique ha explicat el particular procés creatiu que obres. L'artista utilitza tanins i residus naturals procedents del raïm, de varietats com el xarel·lo, el macabeu o l'ull de llebre com a material pictòric. La proposta artística parteix també d'arxius de famílies locals vinculades a la pagesia.
2: De tota l'exposició, tinc una obra, n'hi ha 5 de molt gran. La mateixa imatge, però pintada amb diferents tanins, és a dir, són 5 raïms grans pintats amb tanins de macabeu, amb tanins de somon negre, d'ull de llebre, de xarel·lo... Llavors ja les mides es van anant fent petites, llavors hi ha dues obres que representen imatges més com de celler, de l'elaboració del vi, hi ha unes botes i una premsa. Després també es van fent com més petites i hi ha dues imatges de la vinya. Una és una vinya en conreu i una altra és un cep. Aquí cada vegada més petites hi ha 4 obres que representen eines, 4 que representen el món de la vinya Cubelles. Les famílies que jo vaig trobar que havien tingut vinyes i havien tingut aquestes propietats i havien cultivat el vi, i quants de 4 racons del poble, i són els que vaig triar, però per gust estètic, bàsicament, i per imatge emblemàtica, també.
1: Entre aquests vies d'arxiu de famílies locals de Cubelles vinculades a la pagesia, podem trobar imatges on hi ha els Morgades, els Pedreny o bé els Granell. A partir d'aquest patrimoni fotogràfic, Arantxa Manrique ha recreat escenes i elements vinculats a la cultura del vi, com ara raïms, botes de celler, vinyes i diferents racons emblemàtics de Cubelles.
2: Surt d'una web que tenen els Amics del Castell, on allà hi disposes d'unes doncs, imatges relacionades doncs, amb aquest món del vi. I llavors, doncs, per les fonts que hi ha

0: en aquella web tenien propietat de vinyes la família Morgada, la família Pedrell i la família Granell. Llavors, una de l'exposició la van a veure i em va dir, doncs, els nostres avis també tenien vinyes a Cubelles. El que passa que són unes imatges que no estan en aquest arxiu. Llavors, bueno, doncs vaig triar doncs, aquestes imatges, doncs ja et dic, Morgades, Granell... I dels Pedrell també vaig fer alguna imatge, però no vaig ser capaç d'interpretar-la.
1: Durant l'entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, Arantxa Manriquer també repassa els seus inicis en el món de l'art i una vocació creativa que l'acompanya des de petit. Actualment compagina la seva activitat artística amb la formació en art-teràpia. La seva aposta per l'art va més enllà de les exposicions. L'artista també gestiona un taller situat al carrer Major de Cubelles, on organitza activitats per a infants i adults, sessions de pintura guiada amb degustació de vi i propostes de cohesió d'equips. Cubelles en clau de vi connecta especialment amb la Festa de la Brema, una celebració que posa en relleu el passat vitivinícola de Cubelles. En aquest context, la mostra es presenta com un homenatge a les generacions de pagesos i pageses que han format part de la història de Cubelles. L'exposició es pot visitar a la Biblioteca Municipal de Cubelles fins al 30 de setembre.
2: L'atur registrat ha crescut a Cubelles fins a les 797 persones durant el mes d'agost. En aquest últim mes s'han registrat concretament 22 persones més a les oficines d'ocupació que en el mes anterior i ja sumen 40 registrats aturats més que els que hi havia fa un any, a l'agost del 2025. Tot això, segons l'ha publicat la Generalitat de Catalunya. Al conjunt de la comarca, l'atur registrat també ha crescut i ara suma 7.167 desocupats, que són uns 140 més que el juliol, i una xifra que ja supera la de l'agost 5. En tots els municipis del Garraf han patit una pujada en el nombre de persones registrades a l'atur. I en la mateixa línia, en general a Catalunya, també hi ha més aturats ara. Concretament, durant l'últim mes s'han registrat 59.500 aturats més a les oficines d'ocupació. El govern de la Generalitat vol estudiar si la regularització explica part d'aquest augment de l'atur entre les persones sense ocupació anterior. El secretari de Treball del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha assenyalat que, malgrat la contribució de la regularització d'immigrants, l'afiliació ha crescut i apunta també que caldrà analitzar què ha passat en altres sectors.
3: Clar, el nostre objectiu sempre és créixer i créixer una ocupació de qualitat. Hem de veure què és el que està passant. Però si puc dir és que la regularització sembla que ha tingut un efecte de creixement, perquè per tant si cal el de creixement de l'afiliació que es deu a la regularització, bueno, ja haurem de veure què ha passat en altres sectors perquè malgrat aquesta aportació l'afiliació no hagi crescut.
2: En aquest sentit, el sector de l'educació ha estat el que més ha contribuït al descens de l'afiliació a Catalunya durant el mes d'agost, amb 26.500 afiliacions menys aproximadament. Ramos ha vinculat aquesta caiguda al fi de les activitats de lleure educatiu i ha qualificat de més rellevant i preocupant que aquesta situació es pugui repetir cada any. L'atur en aquest àmbit de l'educació ha augmentat concretament aquest mes en 2.305 persones.
1: Els castellers de Cubelles van participar divendres al vespre castellera de la Festa Major del municipi. La colla cubellenca va tornar a coincidir amb els bous de la Bisbal en una actuació de caràcter tranquil, enfocada principalment al treball de les estructures més bàsiques. La jornada va començar amb un desmuntat de la Torre de Sis i els castellers del Foix van saber reaccionar i van completar un abans d'afrontar amb èxit la Torre de Sis, que finalment van poder descarregar. La seva actuació es va tancar amb un 3 de 6 amb l'agulla i un pilar de 4, sense plantejar grans reptes. La diada va servir a la colla de Cubelles per continuar guanyant confiança i experiència amb les estructures que està treballant aquesta temporada. En aquest sentit, la Torre de Sis va tornar a tenir un paper destacat i continua acumulant actuacions amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions als propers compromisos. Amb aquesta actuació ja deixada enrere, els castellers del Foix centren ara els esforços en una de les cites més singulars del calendari, el viatge a Bèlgica. Els dies 12 i 13 de setembre, la colla es desplaçarà fins a Ourense per formar part del programa del Festival Manifesta 2021, actuacions i tallers de castells. Prop de 70

0: Integrants a la colla viatjaran fins a aquesta ciutat costanera de Flandes Occidental per apropar la tradició castellera al públic belga i internacional. La participació dels castellers del Foix permetrà alhora donar a conèixer els valors associats als castells, com la cooperació, la confiança i el treball col·lectiu. Manifiesta és un esdeveniment que es celebra anualment a Ourense. Manifiesta és un esdeveniment que es celebra anualment a Ostende i que combina propostes culturals i musicals amb teatre, dansa, espais de debat i activitats vinculades a la solidaritat i al compromís social. El festival congrega durant un cap de setmana milers de participants, entitats, organitzacions i activistes procedents de diferents països. A l'edició d'enguany, els castells humans hi tindran una presència destacada gràcies a la participació dels castells del Foix. La colla covellenca tindrà així l'oportunitat de portar aquesta tradició catalana fora del seu àmbit habitual i compartir-la amb un públic internacional. La presència castellera al manifesta dels castells del Foix, però, no és una novetat absoluta. En edicions anteriors, el festival ja havia acollit els maneques de Brussel·les, la colla castellera de la capital belga. La incorporació dels castellers del Foix amplia ara aquesta presència i obre una nova porta a la projecció internacional de la cultura castellera. Després d'una temporada en què la colla de Cubelles ha reformat el seu estatus de colla i ha acollit diversos assoliments històrics, l'expedició a Ostende suposa un nou repte, aquesta vegada però fora de les places castelleres habituals i en un context que combinarà tradició, convivència i intercanvi cultural. El viatge com una de les expectatives més especials dels castellers del Foix durant la temporada 2026. De Cubelles dona el tret de sortida al nou curs aquest setembre amb una programació pensada per a dones i amb activitats molt diverses. Entre setembre i desembre l'espai oferirà tallers i propostes relacionades amb l'autocura, el benestar, la creativitat i la formació, així com espais per compartir experiències i reflexionar. Les activitats començaran el 7 de setembre amb l'espai d'autocura i costura creativa. Durant els següents dies també s'incorporaran altres propostes com costura avançada, art-teràpia, gimnàstica, terapèutica, escriptura creativa, l'espai sensorial, adreçat també a infants de 3 anys, els Tosseres Candela i un art. Una també informativa entre octubre es farà el taller Eina i habilitats al món laboral, que treballarà aspectes com la planificació, la gestió de l'agenda, l'autoconeixement de l'entorn i les competències. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Núria Planas, regidora de Polítiques d'Igualtat, ha parlat d'aquestes propostes. També avançat que a l'octubre es podrà participar d'un taller de nutrició i alimentació saludable que es desenvoluparà en 4 sessions. A més, també està previst que properament s'incorporin noves activitats també relacionades amb el treball remot i la gestió de l'estrès.
1: Una mica amb caire continuista de les activitats que es feien abans, vale? Són els tallers que ens funcionen, nosaltres anem cada prova error i el que ens funciona, doncs, intentar mantenir-ho i obrir-ho a més ciutadanes, no? Al final, bueno, ara comença el curs escolar, vale? És el temps de que les dones deixen els nens a l'escola, més temps per fer activitats per elles, formació i el seu autoconeixement, i llavors doncs, hem fet una nova programació de les coses que més ens han funcionat fins ara. Els continguts dels tallers, doncs, hi ha tallers diversos, des de costura, nutrició, hi ha una sèrie de tallers que es poden consultar a la web. I al final és, doncs, hi ha molt força acceptació, tot i que va fer la campanya i que la gent encara està allò que no sap si estàs de vacances o estàs treballant ja, però ja hi ha molta gent apuntada. I bueno, doncs hi ha algun taller que encara ja veus que el tema de les eines de la recerca laboral, doncs encara aquest encara no acaba de funcionar, perquè també la gent es comença a ficar al setembre amb aquesta, amb temes d'ocupació, i bueno, en principi correcte.
0: Entre les novetats d'aquest curs, també des de Polítiques d'Igualtat, es destaca la celebració d'una fira d'artesanes i artistes, una iniciativa del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, al CIAT del Garraf, amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles. La fira tindrà lloc el 3 d'octubre al Passeig Marítim i vol convertir-se en un punt de trobada per donar a conèixer el talent creatiu de les dones a la comarca. La iniciativa també busca posar en valor els oficis artesans i fomentar també l'associacionisme i les xarxes de col·laboració entre dones. La proposta proposta forma part de polítiques d'igualtat impulsades durant aquest 2026, que posen el focus en la promoció del talent femení i en el reforç de la participació

0: participació a les xarxes associatives dels municipis. Amb aquesta nova programació, el Centre Violeta continua oferint un espai de trobada, aprenentatge i participació amb activitats pensades per compartir, cuidar-se i desenvolupar noves habilitats. Més informació i inscripcions des del web municipal cubelles.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

dos pals a la roda, torno a començar, em poso per davant, no busco acaparar, ja és per brillar, jardins tacats de sang, tinc ales per volar i m'estic emocionant, dos nens de parabolari.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: I parlem ara d'una exposició titulada Cubelles en clau de vi. A l'altra banda del fil telefònic tenim a l'Arantxa Manrique, que és coneguda a Cubelles, artista local, i a més una persona doncs, que està vinculada a diferents espais com el Violeta i també té un espai propi, el seu negoci, doncs, tot just al carrer Major. Amb ella volem parlar en aquesta ocasió d'aquesta exposició, com dèiem, Cubelles en clau de vi. Anem a saludar-la. Arantxa, benvinguda.
2: Bon dia, gràcies per convidar-me.
1: Explica'ns una mica, Arantxa, en què consisteix aquesta mostra que podem ja veure, ja està muntada a la Biblioteca Municipal de Cubelles i que es podrà visitar fins al 30 de setembre. Explica'ns, què mostres?
2: Bé, doncs la Núria va contactar-me, la directora de la biblioteca, per dir-me que cada setembre fan una exposició relacionada amb el món del vi o de la vinya, i em va dir si volia participar perquè havia vist unes obres que jo ja tenia pintades amb els tanins del vi. El que passa és que aquestes obres que jo tenia n'eren 5 i no eren suficients. Ja les havia tingut exposades de manera col·lectiva amb Crea Cubelles al Centre Social al setembre de l'any passat. I llavors li vaig dir, no et preocupis, que en faré més. I a partir d'aquí doncs, vaig començar a fer un recull d'imatges tretes de l'arxiu dels Amics del Castell, que està penjat a internet. Vaig estar buscant com eines també que es feien servir per baramar i doncs amb una mica d'aquestes imatges de referència vaig com reinterpretar-les i pintar-les amb els seus tanins.
1: Parla'ns una mica d'aquestes imatges. Allò no les podem explicar totes, no? Però artísticament com s'interpreta una obra i què hi podem veure? Per que ens posis algun exemple, vaja.
2: Aviam. De tota la...

0: exposició, van 21 obres, si no m'equivoco, n'hi ha 5 de molt grans, que són la mateixa imatge, però pintada amb diferents tanins, és a dir, són 5 raïms grans pintats amb tanins de macabeu, amb tanins de somon negre, d'ull de llebre, de xarelo... Llavors, ja, les mides es van anant fent petites, llavors hi ha dues obres que representen imatges més com de celler, de l'elaboració del vi, hi ha unes botes i una premsa. Després també es van fent com més petites i hi ha dues imatges de la vinya. Una és una vinya en conreu i una altra és un cep. I a partir d'aquí, cada vegada es van fent més petites i hi ha 4 obres que representen eines, 4 obres que representen el món de la vinya Cubella amb les famílies que jo vaig trobar que havien tingut vinyes i havien tingut aquestes propietats i havien cultivat el vi, i 4 imatges de 4 racons del poble que em van semblar bonics i són els que vaig triar, però per gust estètic, bàsicament, i per imatge emblemàtica, també, no?
1: Parteixes de fotografies d'arxiu. Aquest arxiu, d'on surt?
0: Doncs surt d'una web que tenen els Amics del Castell, on allà hi disposes d'unes imatges relacionades amb aquest món del vi. I llavors, per les fonts que hi ha en aquella web, tenien propietat de vinya a la família Morgada, la família Pedrell i la família Granell. Llavors, ahir, just quan una de les assistents a l'exposició la van a veure i em va dir, doncs els nostres avis també tenien vinyes a Cubelles. El que passa que són unes imatges que no estan en aquest arxiu. Llavors, bueno, doncs vaig triar aquestes imatges, doncs ja et dic, Morgades, Granell... I dels Pedrell també vaig fer alguna imatge, però no vaig ser capaç d'interpretar-la. Llavors, ja et dic, aquestes imatges de persones del poble que hagin tingut relació amb el món de la vinya, perquè també s'ha de dir que Cubelles és de pagès i ha estat dedicada al món del camp i la pagesia, però no ha sigut l'especialitat la vinya, a el que s'hi hagin dedicat. Aquestes imatges són una de la família Morgada i una altra de la... I les altres tres són de la família Granell. I són imatges que es veuen doncs, dues persones, no? L'avi de la masia Granell, amb el tiet, carregant una bota, descarregant doncs, aquest raïm, no?, que havien collit. Després es veuen, en les de la família Morgada, es veuen doncs, com persones darrere de les vinyes que estan collint. I després una de les de la família Granell té com a característica que des de la vista de la masia hi ha un burro que està carregant un carro amb aquest raïm que han collit i que han de descarregar i llavors es veu el burro, no? I de fons es veu l'església.
1: Uh-huh. Molt bé, aquesta és la reinterpretació artística, no?, que fas tu d'aquestes 4 imatges i quan s'anuncia que utilitzes compostos naturals del vi o polifenols o, bé, provinents de la pell, llavors, parts llenyoses del raïm per crear-les, d'on treus tot aquest material? No sé si t'hi dediques tu també una mica a la pagesia.
0: Aviam. Aquest material el trec d'un celler amb el que jo li compro els vins amb els que faig els tastos en el vi. Llavors, és un celler de superquilòmetre zero. Sempre són vins que no estan macerats amb sucre. Per tant, justament el que els dona la graduació amb aquests vins són els propis tanins, no? Un cop s'ha trencat tot i han exprimit fins a l'última gota de líquid que queda dintre del raïm, tot això que fora es fa una pasta que fa i llavors fa com un passeri i agafi graduació aquest vi. Llavors, amb això no em fan res. Llavors jo els demano que m'ho guardin i a mi m'agrada experimentar. Llavors, doncs, arrel de portar-m'ho i anar veient, no?, com pintaven

0: pues, aquests residus orgànics, doncs vaig arribar a fer les obres.
1: Uh-huh. Molt bé. No sé si ens deixem algun detall, no?, d'aquesta exposició Cubelles en clau de Vic. A més, és una data idònia, no?, aquesta exposició es mostra just doncs, quan coincideix la celebració Cubelles d'aquesta edició número 39, no?, de la Festa de la Verema, una exposició que es pot veure durant tot aquest mes de setembre a la biblioteca, un lloc també, vaja, crec que tenim, no?, a la concurrència.
0: Sí, a més és que la biblioteca té una sala d'exposicions que és preciosa, o sigui, ara mateix és la millor sala que hi ha a Cubelles per poder exposar. És una sala que és àmplia, està climatitzada, té els fons de paret negra, que qualsevol cosa que hi posi li ressalta. Llavors, bueno, jo penso que és un lloc ideal. A mi em va agradar molt que la Núria comptés amb mi i l'he muntat amb molt de gust i l'he pintat també gaudint-la, no? Que al final, doncs una mica el fet de dedicar-me a la pintura és per això.
1: Una mica també de tu, jo et conec, no? Però una mica com et descrius? Com és l'Arantxa Manrique i una mica aquesta faceta artística, no? Perquè vas projectant nous projectes, no? Vas creixent, no? Ara mateix, què fa l'Arantxa, no? I d'on li ve aquest art?
0: Ai, Àngels, aviam.
1: Fa temps, no? O sigui, l'Arantxa, quan comences amb aquest món? És a dir, per una mica... conèixer una mica més de tu, no? A nivell artístic. I el que et porta, no? A dir, doncs... jo vull seguir per aquí.
0: Doncs la veritat és que jo he pintat sempre, des de molt petita. A mi de petita, quan els nens els hi preguntava, tu de gran què vols ser? Jo sempre veia pintora. Però era una cosa que no pensava mai que seria una realitat, no? Tampoc és que ho hagi perseguit com un somni, sinó que ha estat una cosa intrínseca dins de la meva vida. Per tant, és que... com que sempre he estat pintant, sempre he tingut la necessitat d'expressar, aquesta és una via que sempre m'ha anat molt bé. I el fet de crear no el visc com un procés que em dona un resultat, sinó el visc com un procés que m'ajuda a expressar i a transformar-me. Llavors, per això justament faig arteràpia. Jo he estat molts anys treballant a escoles com a educadora infantil, he treballat amb alumnes amb necessitats educatives especials durant també molts anys, i bé, doncs, arrel de, paral·lelament, de mentre que jo feia aquella professió que jo havia estudiat, jo sempre tenia la necessitat de crear, doncs vaig dedicar-me a formar-me a arteteràpia per poder oferir això també als altres, no? Primer, perquè el món de la docència sento que es queda curt a nivell d'acompanyaments emocionals, i després perquè és una necessitat que tinc. O sigui, per mi pintar, crear, modelar, és com respirar. Llavors, no puc com no fer-ho. I llavors, com que està a dins meu, doncs que menys que rentabilitzar-ho també, no?
1: I tant. I hem de dir, doncs, que t'has obert un camí, no? Aquí a Cubelles ets empresària local i bé... Doncs ofereixes tot tipus de tallers. No sé si també vols aprofitar aquest moment aquí a la ràdio per donar a conèixer també el teu negoci.
0: Bé, doncs, ja que tinc l'oportunitat, aprofito. Tinc el taller d'art al carrer Major, està just davant de la Salseta, un local molt petitet, on ja tinc un màxim de 10 persones o 10 infants. Tinc tallers infantils cada tarda, de dilluns a dijous. Els divendres, doncs, tinc un grup d'adults i, paral·lelament, faig altre tipus d'activitats, doncs, com ja són pintura guiada amb degustació de vi, art teràpia grupal o individual, i tallers que m'encarreguen, doncs, per diferents esdeveniments, i per team building, per fer cohesió d'equip. La veritat és que l'art és una eina que pot proporcionar moments de benestar i està bé, no?, que arribi com a molts àmbits i a molts llocs, perquè la gent té una oportunitat de conèixer i connectar-se amb si mateix a través de l'art i la veritat.
1: Doncs, Arantxa, et coneixem una mica més, ara ja podem fer-nos una mica més a la idea de, no?,

0: i d'aquest aquest interior que portes, no? Artista, que a mica en mica anem veient doncs, la teva obra, no? També hi ha molta gent que gaudeix també de tot això que mostres i que ensenyes. Tot un aprenentatge, no? per tothom, no? Per tota la gent que d'una manera o altra d'aquesta art-teràpia, com deies tu, i de tot això que mostres a través del teu negoci. Arantxa, amb Enrique, ho hem de deixar aquí, en tot cas farem. Què et sembla també una mica aquesta festa i que hi hagi aquest homenatge i aquest record cap a la pagesia?
1: Bueno, doncs, sempre ha estat, no ho sé, jo la recordo des de petita, des de quan es triaven les pubilles fins a quan participaven per ser pubilles. És una manera de donar-li un espai en la memòria i seguir reivindicant aquest món de la pagesia i de relacionat amb el món del camp que ha format part de la història del nostre poble i que doncs penso que està bé, no?, donar-li un espai amb el temps per rememorar-lo, no?, ja sigui doncs, celebrant amb festa, amb música, però bueno, que hi hagi una mica de representació i contextualització doncs, d'aquells moments que s'han viscut enrere.
0: I tant. Doncs ara sí, Arantxa Manrique, novament aquesta clau de vi, pot visitar la Biblioteca Municipal, de la qual n'hem parlat al llarg d'aquesta nit. Es pot visitar fins l'últim dia de mes, fins al 30 de setembre, a la biblioteca, a l'horari d'obertura al públic. Moltes gràcies, Arantxa, per aquesta entrevista, que vagi molt bé, i bé, ja seguirem parlant segurament en una altra ocasió d'altres temes, perquè l'Arantxa doncs, fa moltes coses aquí al municipi. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per comptar amb mi i fins la pròxima, Àngels.
0: Gràcies.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
0: Benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
0: I aquesta festa de la Verema, un dels ingredients especials, com sempre, i tradicionals, és la trepitjada de raïm que tenim cada any. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres a Josep Cuscó, que és un dels trepitjadors veterans de molts anys que trepitja, no?, cada any. Anem a saludar-lo. Josep, benvingut. Què tal?
5: Hola, bon dia. Doncs pues molt bé. I vosaltres què tal? Bé?
0: Perfecte. Novament aquí a la Festa de la Verema i per parlar, no?, d'aquest raïm, d'aquesta trepitjada, d'aquesta tradició. Josep, aquest any, quines són les novetats que ens pots explicar?
5: Bueno, doncs una de les novetats que hi ha és de que trepitjarà en lloc del Carles de la bodega, doncs allò on trepitjarà el Guillem, que és el net del Salvador Fonoll, que malauradament doncs, ja fa 20 anys que l'altre dia li van fer un homenatge, li van posar una placa a casa seva, però bueno. I llavors aquest any el Carles, pues, clar, degut a la quantitat de feina que té a la bodega, que a més ho fan tan bé, pues, que llavors, clar, el que els hi sobra és gent. I llavors té tanta feina i deixa l'hora aquesta de la trepinada que ells tenen, va dir que, lamentant-ho molt, que no podria aquest any trepitjar. I llavors el Guillem, que és el net del Salvador Fonoll, que en pau descansi.
0: Hem de dir que el Salvador Fonoll va estar moltíssims anys, no?, també trepitjant el raïm, i per tant és també bé un reconeixement, no?, que trepitja el seu net i la tradició.
5: Sí, és una cosa molt, molt maca, és una cosa molt maca, i de que ell s'hagi decidit que trepitgi el raïm, pues la veritat és seguir una tradició, i a mi em recorda que va ser el company que sempre hem tingut tots durant molts anys a la trepitjada, pues, ha sigut amb el Salvador Fonoll, i que ara sigui el seu net el que el veiem, que ja és una satisfacció, un orgull, pues, també puguis compartir amb ell aquesta trepitjada.
0: Parla'ns una mica també del moment, no? Perquè

0: Clar, la gent que l'ha viscut, més o menys ja sabem com és, no? Però hi ha gent que potser enguany s'acosta a la festa i per primera vegada veu com es fa aquesta trepitjada de raïm. Com es prepara? És a dir, hi ha els cups, no? Hi ha el raïm, no sé si més o menys la quantitat de raïm que cada any arriba, que normalment són aquí, de pagesos locals.
1: Sí. Sí, i allò anem allà a buscar el raïm i va la brigada, van a buscar les caixes de raïm, i llavors aquí hi han dues portadores, dos d'això, o sigui que estan obertes, i llavors són grosses i llavors són de dues botes serrades i obertes, i llavors doncs, allà dintre es posa el raïm, i com cada any doncs, també hi ha la canalla doncs, que seleccionen, o sigui, que van a dir que volen trepitjar, i llavors, llavors estem tots junts, dues portadores, llavors també trepitgem la canalla, trepitgem nosaltres amb ells. Normalment s'hi posa cada any també la senyora alcaldessa, la senyora Rosa Fonoll, també trepitja, amb un o amb l'altre, és igual, però també, i llavors es fa una festa molt, molt amena, molt maca, d'això, i llavors això, i la canalla també trepitja amb molta il·lusió, perquè també tot això et recorda de que el que fins fa molt poc temps es feia, i es feia aquí a Cubelles, hi ha bastants llocs, que tenien el cup i trepitjaven el raïm, sigui per ells o sigui per uns altres, i llavors, pues, clar, tot això és un també, com has ben bé dit abans, és un homenatge a la pagesia, no? Que ara, malauradament, cada cop està, va a menys, no? I més amb el canvi climàtic, d'això doncs, encara pitjor, perquè el raïm s'ha de collir abans, s'ha degut al d'això, o sigui, però bueno, amb el sentit de la festa doncs, és molt maco, perquè és això, és la trepitjada, que participa la mainada que s'apunten a l'Ajuntament, i a partir d'aquí doncs, trepitgem i fem la festa ben alegre, llavors ja. Hi ha les autoritats municipals, i després també sempre ve algú de la Diputació o de la Generalitat, etc, etc, i també estan allà, i bueno, i entre tots pues, fem la festa pues, el millor possible.
0: Uh-huh. A més, hem de dir que el mateix Pubillatge Entrant, no?, que se'ls fa la presentació aquest dia, per primera vegada també, molts d'ells trepitgen raïm. No només la canalleta, no?, que s'inscriu, que hi ha uns quants trepitjadors que es poden inscriure, però després també el pubillatge, no?, la pubilla, l'hereu, tots aquests càrrecs de la meta, no sé, la pubilleta petita, perquè ara tenim moltíssim pubillatge.
1: Sí, el pubillatge també, igual que la canalla que s'apunta, o sigui, per poder trepitjar. També hi ha el pubillatge que, clar, també trepitja, no?, perquè també han de fer un hort a la festa, no?, o sigui, són els que representen després tot l'any a la festa de la Verema. I també trepitgen i també ho fan amb molta gust. O sigui, el que passa que quan un és una mica més gran li fa una mica allò de trepitjar, de posar els peus allà dintre, això. Però, bueno, és el primer moment, no? És allò que quan et treus les sabates i els mitjons i et poses allà dintre, trepitges, i com que veus que tothom trepitja, doncs també et poses a trepitjar. I allò sempre surt una festa molt alegre i ells també molt contents, el pubillatge, doncs, també molt contents de poder trepitjar i de poder col·laborar amb la festa, que al fi i al cap són els que ells després representen el nom de Cubelles amb les festes que es fan.
0: Uh-huh. Hem de dir que hi ha dos cups, no? Perquè sí. Al final, si veus l'escenari, us dividiu, no? També, és a dir, sou sí. Dos, en aquest cas d'elles tu, amb que vens acompanyat amb el Guillem, no? Amb el sí, net amb el del Guillem. Salvador, Bonoll. I, per tant, doncs, sereu dos que acompanyareu, anireu dividint la canalla i el pubillatge, no?, que també tenim l'infantil i l'adult, i anireu trepitjant. I es van aguantant, no?, entre ells, més que res per no caure, per no arriscar.
1: Sí, no. Ens aguantem, ens posem els braços per sobre de l'ombro, ens agafem, més que tot, per no relliscar, perquè, clar, allà, com que estàs amb els peus, no portes sabates, no portes res, la bota

0: sempre pot relliscar una mica, no? A pesar de que està protegida, perquè la brigada també ho prepara molt bé, també ho fa molt bé, però bueno, per evitar això, doncs, llavors, bueno, poses allà i comences a donar uns toms, la gent aprofita, els familiars, el d'això, i qui no són familiars aprofita per fer les fotografies, i bueno, i queda una festa, però sí, sí, ens repartim primer trepitges amb la canalla que s'han apuntat, després surten i després allò ens trepitges amb, la, amb el pobillatge. I allò ens reparteixes normalment meitat i meitat a cada bota. A cada bota allà n'hi ha dues, doncs allò ens cada, cada un anem trepitjant.
1: I de la trepitjada el primer most, no?, que la gent prova, és a dir, sobre l'aixeta, no?, una vegada doncs, ja s'ha brindat i diguem doncs, que el públic s'ha acabat, no?, una mica l'acte, no?, i llavors el públic ja va amb la copa i l'omple, no?, del primer most.
0: Sí, sí, sí, agafes el most i és bo perquè normalment és dolç, és bastant dolç i llavors, doncs, bueno, i a la gent li agrada, no?, perquè qui és el que no li agrada de provar una cosa amb una festa tan, tan maca, tan entranyable com es fa a Cubelles, qui és el que no li agrada de... Després et posen la bota allà o tu, ai, la bota, la copa, i tu portes la, o portes la copa que has comprat a fora, etc etc, i poses allà i et poses una mica de mos i el tastes i fas el primer tast de la temporada, dius d'un vi que sortirà després, que és excel·lent, que es vendrà per tot arreu, i dius, bueno, pues, poder tindre el primer mos, és molt maco.
1: Aquest any, 39 anys de la Festa de la Verema, Josep, tu portes molts anys, no sé quan vas començar, si
0: porto,
1: al principi de tot o...
0: Em porto 39.
1: Portes els 39
0: sí.
1: anys, eh?
0: Sí, bueno, 38, i amb aquest any, esperem, 39.
1: Clar.
0: 39,
1: porto des del primer dia, començament. Eh?
0: Tingues en compte que la festa... aquí a la plaça de l'Ajuntament, al cap de la plaça de la Vila, va començar la festa, es va amb un escenari, es va muntar una d'això, i al cap de dos anys em sembla que va ser el cap de... I al cap de dos anys em sembla que va ser el cap del segon o el tercer any, i es va pesquir.

0: Sí, és un dels estats més moguts i més benvolguts de tots, no? Perquè dius, foten una feina que dius és per treure's el barret, no? Per dir xapó.
1: Gràcies, Josep, per la part que ens toca, com a Ràdio Cubelles.
0: Sí, sí,
1: Sí,
0: sí, sí,
1: sí.
0: no, però és que és veritat, ho peleu tan bé, ho foteu tan bé que dius, s'ha de dir, no? Perquè a més és un dels estands més concorreguts, a part del que vas a veure el cava i el vi i el de d'això, però el de la ràdio, que tothom té ganes, en aquell moment tothom té ganes de passar per allà i que li diguin, hola, vine, senta't un moment aquí, què tal, què et sembla la festa, no?
1: Sí, que a més també parlem amb el públic, parlem amb els estands, no? Tant de
0: Exacte.
1: vi com de cava, com també les degustacions gastronòmiques. A
0: Les
1: més, una festa que hem
0: negociacions.
1: vist créixer, no?, una mica també amb
0: Sí.
1: expositors i tots, perquè també hi ha a vegades l'exposició d'eines antigues hi ha hagut també alguna exposició curiosa de treballs de fusta, d'artesans, vaja. Havíem vist com es treballa la forja, no? O sigui, també hi ha
0: Sí,
1: gent
0: sí,
1: de
0: sí, sí.
1: Cubelles que posa també aquella exposició.
0: No, hi ha l'exposició i després també hi han exposicions que treballen el ferro, que treballen com hi ha, per exemple, el Virgili que té l'exposició, que cada any ha posat l'exposició i després fot unes obres relacionades amb la verema i d'això molt, molt maques i que després es poden comprar també i, bueno, i surt bé. Després hi ha les exposicions del bars i restaurants i forns i d'aixòs d'aquí de Cubelles, que també porten els seus delicatessen, no? També els poden allà a vendre i també es poden saborejar, també es poden menjar. O sigui, està tot força, força bé. O sigui,
1: I no falten castells, i no falten tampoc l'actuació, no?, de l'agrupació, que sempre porta alguna colla també per amenitzar. Això, al moment de la inauguració, veiem, no?, també aquestes actuacions. Bé, una festa de verema que podem dir completa, perquè la música tampoc es queda enrere. Sempre hi ha grups musicals, no?, que amenitzen també la ballada amb activitats infantils. És a dir, que ha anat canviant això, eh? Anat
0: és
1: canviant,
0: que
1: anat
0: no, no,
1: creixent.
0: no, no, no, no ha canviat. És que en totes les festes, si no hi ha música d'això, o sigui, queda tot ensopit, no? Queda tot, està molt bé, però d'això, però hi ha d'haver-hi l'ambient musical, no? I després, quan s'acaba la festa, que es tanquen els estands, doncs allò ens arriba el moment de la música, arriba el moment de xa-xa-xa, no? De moure el cos, de ballar, de veure amb un amb l'altre, hosti, tu, coita, aquí... En fi, o sigui, és el moment, també és un moment emocionant, que et dura la festa, doncs, i després et dura 2 o 3 hores, o d'això, doncs, que bueno, val la pena d'això, i després també el moment de que la festa, que tothom està sopant, de que tothom agafa allà taules que estan molt ben preparades i tens tots els estands allà davant i, bueno, i el primer moment trobes una cua, però després, quan han passat 10 minuts, ja ha baixat i ja vas allà a buscar una cosa com l'altra. Però, bueno, són moments molt, molt macos, no? Moments, jo diria que són moments socials, no? Són moments d'enraonar amb la gent, són moments de contactar amb la gent i en aquests moments són moments que tothom es coneix, encara que no l'hagis vist mai a la vida, però tothom es coneix, no? I tothom enraona i tothom el denominador comú és la festa de la verema. Hosti, aquí, oi, t'ha trepitjat, oi, aquest, aquí, ha fet això, ha fet allò, ostres, i a tu què t'agrada? Pues a mi m'agrada, no sé, aquest plat de tal restaurant, el d'això, pues, m'agrada molt. Ah, pues a mi també m'agrada, però m'agrada més l'altre. Entén-me, és un moment d'aquells de petar la xerrada, de gaudir del moment, no? Això és molt, molt maco.
1: Doncs sí, Josep, en tot cas, moltes gràcies per haver vingut aquí a la ràdio a explicar-nos també aquesta trepitjada i a parlar-nos d'aquesta festa de la verema, ja que hem de dir, doncs, que el Josep porta els mateixos anys que la festa de la verema, no?, gaudint-la i, a més, fent-la, perquè qui no coneix aquesta trepitjada de raïm amb el Josep Cuscó, doncs, trepitjant i acompanyant-ne tota aquesta canalla que cada any veiem dalt de l'escenari. Moltes gràcies, Josep, i bona festa de la verema.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies per haver-me convidat a poder enraonar, a fer 4 dits d'això. I també voldria agrair, a part la ràdio, voldria agrair a totes les persones que participen, a l'Ajuntament, a totes les entitats, que participen i que no es desanimin i que participin a la festa encara una mica més,

0: perquè val la pena. És una festa de poble, és una festa homenatge als pagesos i és una festa per tots. Per tots, i que tots hi gaudim i que tots ho passem força bé. Això es tracta. Moltes gràcies per ser-hi i fins a la propera. Val?
1: Queda dit. Vinga, fins l'any que ve, que tornarem novament, eh?
0: Fins l'any que ve, exacte.
1: Adéu-siau.
0: Exacte. Vinga, adéu.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
2: bon
1: Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ràdio Cubelles, notícies.
1: Aquesta emissora municipal Ràdio Cubelles farà aquest divendres 4 de setembre un programa especial en directe amb motiu de l'edició número 39 de la Festa de la Verema. L'emissora municipal instal·larà una carpa pròpia a la plaça del Mercat, des d'on aproparà els oients, l'ambient i els protagonistes d'aquesta tradicional celebració cubellenca. El programa especial començarà a les 7 de la tarda, coincidint amb l'inici de la programació d'aquesta Festa de la Verema. A aquesta hora tindrà lloc la cursa infantil de Tonells de Vi i a 7:45 del vespre començarà la inauguració oficial d'aquesta edició número 39 de la Festa de la Verema, que comptarà amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars i també dels castellers del Foix de Cubelles. Durant el programa especial Ràdio Cubelles donarà veu als participants en aquesta edició de la festa, que podran presentar les seves propostes i activitats. També passaran per la carpa de l'emissora municipal, autoritats municipals i el nou pubillatge 2026-2028. A les 9 de la nit la programació continuarà amb la presentació del pubillatge 2026-2028 dels Premis Pàmpols 2026. Posteriorment tindrà lloc la pitjada de raïm i el tas del primer mos amb la col·laboració de Josep Cuscó i doncs, també del net de Salvador Estalella, amb la participació també dels infants de la vila que s'hagin inscrit i del pubillatge de Cubelles. La nit es completarà amb música en directe. A les 11 de la nit actuarà el tribut a ABBA i a la 1 de la matinada serà el torn de Fugados de Alcatraz. Totes les novetats de la Festa de la Verema i la programació també que seguirà dissabte es pot consultar des del web municipal cubelles.cat. Cubelles es prepara per viure aquest divendres 4 de setembre una nova edició. La celebració arriba enguany a l'edició número 39 i tornarà a convertir la plaça del Mercat en el punt de trobada de la cultura popular, la gastronomia, els vins i caves i la música durant dos dies. La Festa de la Verema mantindrà els seus actes més emblemàtics, però aquesta edició també ha incorporat noves propostes vinculades al paisatge i a l'entorn natural del municipi, amb la voluntat de relacionar aquests espais amb els vins i caves del territori. L'alcaldessa de Cubella, Rosa Fonoll, ha remarcat el significat especial d'una edició que obre el camí cap al 40 aniversari de la Festa de la Verema, que celebrarà l'any vinent. Rosa Fonoll ha reivindicat també el valor de la festa com una de les maneres de mantenir viva la memòria d'un municipi estretament vinculat històricament a la pagesia i a la terra. Escoltem a Rosa Fonoll.
6: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i, bueno, i tot en aquella època, doncs, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després ens va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I bueno, aquí tots els fills de pagesos ja dels 3 o 4 anys es feien a la vinya i això és el que és, i això ho portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, doncs, t'emociones, no?

0: La programació oficial començarà divendres 4 de setembre a les 7 de la tarda amb la tradicional cursa infantil de Tonells de Vi. A 7:45 del vespre es farà la inauguració oficial de la Festa de la Verema amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. A les 9 de la nit arribarà la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026. I un dels moments més esperats de la nit serà, novament, la tradicional trepitjada de raïm i el tas del primer mos, amb la participació dels infants de Cubelles i la col·laboració de Josep Cuscó. La nit de divendres continuarà amb música, a les 11 hi haurà un tribut a ABBA, mentre que a partir de la 1 de la matinada serà el torn de Fugados de Alcatraz. Pel que fa a la programació de dissabte 5 de setembre d'aquesta Festa de la Verema, s'adreçarà a públics de totes les edats, amb activitats com zumba, jocs gegants inspirats en la Verema, exhibicions de dansa, la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. La música tornarà a ser protagonista diumenge durant la jornada amb l'actuació itinerant de Thys, Tracció Band i els concerts de Les Loques del Panda i la nit de Canet. Durant els 2 dies de la Festa de la Verema, la plaça del Mercat acollirà també els establiments participants que oferiran diverses propostes gastronòmiques, mentre que els visitants podran degustar vins i caves. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat com se selecciona l'oferta musical dels 2 dies de Festa de la Verema.
1: Normalment intentem portar el divendres a la tarda, que a vegades és un dia una miqueta més fluixet en quant a de gent, intentem portar sempre algun grup una miqueta especial, algú que tregui alguna de la normalitat, i el diumenge ja és un grup, el dissabte, perdó, ja és un dia que s'omple generalment la plaça, no? Al principi no hem tingut mai problemes i sempre hem tingut bé la ubicació de la plaça.
0: L'objectiu, segons explica Narcís Pineda, és combinar activitats familiars, tastos, gastronomia i música en un format de Festa de la Verema que manté l'essència de les darreres edicions. La concentració de la programació en una tarda i una jornada completa respon, segons el regidor de Turisme, a la voluntat d'adaptar aquesta festa a les franges de major afluència i evitar així les hores de més calor. Però la Verema és també per Cubelles una manera simbòlica de posar punt i final a l'estiu. La Festa de la Verema de Cubelles arriba aquest divendres a l'edició número 39, mantenint viu l'homenatge a la pagesia i incorporant també noves generacions a la tradicional trepitjada de raïm. En una entrevista al programa Cubelles Tot un Món de Ràdio Cubelles, el trepitjador veterà Josep Cuscó ha repassat la història i l'evolució d'una celebració plenament arrelada a Cubelles. Josep Cuscó, que ha participat en la festa des dels seus inicis, s'ha recordat alguns dels canvis que ha viscut la Verema al llarg de gairebé 4 dècades. La celebració va començar a la plaça de la Vila i posteriorment es va traslladar a l'actual emplaçament a la plaça del Mercat, mantenint com un dels seus principals objectius posar en valor el treball de la pagesia i la tradició agrícola local. Així mateix ho ha explicat Josep Cuscó.
2: 38, i amb el d'aquest any esperem 39.
0: Clar,
2: 39.
0: Des del primer dia,
2: Tingues en compte que la festa va començar aquí a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça de la Vila. Va començar la festa, es va muntar allà un escenari, es va muntar una d'aixòs, i al cap de 2 anys, em sembla que va ser al cap del segon o el tercer any, ja es va passar aquí a la plaça del Mercat. Bueno, li diem a la plaça del Mercat perquè és la plaça del Mercat, o sigui, és la on fan el mercadillo els divendres, i llavors pues, és el que... I llavors va passar allà. I, bueno, molt bé d'això. Sempre hi ha més, hi ha l'acompanyament, també hi ha les cases comercials de cava i de vi i d'això, que també venen, i també se'ls hi munten una caseta amb el nom en cada caseta. També hi ha una part molt important que és Ràdio Cubelles, que també estan cada any, sempre han estat al peu del canó, sempre retransmetent en directe, sempre fent entrevistes en directe.
0: Un dels moments més destacats d'aquesta edició és el relleu generacional en la tradicional trepitjada de raïm. El pubillatge participa activament, però enguany també s'incorpora una figura especialment vinculada a la història de la festa. Es tracta de Guillem, net del recordat Salvador Fonoll, que agafa el relleu com a trepitjador en aquesta edició. Josep Cuscó ha celebrat especialment aquesta incorporació que permet donar continuïtat a una tradició compartida durant anys.
2: Doncs sí, és una cosa molt, molt maca, és una cosa molt maca, i de que ell s'hagi decidit a que trepitgi el raïm, pues, la veritat és seguir una tradició, i a mi em recorda que va ser el company que sempre hem tingut tots durant molts anys a la trepitjada, pues, ha sigut amb el Salvador Fonoll, i que ara sigui el seu net, el Guillem, que ja, pues, és una satisfacció, un orgull, pues, també puguis compartir amb ell aquesta trepitjada.
0: La Festa de la Verema combina l'activitat tradicional amb un ampli programa de propostes culturals i festives. Durant la jornada, els visitants poden trobar exposicions d'artesania, mostres d'eines antigues, demostracions de forja i productes de proximitat. La celebració es converteix així en un punt de trobada per la ciutadania de Cubelles i del conjunt del Garraf, afavorint així també un ambient de convivència germanor al voltant de les tradicions locals. I en aquest context, l'entrevista també ha posat en relleu el paper de Ràdio Cubelles en la difusió de la Festa de la Verema, en directe el mateix dia d'aquest esdeveniment, aquest divendres, i en la preservació també de la memòria d'una celebració que, després de 39 edicions, continua incorporant noves generacions sense perdre les seves arrels des d'un estant a la mateixa plaça del Mercat.
3: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

Yeah.

Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més. Això és ràdio, la 31, la família. Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà porta 36 hores despert, no ho entendries. No. El Bard i el Gots, els meus follets estan portant medicina per totes. I va.

Ara, en sèrio, si acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribareu amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

Mm-hmm.

tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: La ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubelles, vendres 4 de setembre, un programa especial en directe amb motiu de l'edició número 39 de la Festa de la Verema. La municipal instal·larà una carpa pròpia a la plaça del Mercat, des d'on aproparà els oients, l'ambient i els protagonistes d'aquesta tradicional celebració cubellenca. El programa especial començarà a les 7 de la tarda, coincidint amb l'inici de la programació d'aquesta Festa de la Verema. A aquesta hora tindrà lloc la cursa infantil de Tonells de Vi i a 7:45 del vespre començarà la inauguració oficial d'aquesta edició número 39 de la Festa de la Verema, que comptarà amb la participació de les colles de l'agrupació de balls populars i també dels castellers del Foix de Cubelles. Durant el programa especial, Ràdio Cubelles donarà veu als diferents estants participants en aquesta edició de la festa, que podran presentar les seves propostes i activitats. També passaran per la carpa de l'emissora municipal, autoritats municipals i el nou pubillatge 2026-2028. A les 9 de la nit, la programació continuarà amb la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026. Posteriorment, tindrà lloc la tradicional trepitjada de raïm i el tas del primer mos, amb la col·laboració de Josep Cuscó i doncs, també del net de Salvador Estalella, amb la participació també dels infants de la vila que s'hagin inscrit i del pubillatge de Cubelles. La nit es completarà amb música en directe a les 11 de la nit. Actuarà el tribut a ABBA i a la 1 de la matinada serà el torn de Fugados de Alcatraz. Totes les novetats de la Festa de la Verema i la programació també que seguirà dissabte es pot consultar des del web municipal cubelles.cat. La Festa de la Verema de Cubelles arriba a l'edició número 39, mantenint viu l'homenatge a la pagesia i incorporant també noves generacions de raïm. En una entrevista al programa Cubelles Tot un Món, Josep Cuscó ha repassat la història d'una celebració plenament a Cubelles. Josep Cuscó, que ha participat en la festa des dels seus inicis, s'ha recordat alguns dels canvis que ha viscut la Verema al llarg de gairebé 4 dècades. La celebració va començar a la plaça de la Vila i posteriorment es va traslladar a l'actual emplaçament a la plaça del Mercat, mantenint com un dels seus principals objectius posar en valor el treball de la pagesia i la tradició agrícola local. Així mateix ho ha explicat Josep Cuscó.
3: 38, esperem 39.
2: Clar,
3: 39.
2: Des del primer dia,
3: va començar al cap de la plaça de la Vila, va començar la festa, es va muntar allà un escenari, es va muntar una d'això, i al cap de 2 anys, em sembla que va ser al cap del segon o el tercer any, ja es va passar aquí a la plaça del Mercat. Bueno, la plaça del Mercat perquè és la plaça del Mercat, o sigui, és la on fan el mercadell els divendres, i llavors pues, és el que... I llavors va passar allà. I, bueno, molt bé, d'això sempre hi ha més, hi ha l'acompanyament, també hi ha les cases comercials de cava i de vi i d'això, que també venen i també se'ls hi munten una caseta amb el nom en cada caseta. També hi ha una part molt important que és Ràdio Cubelles, que també estan cada any, sempre han estat al peu del canó, sempre retransmetent en directe, sempre fent entrevistes en directe.
2: Un dels moments més destacats d'aquesta edició és el relleu generacional en la tradicional trepitjada de raïm. El pubillatge participa activament, però enguany també s'incorpora una figura especialment vinculada a la història de la festa. Es tracta de Guillem, net del recordat Salvador Fonoll, que agafa el relleu com a trepitjador en aquesta edició. Josep Cuscó ha celebrat especialment aquesta incorporació que permet donar continuïtat a una tradició compartida durant anys.
3: Doncs sí, és una cosa molt, molt maca, és una cosa molt maca, i de que ell s'hagi decidit a que trepitgi el raïm, pues la veritat és seguir una tradició, i a mi em recorda que va ser el company que sempre hem tingut tots durant molts anys a la trepitjada, pues ha sigut amb el Salvador Fonoll, i que ara sigui el seu net, el Guillem, que... Ja, pues és un

0: satisfacció, un orgull, doncs, també puguis compartir amb ell aquesta trepitjada.
1: La Festa de la Verema combina l'activitat tradicional amb un ampli programa de propostes culturals i festives. Durant la jornada, els visitants poden trobar exposicions d'artesania, mostres d'eines antigues, demostracions de forja i productes de proximitat. La celebració es converteix així en un punt de trobada per la ciutadania de Cubelles i del conjunt del Garraf, afavorint així també un ambient de convivència germanor al voltant de les tradicions locals. I en aquest context, l'entrevista també ha posat en relleu el paper de Ràdio Cubelles en la difusió de la Festa de la Verema, en directe el mateix dia d'aquest esdeveniment, aquest divendres, i en la preservació també de la memòria d'una celebració que, després de 39 edicions, continua incorporant noves generacions sense perdre les seves arrels des d'un estant a la mateixa plaça del Mercat. La Biblioteca Municipal de Cubelles acull fins al 30 de setembre l'exposició Cubelles en clau de vi, de l'artista local Arantxa Manrique. La mostra, formada per 21 obres, proposa una mirada artística a la tradició vitivinícola i a la memòria també de la pagesia de Cubelles. En una entrevista aquí a l'emissora municipal, Arantxa Manrique ha explicat el particular procés creatiu que ha seguit per elaborar les obres. L'artista utilitza tanins i residus naturals procedents del raïm, de varietats com el xarel·lo, el macabeu o l'ull de llebre, com a material pictòric. La proposta artística parteix també d'imatges d'arxius de famílies locals vinculades a la pagesia.
2: De tota l'exposició, amb 21 obres, si no m'equivoco, n'hi ha 5 de molt grans, que són la mateixa imatge, però pintada amb diferents tanins, és a dir, són 5 raïms grans pintats amb tanins de macabeu, amb tanins de somon negre, d'ull de llebre, de xarel·lo. Llavors, ja les mides es van anant fent petites, llavors hi ha dues obres que representen imatges més com de celler, de l'elaboració del vi, hi ha unes botes i una premsa. Després també es van fent com més petites i hi ha dues imatges de la vinya. Una és una vinya en conreu i una altra és un cep. I a partir d'aquí cada vegada es van fent més petites i hi ha 4 obres que representen eines, 4 obres que representen el món de la vinya Cubella amb les famílies que jo vaig trobar que havien tingut vinya i havien tingut aquestes propietats i havien cultivat el vi, i 4 imatges de 4 racons del poble que em van semblar bonics i són els que vaig triar, però per gust estètic, bàsicament, i per imatge emblemàtica, també, no?
1: Entre aquestes fotografies d'arxiu de famílies locals de Cubelles vinculades a la pagesia, podem trobar imatges on hi ha els Morgades, els Pedreny o bé els Granell. A partir d'aquest patrimoni fotogràfic, Arantxa Manrique ha recreat escenes i elements vinculats a la cultura del vi, com ara raïms, botes de celler, vinyes i diferents racons emblemàtics de Cubelles.
2: Surt d'una web que tenen els Amics del Castell, on allà hi disposes d'unes imatges relacionades amb aquest món del vi. I llavors, per les fonts que hi ha en aquella web, tenien propietat de vinya la família Morgada, la família Pedrell i la família Granell. Llavors, ahir, just quan una de les assistents a l'exposició la van a veure i em va dir, doncs els nostres avis també tenien vinyes a Cubelles. El que passa que són unes imatges que no estan en aquest arxiu. Llavors, doncs vaig triar aquestes imatges, doncs ja et dic, Morgades, Granell, i dels Pedrell també vaig fer alguna imatge, però no vaig ser capaç d'interpretar-la.
1: Durant l'entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, Arantxa Manrique també repassa els seus inicis en el món de l'art i una vocació creativa que l'acompanya des de petit. Actualment compagina la seva activitat artística amb la formació en art-teràpia. La seva aposta per l'art va més enllà de les exposicions. L'artista també gestiona un taller situat al carrer Major de Cubelles, on organitza activitats per a infants i adults, sessions de pintura guiada amb degustació de vi i propostes de cohesió d'equips. Cubelles en clau de vi connecta especialment amb la Festa de la Brema, una celebració que posa en relleu el passat vitivinícola de Cubelles. En aquest context, la mostra es presenta com un homenatge a les generacions de pagesos i pageses que han format part de la història de Cubelles. L'exposició es pot visitar a la Biblioteca Municipal de Cubelles fins al 30 de setembre.
3: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

res pot completar. Jo només vull tornar aquell juliol, tu i jo, tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual, el temps ja ho ha oxidat, el que vam ser tu i jo.

Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat. Oh, yeah. Tot el que puc fer.

avui tenim a Oc Déu amb aquest single meravellós en aquesta calorosa tarda de 1984. Single del seu àlbum titulat Gràcies molt amb el viat. Oh, vaja, què voldran dir amb aquest títol? En qualsevol cas, seguim. Per si no ho sabies, Oc Déu significa algo així com d'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com sona això, gent? Està

0: Ràdio Cubelles.
1: Súbeme la radio.

0: comença l'especial Festa de la Verema de Cubelles. En directe des de la plaça del Mercat segueix tot el que passa. La inauguració del recinte, entrevistes als estants participants i als protagonistes de la festa. Connexió amb l'escenari per oferir-vos la trepitjada de raïms i el lliurament del pàmpol, en reconeixement a la pagesia local. Especial Festa de la Verema a Ràdio Cubelles, en directe des del 107.5 FM i a radiocubelles.cat.
1: Bona tarda i benvinguts en directe des de la plaça del Mercat. Ja ho tenim tot a punt per iniciar aquest programa especial que comença en aquests moments i que s'allargarà, doncs, tot just s'acabi el darrer dels actes de l'escenari aquí a la plaça del Mercat. Comencem, primer de tot, fent presentacions, perquè avui ens acompanya, d'una banda, el Cinto Bel, aquí tenim ja a punt aquí els estudis d'aquí, d'aquest estant a la plaça del Mercat. Benvingut, Cinto, què tal, com estàs?
2: Hola a tothom, gràcies per aquesta benvinguda i celebro un any més aquí a la Festa de la Verema i molt content d'estar amb tots vosaltres.
1: Novament també ens acompanya la Mònica Fuster. Endavant, Mònica, com estàs vivint aquest inici de la Festa de la Verema?
3: Hola, bé, la veritat que molt, molt emocionant, començant a veure i engegar una mica totes les activitats, o com a mínim preparar cosetes, perquè veig aquí els companys de la cursa de botes, per exemple, que estan acabant de muntar. És emocionant i vaig veient que hi ha molta gent que tothom està acabant d'enllestir els últims detalls.
1: Anirem parlant del que passa aquí, en tot cas seguim amb aquestes presentacions i

0: Tenim doncs una novetat, una nova incorporació, que és el Javier Adeva. Benvingut, Javier, col·laborador també de Ràdio Cubelles amb aquest Entre Històries, però avui toca fer un directe, el teu primer directe, no?
1: Sí, el primer de tots de la meva vida, amb molta emoció i amb moltes ganes.
0: Doncs vinga, el tindrem també tombant amb, doncs, per aquí a la plaça amb el nostre company, el Pau Ramon, perquè avui, a part de fer aquest programa en directe pels punts 5 de la freqüència de la ràdio i per internet també, el podeu seguir des del canal YouTube en directe amb imatges. Pau Ramon, benvingut també al programa. El Pau, que li donem... Doncs, està enfeinat amb l'edició. També tenim amb nosaltres el Marc Torres. Benvingut, Marc.
2: Hola.
0: El tenim als tècnics, Marc. Bé, preparem el so d'ara, sí, sembla que sí.
3: Bon dia, bona tarda i bona festa de la Verema.
0: I dèiem, no?, comencem aquest programa que avui oferirem també amb imatges. Estem amb, doncs, amb novetats. La primera festa de la Verema que apropem també des del canal YouTube amb nous equips, no?
3: Correcte, sí, per primera vegada la festa de la Verema també les pots seguir en directe pel YouTube amb una retransmissió visual similar a la que vam fer servir pel pregó o per la diada castellera que vam fer el mes de maig amb recursos propis de Ràdio Cubelles i una producció pròpia de Ràdio Cubelles. I bé, és un programa de ràdio que també es pot seguir, diguéssim, en directe, veure les imatges de què està passant a la plaça i després seguir també tot el que serà l'acte que hi hagi a l'escenari amb la trepitjada de raïm i tot plegat. També es podrà veure en imatges en directe i també en diferit, després quan la gent vulgui ho podrà recuperar també el canal de YouTube de Ràdio Cubelles.
4: De fet, ja ens poden veure.
3: Ara mateix, si van al nostre canal de YouTube, ja ens poden veure, ens poden sentir... Ens poden sentir bé?
4: Sí, sí.
3: Perquè és el que estàvem comprovant abans que no heu respost, és perquè estàvem comprovant que tot se sentís bé i arribés bé el senyal d'àudio, que també és molt important per la ràdio, també que arribés bé.
4: I de fet, com sempre, hem de donar també la benvinguda a un dels convidats, que és les proves de so.
0: Exacte, ens acompanyen sempre, eh?
4: Sempre que comencem el programa és el moment de provar la potència dels altaveus. Provar, funciona?
5: Quan comenci a picar la bateria ja veurà.
4: Sí, sí.
0: Que no passés, cada any és el mateix. Anem a repassar una mica què farem al llarg de la tarda. Doncs a 7:45 parlarem de la inauguració d'aquest recinte de la Festa de la Verema, perquè es tallarà aquesta cinta habitual amb les autoritats municipals, amb el nou pubillatge que també entrarà aquí a la plaça. Hi haurà coses que aniran passant també aquí al llarg d'aquesta festa, com l'actuació dels Castellers del Foix. Tindrem també l'agrupació de Valls Populars, que farà una de les seves actuacions, m'imagino. No sé ara exactament si seran els gegants, perquè aquest any estan també de festa, són 40 anys dels gegants de Cubelles, amb aquest aniversari, perquè sí que hem de dir que hi ha placa dels gegants. Per tant, m'imagino que seran ells, tot i que ho comprovarem quan entrin aquí a la plaça. Què més farem? Doncs parlarem amb el pubillatge, amb el nou pubillatge que es presentarà aquesta nit. Els tindrem aquí als estudis de la ràdio. Tenim, doncs, categories infantils i adults. En total són 8 les figures que vindran aquí a la taula. I tindrem també la connexió habitual amb els diferents estants d'aquí de la Festa de la Verema per apropar aquelles consumicions de vi, de cava, també què ens poden oferir els estants pel que fa a la degustació. Per tant, intentarem parlar amb el màxim de gent possible i també oferirem tot allò que passa a l'escenari, perquè avui és un dia que la gent espera, perquè cada any els agrada moltíssim aquesta trepitjada de raïm. Doncs tindrem en directe com es trepitjarà aquest raïm amb l'habitual Josep Cuscó, guanyem novetats, perquè tindrem també el Guillem, doncs, que és el net del Salvador Fonoll, que va estar trepitjant el raïm durant molts anys i que se li ha fet doncs, un homenatge perquè fa 20 anys doncs, que ens va deixar, i el seu net doncs, pren aquest relleu. Avui tindrem aquesta novetat també, i no, el pàmpol de la Festa de la Verema. Descobrirem, sabrem el nom d'aquella persona que rebrà doncs, aquest homenatge a la pagesia. Més o menys serà això el que anirem comentant i les activitats que tindrem aquí a la plaça, que ens apropava ja al principi, no? La Mònica que diu aquí a la plaça. Tenim un programa que podrem anar repassant, però una mica doncs hem fet aquest resum. Bé, un any més aquí a la Festa de la Verema i sobretot no ens deixem la música, perquè tindrem molts grups que durant 2 dies amenitzaran doncs, aquesta Festa de la Verema. Avui en tenim... Doncs, què podem dir? Quins grups tindrem avui?
5: Un, dos, tres, quatre... No,
2: ui, no hi haurà un. Dos.
6: En total cinc, començarà... però... I continuarà a jugar dos d'Alcatraz. Ja direm després més detalls dels dos grups, no?
0: Això serà avui, eh?

0: I demà dissabte ja tindrem doncs grups més, eh?
1: Sí,
0: quins,
1: perquè
0: quins abstindrem?
1: El primer grup és una xarada de primera hora de la tarda per obrir la tarda de dissabte. I després sí que hi haurà l'hora de concert, que és a 11:15, les Loques del Panda, i acabarem amb la nit del Canet. Després ja també, no, comentarem més detalls d'això, no? Seria?
0: Molt bé, doncs,
2: versió,
0: en tot
2: no?
0: cas...
2: La qüestió és de versions,
0: versions,
2: no?
0: Versions, versions.
2: Avui tenim una proposta més eclèctica, perquè canviem d'ABBA a Los Fugados d'Alcatraz, que és un...
3: No, imagina't.
2: Hi ha un canvi aquí de...
4: No dona gaires pistes.
2: No, però no. Jo he vist
4: Los
2: un...
4: Los Fugados d'Alcatraz. Què és?
2: Jo he vist un tros...
0: És que tenim informació, sí, sí. Ho podem explicar, sí, sí. Si voleu.
4: En tot cas, deixem aquí el misteri, sí, i més endavant,
0: més endavant
1: després ho expliquem.
2: He vist un tros, però ja et dic que no s'assemblava.
1: No s'assembla gens,
2: l'espoiler
1: no.
2: És aquest, no s'assemblava.
0: En tot cas, la Festa de la Verema són molts anys d'estar aquí a la Festa de la Verema. Hem de dir, el Cinto ens ha acompanyat moltíssimes vegades. La Mònica, que a més, va viure la Festa de la Verema des de...
1: Des de l'organització a l'inici, de molt dic. Joveneta.
3: No, nena.
1: Però en l'any... Em sembla que va ser
3: era
1: la primera Verema de treballar, em sembla
4: de
1: que era l'any 2000 o 2001.
4: De pubilla,
1: I
4: Mònica,
1: el 2026. No?
0: No es va presentar a pubilla.
1: No, vaig estar preparant l'acció de pubilles, quan només hi havia pubilles, pubilla infantil i gran.
3: Exacte.
1: I hi ha moltes vivències en aquells anys.
0: Clar, perquè és una de les diferències, Hem de dir que aquesta festa va néixer amb el pubillatge, però no era tan gran, no era tan nombrosa. Ara tenim 8 figures, però al començament teníem doncs, la pubilla adulta, Quan es va començar la plaça de la Vila, sí. Només era... La pubilla, sense hereu, Va començar així, pubilles.
1: Sí.
0: A mesura que van anar passant el temps, van fer pubilla...
1: Infantil. Que era la categoria
0: adulta,
1: de nena,
0: no?
1: I adulta, exacte.
0: I amb el temps, doncs,
1: amb el
0: ha anat
1: temps,
0: canviant, no?
1: Sí, ja quan van començar a descobrir el tema del pubillatge i la tradició, aquí ja van entrar altres participants i és quan ja es va incorporar més... Es parlava molt de només la pubilla ha d'anar acompanyada potser d'un hereu, no? I aquí, amb el debat aquest, és quan es va ampliar.
0: Molt bé, doncs tenim...
2: Jo me'n recordo de les primeres,
0: sí?
2: Que era festa i fira.
1: Festa i fira de la Verema.
2: I fira.
1: Ui, i sí,
2: que llavors
1: fira,
2: era fira. Fira de...
1: Comercial, és a dir, havien...
2: Exacte. Els tants d'aquests que venien coses.
1: Que veien coses.
2: El
1: sí.
2: Tallador de ceba ràpid, aquelles coses de
1: sí.
2: Les fires d'això.
1: Sí, sí, sí, exacte.
2: Sí. Les aspiradores aquelles fantàstiques, tot això, sí, sí. Jo me'n recordo que...
3: I
2: després va haver-hi...
3: Les tapes dels vàters...
2: Totes aquestes coses de les fires, que hi havia aquelles persones que fan la demostració i que
1: sí,
2: tot funciona fantàstic i a la primera...
1: Fins i tot un any va haver un globus del Sabadell, un globus d'aquests aerostàtic.
2: Sí, sí, sí.
1: Vull dir que cada any ha estat impressionant i també ha tingut doncs, aquestes característiques.
2: I va haver-hi un punt que el de la fira ho vam deixar enrere.
1: Sí, ho anem deixant ja enrere. Ja va haver un impàs. I es va voler buscar més a les arrels, a l'inici, i també canviar de format potser més musical. Per això avui parlem de diverses actuacions que tindrem aquest divendres i dissabte, de diverses diferències, no? Com has dit,
2: sí.
1: No?
2: Bueno, és que hi ha molta gent que en els últims anys està esperant el cartell de la Verema perquè aquí hem tingut actuacions molt destacables en els últims anys. Bueno, l'any passat Búhos, em sembla que va ser, no?
0: Home, sí, va ser sonat.
1: És la festa d'estiu, de cloenda d'estiu, on tothom es troba. És normalment, quan hi ha gent que no veus durant un any o durant molt de temps, es trobes a la festa de la Verema.
2: També ha passat la Fúmiga, que ara mateix estan en gira de comiat, que ho deixen, però han passat per Cubelles i van actuar a Cubelles una festa de la Verema. I després molts altres,
1: Molts altres.
2: En els últims anys, el Catarres...
1: De totes les categories, no només adult o jove, sinó també per nens, infantil també.
2: Sí, Xiula, ara que me'n recordi jo, doncs els últims anys, Xiula, que és un dels fenòmens també per la canalla, i el que dèiem, no? Els pets
1: sí.
2: També van fer una aturada aquí, vull dir que déu-n'hi-do.
3: Jo espero que amb tot això que estem comentant no es perdi l'essència. Lo interessant i lo important d'aquest dia d'avui.
2: El vi i el cava el tenim.
3: Ah, és aquesta la història.
2: Això no ho hem perdut.
3: El vi i cava. I, de fet, s'ha de donar una informació a tota la canalla, a tots els nens, sobretot nens i nenes, que puguin veure de quina manera s'elabora o s'elaborava antigament la festa, o sigui, el vi, i de quina manera doncs, es prepitjava i es treballava en els cellers i en els cups. Això penso que és una informació essencial, perquè tot això és cultura. I forma part doncs, de la part de la...

0: de l'essència d'aquest dia d'avui i la part musical que a tots ens interessa, però això i el pugilatge, evidentment, però la part essencial és la festa.
1: També la tenim, també la tenim.
2: Clar, perquè penseu que el terme de la verema prové del llatí vindèmia, que significa etimològicament arrencar de Demeter i el fruit de la vinya, vinea. Ara us he donat un toc d'arrels.
1: Molt bé, molt bé.
2: D'història, d'història.
1: I em sinto que avui tindrem això que dius tu, que és la trepitjada, eh? Que
0: sí, sí.
1: La trepitjada, i de fet els més valents són els que han d'anar amb la copa i tastar, tastar el primer most.
0: Jo dic una cosa, el millor most que tu podràs veure és acabat de trepitjar.
1: Sí?
0: Clar que sí, perquè hi ha l'essència del raïm i dels peus de qui ho trepitja.
1: Doncs avui els valents poden acostar la seva copa i aquí a l'escenari es pot tastar.
0: Ja ho veuràs com hi haurà molta gent que ho tastarà.
1: Sí, cada any.
3: Doncs, si us sembla, comencem amb els primers talls, més que res, perquè es va fer una presentació oficial de la Festa de la Verema i enguany s'ha triat, doncs es va triar el celler del Porró, de Cubelles, perquè, bé, un dels trepitjadors que sempre venia aquí a la festa i que ha trepitjat doncs, durant molts anys és el Carles Pérez, que aquest any no ens pot acompanyar per motius de feina, i l'Ajuntament va decidir fer aquesta presentació pública a la premsa aquí en aquest celler, i parlava l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, primerament, destacava, no?, que clar, l'any que ve ja tenen gairebé a punt. Ja estan començant a pensar què faran, perquè són 4 dècades, són 40 anys de Festa de la Verema. Enguany, doncs, commemorant aquests 39 anys. I com ella li agrada molt, doncs, això, recordar una mica, no?, aquesta tradició de Cubelles, la pagesia, i bé, això és el que ens deia al llarg d'aquesta roda de premsa.
4: Bé, doncs, amb aquesta festa, el que vol rememorar a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès. Jo sóc en aquella època, doncs, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després es va instal·lar la Pirelli, la gent ja va començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I tots els fills de pagesos, ja dels 3 o 4 anys, els feien a la vinya. I això és el que és, i això portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, doncs t'emociones, no?
3: I això és el que ens deia una mica, no?, que record, ella mateixa també, clar, de nena també havia estat treballant al cap del seu pare, no?,
0: clar.
3: Aquí, en aquests mateixos camps, que eren camps, això és la plaça del mercat, però eren vinyes, no?, i bé, i llavors ens porta la pagesia una mica, doncs, al seu cor, no?, i ho expressava d'aquesta manera.
0: Això és el més normal, ho he patit perquè trepitjar rims, tot és molt maco, perquè aquí és molt bonic, es fa una estoneta i prou, però quan realment en aquella època es trepitjava raïms, es passaven hores, no, dies sencers trepitjant, i això només ho sap el que ho ha fet, perquè és una feina molt feixuga, molt castigadora, és molt dur. Llavors, esclar, ho vius, ho recordes, i ho amb enyorances dius, carai, tu, aquells temps que dolents que eren, però al mateix temps ho disfrutàvem, perquè, clar, jo era un nano i això de trepitjar raïms era un goig, vull dir, ho passaves molt bé.
3: I també feia una menció especial, doncs, als trepitjadors. Escoltem també què deia.
4: Feia una menció especial a tots els trepitjadors de raïm, els professionals, per dir-ho, els que no han fallat mai, com ara el Salvador Fonoll, entre d'altres, el Josep Cuscó, que des del primer dia que ho està fent, aquest any farà 39 anys que trepitja raïm, sempre ha sigut com el cap de colla, i venia a fer una menció especial també al Carles Pérez, que per motius de feina aquest any no podrà venir, i llavors, amb tots els nens que també hi col·laboren, i bé, doncs que esperem que sigui una festa tranquil·la, pacífica i cultural alhora, perquè hi ha moltes bodegues de vins que hi col·laboren. Hi haurà tas de vins, menjar i postres, com sempre.
3: I en aquesta presentació també parlava el regidor de, doncs, encarregat d'aquesta festa de turisme, el Narcís Pineda, i parlava el perquè, no?, d'aquest format de 2 dies, dia sencer, que és avui divendres, i dissabte, no?, la jornada de dissabte d'ella. Clar, una festa de Verema que havia tingut fins i tot 3 dies, fins diumenge. Però explica el motiu pel qual, doncs, el format es torna als 2 dies i destaca alguns dels actes. Escoltem, doncs, també a Narcís Pineda.
5: Nosaltres sabíem que abans es feien 2 dies, però sabem que el problema era que els matins, doncs, costa molt omplir, a més

0: Encara estem en una època de molta calor, llavors vam acabar doncs, pensant que millor seria fer una tarda i un dia sencer. No? Amb aquesta tarda i amb aquest dia sencer, doncs, esclar, ho hem d'omplir una miqueta amb activitats per nens, activitats de tast de vins i activitats musicals, perquè mentre la gent pugui estar degustant el vi o el cava, doncs, tingui algun grup de música doncs, que, bueno, que doni forma, no?, a aquesta festa de la Verema. A part també, doncs, com sempre, ens acompanyen l'agrupació de Valls Populars, que a més aquest any fem les xapes també de cava, que són de l'agrupació i de l'agrupació de l'altre és dels Gegants, que són l'agrupació de Valls Populars i els Castellers del Foix. Els dos ens acompanyen fins a la plaça, allà faran una piqueta d'actuació i allà serà on començarà l'inici. A partir d'aquí, doncs, bueno, mentre continuem, que em dic jo, no?, tenint raïm i es pugui trepitjar aquest raïm, doncs farem que es pugui fer la trepitjada amb els nens i les nenes, amb el Josep Cuscó. Aquest any el Carles ens faltarà, però bueno, no passa res, i ens anirem adaptant a tot això. Això és el que normalment hem anat portant amb aquesta festa, que és el que se celebrava aquí a Cubelles des de fa molts anys, al final de l'estiu. No? Aquí teníem molts estiuejants que venien a passar un mes d'agost a casa nostra i al final, a l'últim, el primer cap de setmana d'estiu, era aquest, el de la Verema. I amb aquest cap de setmana doncs, és el que fem, aquesta activitat, ens acomiadem de la gent que ha vingut de fora, el turisme doncs, que ha vingut a gaudir d'aquest estiu a les nostres platges i a veure el nostre poble, doncs, l'acomiadem i li diem doncs, que fins l'any que ve. No? Es pot dir, fins i tot, com s'ha comentat moltes vegades a Cubelles de fa molts anys, que és el final de l'estiu. No? Per nosaltres, a la Verema serà el final de l'estiu. Esperem que tot vagi bé, gaudir a tota la gent que vingui de fora, que vingui de Vilanova, que vingui de la comarca també, a gaudir d'aquesta festa de la Verema. Esperem que s'ho passin bé i que tot funcioni de la manera que ha funcionat sempre.
1: Bé, doncs, era una mica el que explicava el regidor de Turisme, Narcís Pineda, el per què aquest canvi de format. Heu pogut escoltar, no?, una mica clar, tres dies, deia, potser massa calor al matí, per omplir la programació també costava. I aleshores s'ha concentrat una mica més, de dir, doncs, va, divendres a la tarda i dissabte, doncs, matí i tarda. I aquesta era una mica l'explicació i els continguts, ja ho sabeu, no?, hem estat parlant, doncs aquests estants de vi i cava, aquesta gastronomia, i pel que fa a la música també hi ha un segon tall que explica doncs, una mica hem parlat una mica dels grups, però com ho pensa l'Ajuntament a l'hora d'organitzar, doncs què fa, no? És que no ho voldria explicar, en tot cas escoltem-ho.
0: Normalment intentem portar el divendres a la tarda, que a vegades és un dia una miqueta més fluixet en quant a gent, intentem portar sempre algun grup una miqueta especial, algú que tregui alguna de la normalitat, i el diumenge ja és un grup, el dissabte, perdó, ja és un dia que s'omple generalment la plaça, no? En principi no hem tingut mai problemes i sempre hem tingut bé la ubicació de la plaça.
1: I bé, ja que ha parlat de música, anem a fer un repàs d'aquests dos grups que tindrem aquesta nit. Comencem, doncs, si a casa, amb Ava, de New Experience. I quina és la informació que tenim? No sé, vols començar tu, Cinto, que et veig a punt? Vinga, que no t'escolto.
2: Ah, no m'escoltes?
1: Ara sí, ara sí.
2: Bueno, aquest Ava és Ava New Experience, vol dir Ava Nova Experiència. És una banda de tribut a Ava, amb més de 12 anys de trajectòria, amb una actuació essencials importants en el Palau de la Música Catalana, a Sant Jordi Club, a Tarraco Arenas, a l'Estadi Olímpic de Barcelona i en el Festival Internacional de Cambrils. També ha actuat internacionalment, inclòs a l'arbitrage Alton Chessboard de la República Dominicana. La formació que figura a l'informatiu del Palau de la Música inclou Anna Carina Garcia, Clara Dini, Quim Catalán, Joana Sánchez, Jonathan Agüellos, Marc Ferrando, Rafa Martín i Xavier Martín. El nou espectacle es dirà o es diu Revolution. Actualment, la presentació de Revolution és una renovació de l'anterior espectacle Evolution. La proposta incorpora més elements visuals i escenogràfics, vídeos, interaccions i amb el públic amb la intenció de fer-lo més immersiu. També disposa d'un format Revolution Plus, amb un càrrec audiovisual encara més important.
1: Molt bé, doncs una mica, ens podem fer una mica d'idea, no? Al final, bé, 12 anys de trajectòria, ens quedem amb això, ens quedem també amb aquest nou espectacle, entenc que és el que sonarà aquí, aquest Revolution, i per tant, aquesta versió de la banda de tribut a ABBA. Jo no sé si vosaltres us agrada o no us agrada ABBA, perquè si us agrada ABBA, segur que la festa està assegurada.
2: Quan cantaven a la seva època, que era la meva època de jove, sí. ara vull dir, no té sentit. No
3: sé. Era contemporani.
4: Home,
3: però...
4: són molt conegudes, tenen ritme, no sé, és un ritme igual que està bé, no? També recordar.
3: I pel que ha explicat el Cinto, és a dir, són molt bons.
2: Bon.
3: O sigui, és un tribut a ABBA molt bo, no molt és bon. Qualsevol tribut a ABBA, perquè estem parlant de la sala Sant Jordi Club. Estem parlant que és una sala gran,
4: És, home, concerts memorables, exacte.
3: Sí, sí, sí, vull dir que poca broma, els amants d'ABBA, evidentment, ho gaudiran, els que no, és el que deia l'Àngel, ABBA fa festa, fa festa,
2: Els que no ho descobriran, Marc.
3: Sí, no, i a part és que escoltes una cançó d'ABBA i ja fa festa. Ja,
1: festa,
3: fa festa,
1: per això el títol, no? Revolution.
4: Que segur que no la coneixes o l'has escoltat.
3: Segur. Sí.
1: El Javier què en pensa? Va, Javier, tu ets ABBA o no ets ABBA? Va.
5: No, jo també penso el mateix que tenen, que puc el grup ABBA, però també hi ha hagut moltes versions de cançons del grup i també jo crec que fa molt el tema del musical, de Mamma Mia, després la pel·lícula que va protagonitzar Meryl Streep.
3: Que n'han fet dos.
5: Brosnan.
3: Han fet dos ja, no?
5: Sí, hi ha també una seqüela. Sí. I jo crec que aquestes pel·lícules també han contribuït a refer arribar les cançons d'aquest grup a unes generacions com la meva, més jove. I a mi, especialment, a mi m'agrada. Crec que són temes que arriben a tothom.
3: No, espera. Ara.
6: Recordem que és un grup suec.
3: Sí, i cada mes...
6: curiós.
3: Eren parella o no eren parella? Això com
5: eren dos matrimonis.
4: Sí, eren dos parelles, però ja no, es van trencar.
3: Ja no. Però tu n'has dit més de quatre, Jo no sé si hi ha un canvi aquí per personatge o què passa, però...
2: El grup ha augmentat,
1: Sobretot, si tu quan parlis, mou-te el micro perquè no t'escolta.
3: Per això és Revolution, perquè han augmentat. Però, en tot cas, sí que eren dos matrimonis i la cosa va anar... com va anar.
4: Exacte.
3: La cosa va gran com va anar. Però música, so, vull dir, llums n'han posat. Escolta'm, estat des de les 10 del matí posant llums,
1: Bé, doncs serà una revolució, ja ens ho diu el mateix nom d'aquest nou espectacle. Anem cap al segon dels grups, que és Fugados de... Mònica, tens informació d'aquesta segona formació?
7: Sí.
1: El més interessant, va, què hem de saber?
7: Bé, és un grup de versions que proposa un viatge musical de nostàlgia, humor i energia. No és un tribut en concret, sinó que és un grup de versions, ¿vale? Especialment per festes majors, en aquest cas per aquesta festa de la verema tan maca que tenim aquí a Cubelles. Un repertori molt ampli, més de 100 cançons d'unes 2 hores, segons la seva web actual, música dels anys 80, del 2000 i de l'actual, tant nacional com internacional. Fan temes amb molta sèrie molt gran d'artistes que segur que us sonaran com a Queen, ABBA, també, un altre cop, Michael Jackson, Bon Jovi, AC/DC, Hombres G, Fito, Shakira, El Canto del Loco, Sopa de Cabra, La Oreja de Van Gogh, entre un llarg, etc.
3: Demana el que vulguis, que t'ho toquen.
7: Sí. Espectacle que aposta al bon humor, l'interacció amb el públic, el ball, la participació, venen molt bé. Amb una història també específica, amb un personatge, amb un grup que utilitza una estètica de banda de fugitius criminals com a fil conductor en aquest espectacle, com hem dit el nom, no? Fugados de Alcatraz. Vale. Segons la seva història, van començar el projecte en l'any 2011 i al llarg dels anys han anat reduint i modificant formació i també expliquen que les actuacions que han anat intervenint o han anat viatjant com Catalunya, Aragó, Guadalajara, Roma o esdeveniments privats. Per tant, tenen una llarga trajectòria aquests Fugados d'Alcatraz.
3: 15 anys, no? 15 anys, des del 2011.
7: Des del 2011, exacte.
3: 15 anys d'experiència. De fet, són els que tenim ara l'escenari, perquè els d'ABBA no han d'escalfar els instruments, diguéssim, perquè els...
7: el que passa sempre amb les proves de so és que comencen els del final...
3: Sí, i... però ABBA no tocarà, no toca.
7: No toca.
3: No hi ha instrument, diguéssim, no...
2: Més micro i prou.
3: Ara, sí, exacte. Però aquí sí que, sí que són uns quants i ja fa estona que estan aquí
7: instruments,
3: muntant instruments i arreglant cosetes. Són molt divertits. Jo he vist un vídeo per internet i és d'aquells divertits.

0: partits,
1: explica,
0: van disfressats i van fent, van interactuant amb el públic, van disfressats pues, d'això, de presos, amb caretes i monos i aquestes coses, i molta festa, i això que deies del medley, allò que comença una cançó i acaba una altra, i pel mig n'han passat tres o quatre, eh? Vull dir que, que van fent, crec que serà un bon final per un divendres, sí, apunta maneres.
1: Inaugural de la festa.
0: Apunta maneres.
1: I anem a recordar també l'horari, més que res perquè la gent, si ens està escoltant i vol venir, doncs està molt clar, no? La programació recull la primera actuació un cop s'acabi doncs, tot l'acte protocolari de l'escenari. Recordem-ho que hi haurà primerament doncs, la presentació del pubillatge a les 9 amb el lliurament dels pàmpols i després la trepitjada de raïm i el primer mosc que la gent podrà també degustar, i tot seguit doncs, a les 11 tindrem aquest concert tribut a ABBA, i cap a la 1 de la matinada doncs, a Fugadors i Alcatraz. Per cert, no t'hem preguntat, Javier, què en penses d'aquest segon grup?
2: Sembla molt bé, o sigui, a més de també que hi hagi una varietat de cançons dels anys 80, 90, del 2000, 2010 i de l'actualitat, doncs, en castellà, en català, en anglès, de tot tipus. Jo crec que és una cosa que a les famílies que ens escoltin les ha de... És música que és tant per l'àvia, com per al nebot, com per net, per tothom.
1: És una música com molt familiar, no? Que segur que algú se sent una mica identificat i tot. Hem de dir que ara a dos quarts està prevista la inauguració del recinte. Per tant, doncs, ens anirem a moure una miqueta. Farem una pausa musical, Marc, si et sembla, mentre ens preparem. Perquè, clar, hem d'enviar el Javier i el Pau doncs, amb la càmera per poder seguir aquest programa. També
0: sobretot
1: amb imatges,
0: recordar que la gent pot veure'ns ara mateix ja en directe al YouTube de Ràdio Cubelles, pot veure aquesta senyal en directe, pot, ara mateix ens veu a nosaltres fent el programa, però també de seguida veure els nostres companys, i que això s'allargarà fins al final. Per tant, podran veure la trepitjada, els pàmpols, els parlaments, el pubillatge, tot això es podrà veure en directe a través del YouTube de Ràdio Cubelles. Ja us podeu connectar a través del mòbil, l'ordinador, la tauleta, qualsevol dels aparells que pugui veure al YouTube, ens podeu seguir.
1: Doncs perfecte. Què tenim, Marc? Allò, què podem posar per amenitzar allà una mica... Mira, jo, la gent que ens escolta des de casa?
0: Jo ara no estic segur de si una festa de la Verema van venir o no. Si no van venir ells, van venir uns que han anat gairebé de la mà. Estem parlant dels Tallets. Els Tallets van venir o els Figaflauas van venir? Ara no me'n recordo, eh? No sé si van venir Tallets o Figaflauas, o fins i tot han vingut els dos.
1: Jo crec que sí, en diferents edicions.
0: En opcions diferents, sí. Doncs vinga, escoltem una mica de Tallets amb aquest bailoteo, que és una mica el que toca avui.
1: Vinga.
3: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Els tres dies ja no hi ets, quin estiu és idíl·lic. I ara no et puc veure, no pujaràs més fins que arribi l'hi. Però on anaràs? Si Barcelona t'haurà contaminat o no? Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada any.

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Bé, doncs seguim amb aquest directe Festa de la Verema. Tenim ja els nostres companys tombant doncs, per aquí, per la plaça, en principi, per seguir doncs, aquest inici d'inauguració aquí al recinte, a la plaça del Mercat. Veiem que la comitiva està arribant, veiem camises blaves, això vol dir doncs, que els castells del Foix es formen part d'aquesta comitiva i veiem també doncs, de lluny no, que tot un moviment de gent que s'està apropant aquí a la plaça del Mercat. En tot cas, tenim els nostres especials, els nostres companys, doncs per oferir-nos aquesta inauguració especial, al Pau Ramon i també al Javier Radeva, per oferir aquestes imatges i aquesta explicació del que està passant en aquests moments. No ens arriba de moment encara la connexió.
2: No, la connexió no...
1: Us hauríeu d'apropar una mica més cap aquí, perquè no arriba, no arriba, Pau.
2: El que és el so no arriba, no.
1: Bé, sentim aquestes gralles, aquest toc de gralles, aquesta comitiva. Es talla aquesta connexió. Sento, us heu d'apropar una mica més, Pau, una mica més. Aviam, ara, provem. Una mica més a prop, cap aquí. Mentre
3: ara sí.
1: Vinga, aquestes gralles que sonen, dèiem. I bé, no l'hem tornat a perdre. Sembla que el Pau s'haurà d'apropar
3: sí?
1: una mica
3: Hola.
1: Més.
3: No.
1: Aquesta cobertura.
3: Sentiu, companys, ara sentiu bé o no em sentiu
1: si
3: bé?
1: Si et no em mous, potser sí, eh?
2: No
1: podràs anar massa lluny.
2: Sí, si un cas podeu enviar la càmera cap allà i el Pau que ens ho vagi explicant.
3: Ara em rebeu bé, companys, o no em rebeu
1: ara
3: bé?
1: Ara sí, si no et mous, jo crec que des d'aquí...
3: Des d'aquí
1: punt...
3: veig poca cosa, perquè m'he hagut d'apropar.
1: Sí, no arriba més a aquest micròfon inalàmbric.
3: Ja venia la comitiva encapçalada pels pastorets nens que han estrenat, recordem, aquest any i darrere venen els castellers del Foix, que recordeu que també per ells la Verema és una data especial, unes festes especials. Per això també és especial. Sentiu millor, companys?
1: Una mica, no sabem
2: sí,
1: per què...
2: Sí, David, no ho sé. No...
3: Bé,
2: aquí sí.
3: Bàsicament que estic davant de,
1: doncs no
3: de l'estand de la ràdio.
1: No té gaire cobertura aquest micròfon avui, eh?
2: No,
3: bé,
2: no,
3: sí,
2: no, no.
3: Sí, hem perdut cobertura, no sé. Bé, en tot cas us explico el que hi havia, que era la comitiva, al capdavant hi havia els infantils i darrere els castellers del Foix, que us estava explicant que és una festa especial també per ells, la Verema, perquè és el primer lloc on van fer les primeres construccions més enllà d'aquell pilar de Sant Joan. I encara no, podríem dir-ho, la primera actuació no? castellera, tot i que el primer cop no van fer ben bé castells, si ets purista, perquè eren construccions de 5 pisos, però sí que va ser la llavor no? de començar a fer alguna cosa més que uns pilars en Joan. I per ells són uns dies especials i aquí doncs, segurament l'any passat ja ho van fer i aquest ens imaginem que també farà algun castell de 6, perquè doncs ja són una colla que aquests castells els pot fer perfectament amb les camises que porten i segurament veurem algun castell de 6 aquí a la plaça del Mercat, en el que seria més una exhibició castellera que no una actuació, no? Seria més una exhibició castellera. I tenim el nostre company el Javi allà amb el mòbil, ens arriba el senyal també una mica més de manera intermitent, perquè també doncs, això la connexió no és perfecta, però veiem com van entrant ja els castellers. Intentarem seguir-los també pel canal de YouTube, la gent que ens estigui seguint, doncs intentarem també que la gent pugui veure per aquí doncs, aquestes imatges de l'entrada i de la inauguració.
2: Ara s'estan col·locant perquè jo crec que és el moment aquell que... Bé, jo ja no sé si es fa això de la cinta, altres anys sí que s'havia
3: fet,
2: de la cinta.
3: La cinta està allà preparada, ara entenc que faran com un pit.

0: pilar i tallaran la cinta.
1: Sí, ara veiem
0: un petit pilar.
1: El nostre company ens està ensenyant precisament el PUC, que és casteller. I s'està posant una faixa blanca, que suposo que és la que fa servir com a fadrí, no? Que no se li veu, però sí, que porta la faixa de fadrí, no? Però s'està posant bé. No sabem si és que pujarà també o, bueno, en tot cas...
0: O se l'estava posant bé.
1: O se l'estava posant bé, sí, exacte.
0: Ara
1: però...
0: deuen estar ballant els pastorets, no? Perquè bé, veiem aquí com toquen les gralles i els tambors i es deuen estar preparant per fer la inauguració oficial, el tall de la cinta i tot això.
1: Sí.
0: Intento tornar-me a acostar allà, aviam si... Si perdeu el senyal, doncs...
1: No el perdies molt lluny, tampoc. Vull
0: no,
1: dir,
0: ja, no, ja ho sé, ja ho sé, que aquí al costat és... dels túnels de vi es perdia una mica.
1: I canvia molt també de la plaça buida a la plaça que ja comença a fer goig, clar, estem parlant que són 7:45 del vespre, vull dir que Déu-n'hi-do aquest any està matinant la gent.
2: Doncs bé, m'he posat el mòbil perquè així també segueixo aquestes imatges del canal YouTube, és la manera també de veure-ho, així que us recomano, companys, Cinto i Mònica, que si voleu veure aquestes imatges, doncs això, us connecteu al canal YouTube perquè en directe podeu veure una mica més en detall aquesta inauguració. Veiem aquestes faixes que es van col·locant dels castellers del Foix, que com sempre, és curiós, no?, com se la col·loquen, perquè van fent allò roda, no?, és a dir, un estira, l'altre encargola i així anem seguint, doncs, ara... aquests castellers doncs, que s'estan preparant.
1: Ara sí que podem veure, la gent que ens estigui seguint al YouTube, evidentment ho veurà més clar, els que no, doncs s'ho hauran d'imaginar una miqueta, però sí que estem visquent aquest moment de la cinta, eh? Ara els castellers estan començant a fer aquest pic, però just a l'entrada de la plaça del mercat, perquè ens entenguem, per on entra la gent quan va a comprar al mercat, hi ha una cinta col·locada, i allà és on doncs, l'alcaldessa de Cubelles i també els diferents representants del consistori doncs, faran aquest tall de la cinta, que, com dèiem, ja van acompanyats també del pubillatge. Aquí ja podem veure doncs, els nous representants que van doncs, amb una indumentària que és...
2: La típica, no? És a dir, bueno, van amb la faixa... Amb...
1: Sí, avui porten la faixa i com una armilla, no?
2: Una armilla.
1: Bueno, també veiem que n'hi ha uns quants que són pastorets.
2: Ah.
1: Que llavors no sé si...
2: És el que passa, no? Que
0: hi ha una mica de combinació no? entre pastorets.
1: Sí, sí, hi ha una combinació entre pastorets
0: i pubillatge.
1: I pubillatge, perquè clar, és el que té, no? Que, vull dir, aquests elements també es trien per aquesta participació dins de les festes, no? I entre altres, doncs, participar de la festa major a través de l'agrupació, doncs és un...
3: I els castellers del municipi que participen amb entitats.
0: Per fer un pilar de benvinguda.
1: Sí, pilar de benvinguda que s'està creant, com deia el nostre company, tot i que el sentim així d'aquella manera, però sí que podem veure les imatges. Veiem l'alcaldessa, també veiem
3: el regidor de turisme. Altres...
2: Sí, el Víctor Lora, també coordinant una mica en no? sí, aquest sí. protocol.
1: El nostre company, sí, sí. que de seguida també d'aquí una estona l'escoltarem des de l'escenari, el pubillatge... Sí.
2: I diferents autoritats, també sí, municipals, tant govern com...
1: Jo no sé si la cinta ja s'ha tallat, No tinc clar si la cinta s'ha tallat o no, però...
0: Sí, sí.
1: Ja s'ha tallat,
0: Sí, han tallat la cinta i feien com trossets, suposo que de record, i feien les fotos de rigor una mica en què es veu això, l'entrada, el campanar de fons.
1: Sí,
0: i ara suposo que sentirem les... I començarà aquest... En tot cas, aviam si el nostre company, el Javi, que també ens està sentint, doncs
1: ara,
0: es pot acostar amb la càmera més per veure aquest pilar de benvinguda, ara. I així doncs també... els que ens estan seguint pel canal de YouTube, doncs també ho podran veure aquestes imatges.
1: Doncs vinga, ja comença el castell a tirar amunt,
2: Sí, des d'aquí ja el veiem, Veiem...
1: Sí.
2: Ja, de moment és un pilar, això?
1: És un pilar, jo crec que serà un pilar de 4. Tot i que... Sí, s'estan preparant, tot i que... bé... Ara veiem com puja el... Clar, al YouTube anem una mica enrere, També us ho hem de dir,
2: Ja m'he donat compte, Al
1: YouTube anem una mica enrere.
2: Baixant,
1: de fet,
2: sí.
1: Al YouTube, ara tot just acabem de veure com fa l'aleta, aquí ja està baixant, Però coses del directe. En tot cas, pilar de benvinguda, cinta tallada, això vol dir que la festa de la Verema oficialment ja està inaugurada i, per tant, ja ha arrencat aquesta 39a edició amb aquest...

0: primers actes, ara doncs, els castellers faran alguna actuació més i començarà aquest tomb oficial també de les autoritats que aniran passant per als diferents estants, veient una mica doncs, què és el que es pot viure aquí aquesta tarda.
1: I hem de dir que mentrestant s'estan fent doncs, també activitats aquí a la plaça, perquè jo veig aquests tonells de vi, aquests nanos no, que van fent com curses de tonells de vi. No sé si vosaltres esteu una mica doncs, en forma o no, però aquests nens estan la mar de bé, eh? Perquè el mouen bé, i això que el tonell és gran.
0: Sí, ha de passar, l'oceu.
1: Sí. Vull dir que ho fan bé, aquesta cursa.
0: Vaja, sembla que ho han fet tota la vida, eh? És un clàssic, també, això de la cursa de tonell. Ja fa molts anys que es fa aquesta activitat.
1: Una manera també de que els infants també tinguin aquesta relació directa amb elements, no? De la pagesia, d'aquesta trepitjada de raïm, de... Clar, que aquests cubells, no? On també es guardava, no, el vi? Vull dir que...
2: Viure aquesta essència, vull dir, això és molt important per ells, perquè és un joc. Però segurament que quan siguin grans ho recordaran. Home, mira, jo això de petit ja ho havia fet. I ara, mira, ho fa el meu fill, no? O ho fa el meu net. Vull dir, són coses que ho recordes amb carinyo. Tot i que a vegades hem de dir que això antigament no es feia. Totes aquestes cosetes pels nens no es feia. Els nens es dedicàvem a jugar a baldufes i para de comptar això dels tonells, de les botes de vi no es tocaven perquè era perillós, precisament.
1: Sí. Molt bé, doncs, ens van arribant aquestes imatges també a nivell doncs, general, no? Podem veure també aquestes carpes que són altíssimes i que la degustació acaba. Té també una taula amb cadires on poden degustar, no ho hem explicat, no? Però que això està molt bé. Aquest any no tenim ara en aquests moments no tenim calor, però hem començat una mica calorosa.
0: Sí.
1: I si, clar, altres anys ha caigut quatre gotes, no? Doncs estàs una mica...
0: Avui és una cosa que ho parlàvem. Fa anys que no plou per la festa de Verema. Sí. Vam tenir uns anys que cada any...
2: Va haver-hi un any molt bo, eh?
0: Sí, va haver un any que vam sortir en barca.
2: Que hi havia més gent perquè era horrorós.
0: Sí, perquè és respecte a la meteorologia a força. Ara estem veient també a través del nostre company que estan fent una actuació als pastorets infantils. Aquesta colla que s'ha estrenat per aquesta festa major,
1: sí.
0: Estan fent també el seu ball, la seva actuació. Sempre hi ha una colla de l'agrupació que acompanya aquesta inauguració, que aquest any són ells, que a més s'estrenen.
1: Però no, s'estrenen aquests, si és veritat.
3: Sí.
1: I els bastoners, no? També?
0: Els bastoners nois, masculins.
1: No? Masculins,
0: sí.
1: No?
0: Sí.
1: Clar, aquestes dues colles...
0: Mira, i entra a la plaça...
1: Mira, el Josep Cuscó.
0: Entra a la plaça un dels... De les estrelles, no?, de la nit.
3: De la trepitjada.
0: Que ja va vestit, ell ja va vestit reglamentàriament, eh?
2: És l'uniforme oficial.
1: Sí. I de fet hem de dir que hem pogut parlar amb ell també. Tenim uns tallers que val la pena també escoltar-los, perquè parlar dels inicis d'esta la Verema, que porta des del primer dia trepitjant... raïm, així que anem a escoltar el que ens diu el Josep Cuscó, aquest gran veterà.
4: Doncs sí, molt maca, és una cosa molt maca, i s'hagi decidit que trepitgi el raïm, pues la veritat és seguir una opció, i a mi em recorda que va ser el company que sempre hem tingut tots molts anys a la trepitjada amb el Salvador Fonoll, i que ara el seu net, el Guillem, que ja pues és una satisfacció, un orgull, doncs, també puguis compartir amb ell aquesta trepitjada.
1: Clar, primerament doncs, parlava també d'aquest relleu, no? També generacional, per ell és molt important que se segueixi, perquè ell porta des del primer dia, hem de dir que porta doncs, 38 anys, per tant aquesta és la 39a edició, l'any que veiem farà 40, el Josep, des del primer dia, ens ho explicava. I doncs això, molt important que el Guillem Salvador Fonoll, qui va trepitjar malauradament fa 20 anys, doncs, que ens va deixar, doncs molt important, no?, aquesta edició, i això és el que ens deia. Però parlava també dels inicis, també com va començar aquesta festa, ens ho recordava també.
4: Molt bé, aquest any esperem 39.
1: Clar,
4: 39,
1: des del primer dia.
4: Tinguis en compte que la festa va començar aquí a la plaça de l'Ajuntament, al cap de la plaça de la Vila, va començar la festa, es va muntar allà un escenari, es va muntar una d'això, i al cap de 2 anys, em sembla que va ser al cap del segon o el tercer any, i es va passar aquí a la plaça del Mercat. Bé, ho diem a la plaça del Mercat perquè és la plaça del Mercat, o sigui, és la on fan el mercadill els divendres, i llavors, pues, és el que... I llavors va passar allà. I, bueno, molt...

0: Molt bé, d'això sempre hi ha més, hi ha l'acompanyament, també hi ha les cases comercials de cava i de vi i d'això, que també venen i també se'ls hi munten una caseta amb el nom a cada caseta. També hi ha una part molt important que és Ràdio Cubelles, que també estan cada any, sempre han estat al peu del canó, sempre retransmetent en directe, sempre fent entrevistes en directe.
1: Bé, ens ha volgut fer també un reconeixement, no?, a la nostra
2: Clar.
1: tasca, que està molt bé, que ell, que és veterà de Trepitjar Raïm, recordi que la
2: Sí.
1: ràdio sempre ha estat present, no?
2: I
1: Potser no des dels inicis, perquè dic que jo número 39, 39 anys, jo era
2: tant.
1: molt petita, per tant, jo recordo, aquesta primera festa
2: I
1: de la Verema a la plaça de la Vila, però era molt petit.
2: crec que des del principi Ràdio Cubelles estigués present.
3: Home,
1: Sí,
3: també, tècnicament era més
1: tècnicament no,
3: difícil.
2: Més
1: però sí
2: difícil,
1: que
2: per
1: estava
2: això
1: la
2: dic.
1: festa,
3: Sí que hi era, però clar,
1: amb gravadores.
3: en
2: Agradaria...
3: gravadora,
1: Sí.
3: en directe, fins que no es va tenir
1: La unitat
3: la
1: mòbil,
3: unitat mòbil, que encara funciona,
1: Sí, sí.
3: està aquí
1: Cap al
2: funcionant.
1: 2000,
2: Sou
1: aquesta
2: uns
1: unitat mòbil
2: màquines.
1: arriba
3: I està funcionant, ara
1: cap al
3: evidentment
1: 2000.
3: ja la cosa ha anat canviant, imagina, ha donat per ràdio estigués
1: Déu-n'hi-do, ha
3: de
1: evolucionat.
3: cos present, però no en directe, directament en vídeo ja, inclòs.
2: Imagina.
3: Vull dir que la cosa també ha canviat. I dèiem que en el primer tall, és veritat que l'hem enganxat una mica així, però que trepitjarà amb el Guillem Rocha,
1: Sí, que és el net.
3: que és el net, i que
1: Del Salvador Fonoll, Podemos.
3: aquest no hi serà el cap.
1: No, és veritat, ho hem dit, però ho
3: Que
1: recordem,
3: el
1: no? El
3: Carles
1: Carles Pérez.
3: va ser el que va substituir el Salvador Fonoll, que ha estat també molts anys el Carles, trepitjant.
1: Sí. Sí, jo crec que 19 anys, crec que m'han dit aquest matí. Sí,
3: Déu-n'hi-do.
1: 19 anys.
3: Vull dir que era molt jove ell també
1: També,
3: quan va
1: també.
3: començar a trepitjar, perquè
2: Per això
3: clar,
2: ho ha deixat el Carles?
1: No, ho
3: per
1: ha
3: motius,
1: deixat.
3: per motius, per motius de feina
1: Aquest
3: no
1: any no
3: podia.
1: pogut,
3: Ah,
1: no podia,
3: podia.
1: podia. Sí,
3: Però vull dir
1: està...
3: que és curiós que el Josep ha superat els dos canvis ja, eh? Vull dir, ha canviat abans
2: Ha
3: el seu
2: canviat de
3: company que ell,
2: soci.
3: eh? Exacte.
2: Canvia de soci.
1: A més, hem de dir, el
3: Sí,
1: Josep
3: sí.
1: l'any que ve, 40 anys,
3: Home, jo crec que l'any
1: trepitjant.
3: que ve ha de ser una trepitjada... Ha de
2: Li
3: ser una
2: tindrem
3: trepitjada maca, eh?
2: que donar
3: Ha de ser una trepitjada maca
2: un
3: l'any que ve.
2: record important, eh?
1: Sí. Se li ha de fer un reconeixement. Des d'aquí fem aquesta crida, 40 anys de la festa de la Verema. Segurament, doncs que ho deuen tenir pensat,
3: Els
1: també.
3: Pastorets han acabat de fer la seva participació. Per cert, que també veiem que un membre del pubillatge també és casteller i va amb la faixa, que és gran. Ara hem vist un casteller amb la faixa blanca de pubillatge, per tant, fa doblet, diguéssim, avui, farà castells i després doncs, pujarà a l'escenari
1: I bé, aquí ens acompanyava, no són els gegants,
3: No.
1: Bé, suposo doncs, que han volgut donar també protagonisme a aquestes coses, com dèiem, aquests pastorets infantils i aquesta colla de bastons nois, no?
2: Veteranos,
1: Masculina.
2: els veteranos, no?

0: És el Foix, pel que van explicar també el dia que se'ls va doncs, anomenar, no? Que va fer aquest nou, aquesta renovació, diguem-ho així, aquesta elecció del nou cubillatge.
1: Els haurem de preguntar si és compatible, no? Anar a actuacions, a diades... Sí que el calendari, diguéssim, és una mica diferent, però sí que de cara a l'estiu...
2: Home, alguna deu coincidir, segur.
1: Clar, hi ha més trobades, també és quan tenen més diades. Veurem, els haurem de preguntar, a veure, aquesta agenda.
2: Sí, el que hem vist és que han volgut reivindicar des del primer dia ja aquesta dualitat, no? Aquesta, perquè podien haver anat de Castellers i després canviar-se, però o anar amb la indumentària del pubillatge i no fer-ho de Casteller, però des del principi ja veiem que volen, bueno, mostrar aquesta pertenença en aquests dos col·lectius que s'assumen, no, en aquest cas no es resten en cap moment. Ara veiem que hi ha una mica d'impàs, no sé si és que els castellers estan buscant el seu lloc a la plaça una mica, decidint una mica on es faran la seva actuació. També veiem que els pastorets també s'estan col·locant, no sé si és que faran una conjunta, una ballada conjunta o què, en tot cas els pastorets segur que s'estan col·locant. I bé, doncs aquí ja ha començat a...
1: Sí, perquè les autoritats n'han just d'haver fet el tall de les i ja deuen estar primer a l'estand promocional, que és només en la plaça i a l'estand promocional de turisme, podríem dir-ho així, i allà és on faran la primera parada doncs, els membres de l'Ajuntament que en aquesta inauguració de la Festa de la Verema. No sabem ben bé quin és el...
2: No n'hi ha, em sembla.
0: El
2: no?
0: Què diu?
1: No sabem si hi ha convidat
2: sembla
1: oficial.
2: Sembla que no n'hi ha aquest any.
0: No n'hi ha. Aquest any no hi ha convidat oficial.
2: Ara sí que podem veure com fan aquest ball els pastorets, que han entrat una mica més cap endins de la plaça, diguéssim. També estan més a prop d'on estem nosaltres.
1: Els veurem millor ara, perquè, sí. Clar, des d'aquí, com feia menys gent...
2: Realment, la gent que estigui connectada ara al YouTube pot veure una imatge molt bonica, que és el sol caient per darrere de la plaça del Mercat. El plano és força bonic, el que ens està oferint el nostre company. Doncs està agafant aquest final del dia amb aquests rajos de sol i donant ja la benvinguda doncs, al vespre, no? Aquesta nit de verema que ens acompanyarà d'aquí una estoneta. Veiem com van entrant cap a dins de la plaça, van fent més cercavila, no? Ara ja no és una actuació estàtica, sinó és d'aquestes més en moviment, perquè també doncs, la gent que està aquí en aquesta zona de degustació de cava i vi doncs, també puguin gaudir d'aquestes actuacions.
0: Que, per cert, encara no hem fet cap connexió per saber què ens...
1: Ho intentarem, però és que m'he allunyat una mica i no em sentíeu.
0: Sí. Haurem d'agafar el més proper, lluny. No?
2: Realment la cobertura aquest any ens està fent una mica la guitza.
1: Sí.
0: O sigui, tenim aquests cellers de vi i cava aquí darrere. En tot cas, com que hi ha informació... Sí. També la podem repassar.
1: Ara aniré a buscar el company, el Javi. Intentarem acostar-nos a un estant que veiem que ara no té massa feina. I així l'entretenim una mica i que tenim bastanta visió directa. Potser així tenim cobertura. Ho anem a intentar.
2: Sí,
1: no?
2: Provem-ho.
1: Vaig a buscar-lo.
2: Hem de dir que ja sé que és una pallissa tècnica que potser molta gent no li interessa, però per poder fer-ho per internet hem hagut de posar més aparells. Això, evidentment, crea també més zones, crea més...
0: interferència.
2: Fa que cada vegada sigui més complicat també això de la cobertura, perquè, clar, per fer servir tot això necessitem aparells que fins ara no fèiem servir. En tot cas, les imatges ara les podrem veure, dels nostres veure als artesans... Artesà d'Alt, si no...
1: Exacte, companys, intentarem parlar. Mira, just ara ens acostem i arriba el primer client. Intentarem de seguida parlar amb l'artesà del temps, aviam què ens explica com a stand de degustació que hi ha aquí a la plaça del Mercat, en aquesta Festa de la Verema. Ara de seguida que puguem parlar amb ell, doncs connectem.
2: Vale, doncs, per altra banda, també podem repassar com funciona això de la copa, perquè la gent ho tingui clar, no?
0: Explica una mica, no?
2: Què és el que hem de comprar, com funciona, a veure...
0: Bé, primer de tot, anem a repassar les degustacions que tenim, perquè és que així d'aquesta manera sabrem que hi ha uns quants, no? de vi. Tenim vi i cava, botiga Quebó, Events Cocktail Bar, cava Papet de Mas, la penúltima, vins i caves del Garraf i Penedès, Artesà del Temps, que és on el nostre company espera poder parlar amb algú, Mos Vins, Fetén Wines, Clos de l'Ona i Mercat d'on

0: A pagès ja seria més forfranquesa, embotits i també cubidols, creps i gofres i també delicati. I d'altra banda, José Martínez és un dels estants on tu pots apropar-te a marcar la teva pròpia copa.
1: Això és un clàssic, doncs, que...
0: Eh? Sí, és una novetat, això.
1: Però
0: això
1: ja no s'havia fet, fa molts anys s'havia fet que la gent podia anar allà i et gravaven doncs, el teu nom o la data o el que tu vulguis. Vaja.
0: I entenc doncs, que ja veig des d'aquí un estant que posa copa. Jo des d'aquí diria que posa 2 euros, eh?
1: Sí.
2: Exacte, són 2 euros. Ho posa també en el programa.
0: Doncs vinga, repassa. Apropem-nos al micròfon.
2: La beguda se servirà doncs, amb la copa commemorativa d'enguany, serigrafiada que posa 2 euros, i hi haurà un servei de bar que es poden comprar a banda també aigua, sucs i refrescos. És la informació que ens donen d'aquest estant de venda de copes i també beguda.
1: Per tant, la gent ha de tenir clar que aquests ja no existeixen. Això de... ja s'ha... la gent l'únic que ha de fer és comprar la copa perquè te la puguin omplir i a partir d'aquí cadascú compra el que vulgui prendre. Tenim el nostre company a punt, tot i que ara ja no el veiem directament, no? Però, sí, però és de les imatges.
3: Doncs parlem amb... que és l'artesà del temps, un dels estants de degustació que tenim avui a la festa de la Verema de Cubelles. Gràcies per atendre'ns. Bona tarda, bona Verema.
4: A vosaltres, bona tarda.
3: I bé, què heu portat avui aquí a Cubelles per tastar?
4: Ja, nosaltres som, bueno, és un projecte molt jove, som dos germans, vale? I fem vins de diferents denominacions d'origen.
1: No et sentim, Pau.
0: Sembla que està allà aquesta connexió.
1: És que justament ha vingut tothom.
4: Llavors havíem portat el...
0: Em sembla que no ens escolta tampoc, perquè clar, amb la música ambient, doncs és difícil. Jo us puc dir que l'artesà dels únics fets amb cura i en petites quantitats per oferir una especial copa, això és una mica el que s'explica aquí al programa, que creen vins d'alta qualitat amb l'assessorament experts del sector i volen transmetre també l'autenticitat del territori, reflectint així també una cultura i proximitat. Ara sí,
1: ara
0: Pau.
1: Sí, ara sí, Pau.
0: Estàvem aquí fent temps. Vem
3: que s'ha apartat tothom que ens estava tapant, diguéssim, les zones, no?, argianes que ens connecten.
0: T'hauràs d'apropar una mica, Pau.
3: No, aviam, sí,
0: pot sortir.
3: Perquè potser així et sentirem.
0: Ara segur, sí. Que s'avança davant de
3: ens estava intentant explicar abans què podem tastar avui a Cubell. Que ens Oriol, i quin és el vostre... Comença, sí, perquè no t'hem pogut sentir, sap greu.
4: Mira, nosaltres som l'artesà del temps, que és un projecte que el que fem és elaborem vins de diferents denominacions d'origen de Catalunya, reflectint el territori on estan fets. Llavors, per una banda, utilitzem les varietats autòctones de la zona, perquè volem reflectir el territori, i amb les etiquetes i els noms expliquem històries, llegendes i cultura popular. D'aquesta manera, utilitzem una commodity, que seria el vi, per explicar d'on venim i on som. I, bueno, hem perdut el de la terra... Serien 3 vins, un blanc, negre i rosat, que es diu l'home dels nassos, que és una forma mitològica que té tants nassos com dies li queden l'any. La trampa només se'l pot veure el dia 31 de desembre, un dia un nas. Vale? I després hem portat un altre del Montsant, que és el Bernadalet, que històricament, antigament, a les festes majors, els solters sortien a ballar amb un fanalet i quan s'acabava havien de sortir de la plaça major d'una última parella ballant. A dia d'avui tenim Tinder, en aquest punt havien de buscar altres maneres.
3: És la primera edició de la Verema que veniu o havíeu vingut altres anys?
4: No, vam venir l'any passat, ens vam divertir molt i hem decidit tornar.
3: I l'any passat què és el que va tenir més sortida? Què és el que li agrada al cubellent quan ve aquí a la plaça del mercat?
4: Blancs. Fa molta calor i hi ha una altra època de l'any, doncs potser més els negres, però aquí el que tira és blancs i caves. Algo fresquet.
3: I què ens recomanaries doncs, per una nit així de calor, de setembre, de Verema?
4: Si és calor, recomano molt... A mi m'agrada molt el rosat que hem portat, que és una garnatxa negra, vale, amb molt poquetes hores de maceració, i és un rosat que jo sempre dic que blanqueges i que tira més cap a blanc. Té la fruita del rosat, però té aquesta acidesa del vi blanc que el fa ser molt fresc, i si el que voleu és un blanc, doncs tenim una garnatxa blanca.
3: Doncs Oriol, moltíssimes gràcies des de l'artesà del temps per atendre'ns. Gràcies.
4: A vosaltres, gràcies.
3: Bé, doncs hem parlat amb l'Oriol Biosca de l'artesà del temps, que ens ha dit que sobretot doncs, sí que amb aquesta calor que es nota, doncs sobretot surten blancs, caves, que són vins més frescos i més fàcils de beure.
1: Cinto, què et sembla això de que facin que el nom del vi, les etiquetes, tinguin la història, recuperin... És xulo, no? Això sí, és xulo.
5: Sí, perquè aquestes informacions que porten les etiquetes a vegades nosaltres per costum, jo parlo per mi, jo no tinc costum de llegir-me-les, perquè el que m'interessa és el que hi ha dintre, no? Però esclar, llavors també hi ha aquesta cosa que tu acabes d'anomenar, Marc, això d'esmentar el que diu l'etiqueta és molt important, perquè aquesta informació et diu l'origen, et diu l'anyada, et diu el vi,

0: concretament el raïm que comporta aquest vi, vull dir, i la degustació i els fruits, que, els aromes... Home, és essencial, això. El que passa que, ja dic, jo sóc d'aquells que obro l'ampolla, ensumo el tap, dic, està de conya, això.
1: Ensumo el tap.
2: Però està bé que per posar-li un nom, no? Sí que és veritat que això de les etiquetes ha anat evolucionant i ara hi ha vins que realment es poden triar fins i tot per l'etiqueta, per lo xulo que són l'etiqueta, no? Però si a més li posen la història, no? Recuperar històries també típiques catalanes, com en el cas que ens ha explicat, no? De l'home dels nassos o històries així, ha de ser també és, home, és un
0: seria,
2: afegit, és un afegit.
0: Això seria,
2: no?
0: Curiós, però esclar, jo m'imagino que les grans marques de vins no estan per això.
2: Ja.
0: Estan per vendre el seu producte el millor possible i amb més, amb totes les garanties del món, i la història romàntica, històrica, vull dir, això forma part de poder d'uns altres tipus d'elaboracions.
1: Bueno, vindrà una mica el producte d'una altra manera, com també s'estila amb les noves tecnologies l'storytelling de cada cava.
2: Clar.
1: I cada, vull dir que està bé també l'etiquetatge, però bueno, dona, com tu ho dius, Marc, complementa.
2: Sí, no?
1: Bueno,
2: perquè a més, mentre olores el tap, pots estar llegint l'etiqueta, no?
0: Sí, però jo ho llegeixo quan l'ampolla s'ha acabat, ja.
2: Ah, bueno, també, escolta.
3: Avui tindreu temps i demà, d'anar a ensumar els taps.
2: Sí, poc a poc.
3: Aquí al recinte hi ha molta varietat de bicava. Vull dir que podeu demanar aquest tap.
2: I també ens han començat a dir la tendència, eh? La tendència és el vi blanc fresquet, perquè fa calor.
0: Això saps què passa? Que també els grans degustadors de vins també l'acompanyen d'un bon menjar.
2: Ja, bueno.
0: Llavors, l'elaboració del menjar amb el vi és un complement ideal.
1: Uh-huh.
0: Ara, per fer un tastet de vi, per exemple, ara parlava el Marc i el Pau, parlava abans amb aquest expositor, que el vi blanc avui es presta perquè és fresquet i
2: entra bé.
0: Clar, el vi rosat millor també, però el vi negre no. El vi negre fresquet tampoc no té el mateix tacte, el mateix gust, no? Llavors, clar, això va a gustos també. M'imagino que és com tot.
1: I hi ha gent que potser també els agrada el cava. En comptes del vi, tiren cap al cava,
0: A veure, aquí jo sempre ho he vist, aquí a Cubelles...
3: Mira, tu has sigut castellera, nois.
0: Aquí a Cubelles, tothom que he vist en els bars bevent alguna cosa a migdia, una copeta de cava, la majoria de la
1: doncs
0: gent.
1: Doncs anem a celebrar aquesta cava. Mira, pujant aquesta colla castellera està fent...
3: Doncs el Pau podria passar una miqueta més de Castells, ens explicarà, eh?
2: Sí, un 3 de 6, no?
3: 3 de 6?
2: Sembla, eh?
3: Sí,
1: ho està mirant. Sí,
3: doncs sí,
4: correcte, sí.
3: Sembla un 3 de 6, la canalla que va pujant, i veig que aquesta construcció és sòlida, eh? Que...
4: Diria... És un 3 de 6.
3: No tremola gens, això, eh? Això va bé.
1: No, no està sòlida, sí.
3: Ja veiem aquí, doncs, això, l'enxanet a punt de coronar, aquest 3 de 6.
1: Les camises blaves.
3: I aixecarà l'aleta, que és l'habitual, no?, quan s'acaba aquest castell.
2: Ja el tenim.
4: Doncs carregat, carregat aquest 3 de 6.
3: Ai, espera.
1: Ja descarrega, ja, eh? Ha anat ràpid.
3: Ha anat ràpid, eh?
4: Ha anat ràpid i ara...
1: Ha saludat i ha anat baixant ja directe, eh?
0: Sí. Ho tenen molt aconseguit, eh?
3: Sí,
2: el que passa que ha baixat pel mateix cantó, no? Ha fet una...
1: Sí.
2: Però normalment, i ara veus, han baixat... Bueno, ho han
1: solventat.
2: Sí,
1: ho havia hagut...
2: Ho han fet prou bé. Sí.
3: Bé, hem de dir que els castellers del Foix, doncs, clar, cada vegada tenen més canalla, tenen més integrants i que, per tant, doncs van incorporant, doncs, nova gent dins la colla i, per tant, veiem canvis també dins dels integrants, no?
0: Sí,
3: dels que pugen...
0: Hi ha gent que s'incorpora...
2: Sí. També avui és una diada que es presta a fer aquestes coses, no? A posar gent que potser no puja habitualment, potser la construcció és una mica més baixa que les que tenim acostumats.
0: Jo et garantitzo, Marc, que avui a l'Àngel, si hi ha algú que no ha pujat mai en un castell, no el deixa pujar.
2: Bueno, ara,
0: si ha pujat poc.
2: El cap de colla no és l'Àngel.
3: No,
4: recordem que hi ha hagut canvi de junta,
3: sí.
4: I el cap de colla ara és el Joshua Moreno, que és el fill de l'Àngel.
3: És el fill,
4: I l'Àngel és el cap de colla, perquè clar, també, com que el Joshua és casteller, si puja en un castell des de baix, doncs el quistó serà l'Àngel. Al final queda una mica...
2: Hi ha hagut un relleu aquí, una mica de relleu.
4: I el president nou, recordem que és en José Manuel García, en Lolo García, I hi ha doncs, també tot un canvi de càrrecs.
0: El Lolo, el nostre Lolo.
4: Sí,
3: que havia estat també a la ràdio.
4: Ha estat a la ràdio molts anys. Lolo García ara és el nou president de, dels Castellers del Foix, amb el repte de mantenir el nivell tècnic, diguem, aquesta gamma de set, no?, que han dit aquesta temporada ja a consolidar, i amb l'objectiu de, sobretot, millorar l'aspecte més social, que potser és en la que han de trobar, no?, com arreplegar més gent o fer actes que arrepleguin a més gent, més enllà del fet casteller, que això sí que doncs, hi ha hagut un progrés i una consolidació, i ara doncs, volen fer un pas més en aquest altre, segon espai.
3: Doncs mira l'estudi, esperàvem el nostre regidor de comunicació, l'Arturo Carrillo, i el tenim ja aquí també, en companyia, aquí al nostre stand, perquè també volem parlar d'aquest paper de la ràdio doncs aquí, a la festa, perquè no ens la perdem, ho dèiem des del principi, no? des de fa molts anys, sempre que hem pogut, doncs hem apropat la festa, ja sigui als inicis, l'aprovàvem, com dèiem, els nostres companys, els que van estar també a la ràdio doncs ara fa 38 anys, perquè hem de dir que clar, són 39 edicions aquest any, no? Però, diguem que la ràdio ja té també uns quants anys. Hem de dir que estem de celebració, en celebració 45 anys de Ràdio Cubelles i doncs l'edició número 39 de la Festa de la Verema. Però la ràdio doncs ja en porta 45, per tant, abans que aquestes edicions de la Festa de la Verema, al principi dèiem la Festa de la Verema que estava a la plaça de la Vila, que després s'ha canviat aquí a la plaça del Mercat, que ha anat canviant aquests formats també de pomillatge, i bé, la ràdio des que té unitat mòbil doncs ha transmès la festa. Ara, aquest any com a novetat, ho explicàvem, no?, aquesta transmissió en directe pel canal YouTube amb imatge. Doncs anem, ara sí que el tenim a punt, Arturo Carrillo, regidor de comunicació. Benvingut al programa en directe de la Festa de la Verema.
5: Gràcies, molt bona tarda.
3: I ho estàvem dient, no?, la ràdio aquí, explicant in situ què és el que està passant, no?, apropant aquesta festa. Posa també doncs, una mica en valor, no?, aquesta feina que fa la ràdio i aquestes novetats, no?, que va incorporant.
5: Correcte, com un any més estem aquí a la Festa de la Verema, en directe, aquí a la mateixa plaça, on s'està vivint aquesta gran festa, no?, que fa tants anys que fem, i la veritat que és un orgull que Ràdio Cubelles estigui aquí un any més, apostant per la informació en viu, en directe, i per estar aquí vivint el caliu, no?, d'aquesta festa tan maca, d'aquesta inauguració de la Verema.
3: I hem de dir que, clar, un programa que, a més, per portar doncs, imatges, informació, les veus, no?, perquè es fan entrevistes, incorporem també doncs, tot aquell recull que hem fet previ també a la festa per explicar-ho doncs, al màxim de bé possible, i aquesta transmissió després del que passa a l'escenari, no?, que passen moltes coses, actes molt tradicionals, i col·laboradors, no?, que també gràcies a ells doncs, els tenim aquí a la festa. Per tant,
5: correcte, aquí,
3: fa que falta gent, no?, i mitjans, i els tenim. De moment els tenim.
5: De moment els tenim i el personal de Ràdio Cubelles fa una gran feina per estar aquí, perquè no és només, com dius, posar un micro i començar a parlar i dir el que està passant, no? És a dir, aquí fa falta molta gent, com tenim aquí el Pau, el Marc, tu mateixa, no? Tenim aquí el Cinto també, que el col·laborador que sempre està amb nosaltres tots els dies, tenim la Mònica avui amb nosaltres, i la veritat que tot això és una feina que no es veu, la veritat, perquè sembla que només posa la ràdio i escoltes el que s'està parlant, però aquí darrere hi ha molta feina, com bé dius, ara ja tenim imatge, és a dir, tot això és un enrenou, no?, que tenim de mitjans, que cal coordinar-ho i cal posar-ho en valor, molt en valor, el poder estar aquí, el poder estar en aquesta Festa de la Verema, igual que estem a Sant Jordi i estem en altres festes aquí a la nostra vila, no?
3: Es parla doncs, de que la Festa de la Verema és doncs, allò, el tancament de l'estiu, no?, i per tant doncs, comencem un nou curs, com Ràdio Cubelles també començarà un nou curs. Hem de dir doncs, que la programació cap a la setmana, a partir del 21 de setembre la posem en marxa i que per tant tornem amb aquest engranatge d'una programació més contínua. Fem un petit descans a l'estiu, no tenim el 100% de la graella.
5: Molt merescut.
3: Tot i amb això hi ha col·laboradors actius que han vingut, no?, també puntualment, però clar, la programació diguem de nova temporada comença, com sempre, el 21 de setembre, amb una programació que ja no és només col·laborador, sinó també aquest curs polític que es torna a iniciar amb unes eleccions molt properes, ho hem de dir. L'any que ve doncs, estarà marcat doncs, per aquest panorama, no? I doncs això, un curs doncs, que engega també novament, no?, doncs, els plens, que apropa la ràdio. Tindrem un Sant Jordi doncs, que sempre acompanya actes com el Víctor Alari, no? Per tant, la ràdio no para mai.
5: La ràdio no para, encara que diguem que parem, no?, per l'estiu, per tal de fer el reprogramament i tot, en realitat la ràdio...

0: Ràdio no para, és a dir, sempre s'està en marxa, sempre s'està fent coses, i la veritat que aquest nou curs, no, de Ràdio Cubelles que iniciem ara a final de setembre, pues, com bé dius, no, mantenim molta programació del que ja teníem. És veritat que m'agradaria molt donar les gràcies, encara que dius que no són col·laboradors, també als col·laboradors que tenim a Ràdio Cubelles, perquè sense ells no tindríem tota la parrilla que tenim cada dia, no, a Ràdio Cubelles, i sense ells i elles pues, no podríem fer el que fem a Ràdio Cubelles, no? I per això és una ràdio la més longeva, diem, no? La més longeva de la comarca, per això, no? Per la nostra gent que està aquí cada dia, que està fent la feina que no es veu, com sempre dic, no? Però que sempre estan aquí amb nosaltres, i els hem d'agrair moltíssim, igual que a tots vosaltres com a treballadors de Ràdio Cubelles, però sobretot que m'agradaria reforçar molt pues, aquest paper, no, del col·laborador i la col·laboradora que estan cada dia treballant per tal que Ràdio Cubelles creixi i continuï en línia, no?
1: I hem de presumir, no, de col·laboradors, que en tenim molts. Més de 60. I després, doncs, col·laboradors, mira, el Javier Adiba, que és una de les noves incorporacions, no?, que fa programar la ràdio, que avui és la primera vegada que fa un directe, i a més, doncs, ràpid l'hem vestit i hem dit, vinga, càmera i doncs som-hi.
0: Càmera i acció.
1: Sí, sí, i també doncs, ha participat aquí, no?, al programa, posant veu, per tant, doncs, que és una bona formació el paper que té Ràdio Cubelles. Ell és estudiant doncs de periodisme i ben aviat serà un futur professional que ha començat doncs, a Ràdio Cubelles com molts altres. No?
0: Dèiem,
1: som també una escola.
0: Correcte, i sí que m'agradaria, ja que estem aquí, que comencem aquest curs nou de Ràdio Cubelles, no? Pues, m'agradaria donar la notícia que es va dir ja en el sopar de la ràdio que vam fer. No? Hem de dir que hem aconseguit una subvenció de la Diputació de Barcelona per tal de remodelar els estudis de Ràdio Cubelles. Llavors, és una... No hem aconseguit... Tinc el cinto al costat, pobret, que jo crec que li ha agafat alguna cosa a sentir-ho, no?
1: S'ha sorprès.
0: Vam demanar aquesta subvenció per tal de fer la remodelació que estava plantejada, en aquest cas. No hem pogut rebre tots els diners que ens haguessin agradat, però és veritat que amb els diners que hem rebut, més els diners que portem des de l'Ajuntament, que jo com a regidor de la comunicació he lluitat cada any per tenir aquest pressupost, i en aquest any 2026 he aconseguit tenir una partida d'inversió per l'edifici de Ràdio Cubelles que hem rebut de la Diputació, doncs haurem d'estudiar tot el projecte que tenim, quina part podem fer amb aquesta dotació pressupostària que tenim ara mateix per tal de començar doncs, aquesta remodelació, no?, dels estudis de Ràdio Cubelles, que espero que arribi el més aviat possible. Estem treballant, ho volia d'aquí en primícia, per tal de, que crec que tots estem molt contents de que per fi s'ha aconseguit més per aprofitar l'estudi de Ràdio Cubelles.
2: Doncs sí. Consti, que això queda gravat,
0: I tant, que queda gravat.
1: És que està en directe.
0: Està en directe. Per això ho he dit. Està en directe, tothom ho pot veure.
1: Molt bé.
3: A més, el plano era tu i el regidor. I que hem vist la teva reacció en directe.
1: Bueno, doncs tenim uns estudis més a prop, esperem que sí, que es facin realitat. Són 45 anys de Ràdio Cubelles els que s'estan commemorant enguany. Dèiem, a camí dels 50 en 5 anys. Per tant, ho veiem més a prop. Una reivindicació que hem de dir que s'ha fet...
0: Ho veiem molt a prop. És veritat
1: fa 25
0: que no
1: anys vam començar la reivindicació.
0: No es podrà fer tot el projecte sencer que volíem fer en aquesta primera fase, però sí que tenim una partida pressupostària per començar, no, pues, a dignificar una mica més aquests estudis de Ràdio Cubelles, i estem treballant a veure com ho podem encabir, aquest projecte, pues, pues, trossejar, no, aquest projecte que teníem, per tal de començar a que es vegi aquesta nova imatge de Ràdio Cubelles i dels estudis, que estic segur que esteu molt contents amb aquesta notícia.
1: Jo penso que sí que més tenim el cava aquí a prop avui, podrem brindar, per aquesta regidora de comunicació.
0: A veure, que el Pau vol dir alguna cosa, que l'estic veient.
1: Vinga,
0: molt animat.
1: Endavant.
4: No, gràcies, que ja tenim un titular per dilluns, ja està.
1: Cadascú,
3: Ja
1: els informatius,
3: titular,
1: ja tenim titular.
3: Clip de vídeo, també.
4: Sí, clip de vídeo, tot.
3: Ho tenim tot. I sobretot el Cinto el tenim content,
1: Sí.
3: Jo li he vist la cara, se l'ha il·luminat la cara en un moment.
0: Jo hi ha hagut un moment que l'he vist blau perquè la respiració s'havia parat.
2: M'ha agafat com un cobriment, de debò. Una cosa rara, m'ha pujat una... Oh.
1: Perquè ho veiem més a prop, això, no? Semblava mentida.
0: Jo vaig dir que jo vaig prometre que faré tot el possible, lluitaria per aconseguir, encara que sigui, perquè tots sabíem que amb el pressupost municipal era impossible pues, aquesta gran obra, no?, que s'hauria de fer l'estudi de Ràdio Cubelles. Hem lluitat fins al final per aconseguir una subvenció que ens ajudés. Ha arribat la subvenció. Els diners que he pogut aconseguir a la partida pressupostària, que és pública i es pot veure, la inversió que tenim, doncs amb això jo crec que farem una bona feina i hem de començar ja a treballar per fer el que puguem amb aquesta partida pressupostària i que això no pari, és a dir, que continuï intentant aconseguir el municipal per tal de poder fer tot el projecte que tenim pendent. Però hem posat la primera pedra, estic molt content d'haver aconseguit i estic lluitant i impentant per tal de poder fer-ho abans que s'acabi aquesta legislatura, almenys que jo que estaré com a regidor de comunitat.

0: comunicació i per mi no quedarà de treballar per aquest somni, no?, que teníem tots dels estudis de Ràdio Cubelles.
1: Doncs perfecte, eh? Ens ha donat una bona notícia que a mi, doncs, aquesta nova programació que iniciarem, doncs, a cara al 21 d'il·lusió per part de tots els col·laboradors. Dèiem, no?, 25 anys han passat d'ençà que doncs el nostre company, el Marc Torres, feia de Carnestoltes, feia aquest reclam també, 25 anys de Ràdio Cubelles, reclamant també, no?
2: Perquè fèiem un cop d'estat, era un cop d'estat. Era un cop d'estat, de fet la nostra carrossa era un tanc, que tirava fum i tot, i el cop d'estat era aquest. La següent va ser la construcció.
1: Construcció de l'edifici,
2: ja anàvem,
1: eh?
2: Ja anàvem construint a la carrossa, anàvem fent una paret de totxos, ja estaven construint nosaltres. No va arribar a bon port, pel que sigui, aquella paret no va...
3: Saps què passa, Marc? Que no hi ha mai pressupost per fer coses.
2: Bueno, mira, ara una mica.
1: De moment, doncs... La primera pedra, dit, eh?
3: Que quan el vegi pel carrer, si no és veritat, l'empaitaré, eh? Ja ho saps, eh?
2: Sí, sí.
0: La subvenció està concedida, està acceptada, i la partida pressupostària està disponible al pressupost municipal del 2026. Així que estem treballant, és a dir, treballem amb el coordinador, el Víctor Lora, estem treballant per tal de poder portar a terme. Amb l'Àngels també començarem a fer les reunions que calguin, i amb els serveis tècnics, que al final serà qui han de liderar, no?, totes les obres públiques que tenim a l'Ajuntament de Cubelles. Així que estarem treballant, almenys jo estaré treballant fins a l'últim dia per tal d'aconseguir, pues, allò que jo vaig prometre, perquè a mi m'agrada complir les promeses que faig.
1: Molt bé.
3: Molt bé.
1: Doncs moltes gràcies a Arturo Carrillo, a regidor de comunicació. Que vagi molt bé també, doncs, la festa de la Verema, no?, perquè també com a regidor, sí, sí, doncs, disfrutes. Hem,
0: sí,
1: de dir...
0: Aquest any s'estrena la colla de pastorets, sí, infantils, i aquest any la tenim aquí a la festa de la Verema. Estic molt content perquè la meva filla és part d'aquesta colla de pastorets infantils.
1: Pobilleta de Cubelles.
0: També és pobilleta de Cubelles, o sigui que estic avui, bueno, avui estic platòric.
1: Eufòric.
0: Perquè, bueno, entre el que he donat i tot el que estic veient avui, ploraré encara segurament la filla quan puja a l'escenari la primera vegada, així que...
2: A celebrar-ho, doncs.
0: A celebrar-ho.
1: Molt bé, doncs nosaltres deixem aquí aquesta entrevista i seguim amb aquest programa especial en directe. Sembla, tornem a fer una petita... No,
2: què vols?
1: Volia fer una pausa, però clar...
2: Ara hi ha un castell que està pujant.
1: Sí, està punt a punt, per això ho deia.
2: El nostre company se'n va amb la càmera cap allà.
1: Doncs mira, fem una cosa, anem a escoltar també mentre ens apropem per parlar dels castells. Ràpidament, potser podem escoltar de fons a l'Arantxa, que la podeu anar a veure a la Biblioteca Municipal, que es diu Cubelles en clau de vi. I l'Arantxa ens explica una mica aquesta exposició.
4: De tota l'exposició, en 21 obres, si no m'equivoco, n'hi ha 5 de molt grans, que són la mateixa imatge, però pintada amb diferents tanins, és a dir, són 5 grans pintats amb tanins de macabeu, amb tanins de somon negre, d'ull de llebre, de xarelo... Llavors ja les mides es van anant fent petites, llavors hi ha dues obres que representen imatges més com de celler, de l'elaboració del vi, hi ha unes botes i una premsa. Després també es van fent com més petites i hi ha dues imatges de la vinya. Una és una vinya en conreu i una altra és un cep. I a partir d'aquí, cada vegada es van fent més petites. 4 obres que representen eines, 4 obres que representen el món de la vinya cuidat amb les famílies que jo vaig trobar que havien tingut vinyes i havien tingut aquestes propietats i havien cultivat el vi, i 4 imatges de tot que em van anar bonic i són els moments i per imatge amb la mà.
1: Bé, doncs, escoltàvem a l'Arantxa. A més, hem de dir que l'exposició es pot veure fins al 30 de setembre, són 21 hores, i ha utilitzat tanins i residus procedents del raïm. Per tant, deu ser espectacular l'obra d'ella amb varietats, diu, del xarelo, macabeu, ull de llebre i material pictòric, tot barrejat. I parlant de castells, el Pau, que coneix una mica més doncs, aquestes construccions, explica'ns una mica, no?, el que hem pogut veure.
5: Sí, ara han fet un amb el Pilar, diria que era el
2: 4,
5: el 3, no? El 3 de 6, sí, sí, amb el pilar.
1: D'agulla, no seria?
5: Sí, sí, sí, sí. Amb un pilar de 4 que queda dintre i bé, perfecte. Aquests castells els tenen molt ben treballats I de fet, aquest any, el 3 de 100, per exemple, l'han fet moltes vegades ja, aquesta temporada, els Castellers del Foix, i s'han consolidat, podríem dir, com a colla de 7. La Torre de 6 i el 3 de 7 l'han fet bastantes vegades.

0: I recordem que per la Festa Major de Cubelles, la diada de Festa Major, el Passeig Marítim, van arribar a fer la clàssica de 7, no? És a dir, 3 de 7, 4 de 7 i Torre de 6, que no va ser la millor actuació de la història dels Castellers del Foix, perquè els hi va faltar el Pilar de 5, que sí que van aconseguir la temporada passada, però segurament, tard o d'hora, aquesta mateixa temporada ho intentaran encadenar i tenir també el Pilar de 5 i, per tant, doncs, com a mínim repetir la millor actuació de la seva història. A més, aquest any recordem que aquest mes de setembre participaran per primera vegada amb el concurset que organitza Quarts Amunt, que és un programa de ràdio que està organitzant també diades, i aniran les colles que no entren en el concurs de dissabte ni de diumenge, o sigui, les vuit colles que queden per sota, diguéssim, de la resta de colles que sí participaran en el concurs de Tarragona, que serà el cap de setmana següent. Ho faran el dissabte 19 a la Bisbal del Penedès i després a Tarragona els dies 26 i 27 és on hi haurà el concurs de Tarragona, d'una banda amb les colles, diguéssim, de gamma de 8 i gamma de 8 alta el dissabte, i les de gamma extra i ja no sabem com qualificar-ho pel diumenge, perquè ja són unes supercolles.
1: Super extra.
0: Exacte, super extra. Curset, on és la primera vegada que competeixen, i en què, clar, és diferent d'una actuació normal en una plaça, ja que allà les colles s'ajuden les unes a les altres per fer les pinyes i tot això, i per tant segurament necessitaran ajuda d'altres colles que potser actuaran el diumenge a Tarragona, doncs que les vagin a ajudar per tenir més pinya, perquè clar,
1: perquè les que competeixen allà amb ells no els poden ajudar.
0: No, perquè fan els castells al mateix moment, i aleshores cada colla ha de tenir la pinya necessària per fer el castell que vol fer, si no, no el podrà. Aleshores, això li posa un punt de dificultat que vol dir que habitualment mouen els Castellers del Foix.
1: Per tant, crida segurament a ciutadans, no?
0: Exacte, aquí els Castellers del Foix el 19 de setembre tenen aquesta cita, i segurament ells també, doncs, amb compromisos d'altres colles que no participin d'aquest concurset dels Quarts Amunt, intentar buscar també alguna col·laboració perquè els hi vagi a la pinya per donar suport i tenir prou suport com per això competir amb les altres colles en aquest petit concurs o concurs 7, que se li diu, perquè són castells de gamma de 7.
2: I recordem que prèviament, el 12 i 13 de setembre, la colla se'n va fins a Ostende. És a dir que...
0: A Bèlgica.
2: A Bèlgica, sí, sí. Participaran del festival Manifiesta 2026.
0: Correcte.
2: Per tant, doncs, una bona preparació prèvia, no? Anar-se fins a Bèlgica, déu-n'hi-do, també, el que viatgen aquests castellers del Foix de Cubelles. Bé, tenim Joan aquí, el Javier.
1: Fa quilòmetres,
2: quilòmetres. Sí, sí, sí, el tenim.
0: Intentarem fer una altra connexió.
2: Sí.
0: Ho veig difícil, sí, perquè hi ha molta gent.
1: Ara ja,
0: les antenes les tenim aquí. La cosa és tan difícil, però ho intentaré.
1: Sí, fins i tot, no sé si a les... Bueno, no sé, on estan
2: o els túnels de vi, no sé si alguna canalla que ens expliqui... Bueno, estaria bé, no sé si arriba o no arriba.
1: Exacte. De totes maneres, sí que no hem fet és repassar el tema
2: de menjar.
1: Del menjar.
2: Però és que no apareix, no apareix.
1: Ah, és, bueno, per això... ens ho haurem d'inventar.
2: Per això apareix la beguda, per això no
1: jo
2: hem pogut explicar.
1: Jo sé que hi ha un lloc de mexicà.
2: Sí.
1: Hi ha un lloc que fan empanades bastant, que em sembla que hi ha hagut altres vegades. Hi ha un lloc que fan hamburgueses i plats slow food, posava allà, slow food. I després n'hi ha un altre que també fa hamburgueses, patates, frankfurts,
3: sí,
1: i
3: coses així. Sí, hi ha la capritxosa, la contra capritxosa. Que he fet una foto, perquè dic jo, i aquí hi ha patates, frankfurts, hamburguesa.
2: És que vols va,
3: Clar, jo dic, jo vaig agafar, després hi ha el bigote chingón.
1: Chingón, bigote chingón, aquest
3: això,
1: és mexicà.
3: Això, chingón, sí, que és el mexicà que deies, no, Marc?
1: Sí.
3: I després hi ha un altre full track, que en aquest cas és de tapes, i es diu Chimeleta.
1: La Chimeleta, la Chimeleta, sí, sí.
3: M'ha fet gràcia perquè dic, vaig a mirar, llavors sí que hi ha un obrador, Formento.
1: El Formento, que és de Vilanova, que ja han vingut altres vegades, que fan pizzas, que la fan ells mateixos.
3: Vale. Llavors hi ha pura tortilla també, he vist, i no sé si... sí, també he vist, l'última era la casa de les empanades.
1: Això,
3: Ara ja tenim, ja hem pogut al final comentar una mica...
1: Déu-n'hi-do,
3: he fet quatre fotos ràpides, en plan, bueno, per si acaso no tenim una informació, he fet un cop d'ull al principi.
1: I després
3: de la tarda
1: també heu dit la part dolça, no?, que hi havia creps,
2: sí,
1: hi havia dolços,
2: el forn franquesa, forn franquesa, embotits Lauro San José, cubidols, creps i gofres i delicati.

0: Hem de dir que no tenim llum i arriba
1: no.
0: Un moment doncs, que, sí. Que aquest programa costa de llegir.
1: Ara s'estan encenent, tot just ara s'estan encenent les il·luminacions de la plaça. Fins ara el sol encara estava allò baixant, però encara aguantava una mica. Però sí, tot just s'acaben d'encendre les llumetes de la plaça. Esperem que ens ajudi una mica. Sí que és veritat que aquest any doncs, anirem una mica justos d'il·luminació. Tenim els nostres companys que em sembla que tornen perquè realment no
0: arriba la cobertura,
2: no? Hi ha companys des de quin sentiu,
1: ara sí,
2: oi?
1: Ara sí, aquí sí.
2: Doncs parlem amb l'Ona Ferreres del Clos de l'Ona, que és un dels estats que tenim també avui a la festa de la Verema. Gràcies per atendre'ns i la Verema.
3: Moltes gràcies.
2: Explica'ns que aquí la festa de la Verema de Cubelles, què es pot tastar al vostre estant?
3: Doncs mira, hem portat tot el que fem al celler del Priorat, que són tres negres d'elaboracions doncs, petites, amb poca producció, i després hem portat algun blanc i algun Montsant.
2: Dels vins que porteu, quina característica en destacaries? Què és el que més defineix els vostres vins i els vostres caves?
3: A veure, jo penso que la manera de fer del Priorat al final es va treballar per parcel·la, llavors tots són vins que estan fets de la mateixa parcel·la i per tant cada any tenen les seves pròpies característiques.
2: I també la gent que s'acosti a l'estand pot tastar qualsevol dels vostres vins? El primer any que veniu també a la festa de la Verema?
3: Sí, es pot tastar. No sé si mira la càmera o no. Sí, òbviament es pot tastar qualsevol vi i és el primer any. La veritat que de moment molt bé, molt content, diu que serà la bomba, o sigui que ojalà sigui així.
2: I ho dic també perquè, clar, no sé si sabeu quins vins us podrien sortir més, quins creieu que poden sortir més. També abans ens deia un company vostre d'un altre estant que quan faci calor, doncs sobretot opcions una mica més fresques, però també hi deu haver gent no, amb ganes de tastar coses diferents. No sé si teniu vosaltres alguna expectativa en aquesta línia.
3: Doncs jo anava com molt mentalitzada del blanc fresquet, per això que dius, i de moment sembla que la gent li està interessant molt al negre, o sigui que estupendo, perquè el Priorat som terra de negres, principalment. Bueno, crec que els fem molt bé, o sigui que genial.
2: I fora de la festa de la Verema, on us poden trobar, el Clos de l'Ona?
3: Doncs bé, o si entreu a la web o qualsevol cosa podeu contactar amb nosaltres directament, que us parlarà, som una empresa familiar, vull dir, algú de nosaltres, ens podeu venir a visitar, us veniu a nosaltres i, bueno, directament.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Ona Ferreres, i el Clos de l'Ona sap que si volen anar a tastar vins del Priorat, que trobareu l'estant també aquí a la festa de la Verema. Ona.
3: Merci a vosaltres.
2: Bé, doncs hem pogut, al final ens hem acostat fins aquí per poder tenir cobertura i que poguéssiu sentir també doncs, una de les novetats com a mínim de degustació de vins i caves, aquests del Clos de l'Ona, que estan situats aquí a la plaça del Mercat.
1: Això que el vi porti el teu nom ha de ser ja Clos de l'Ona i era la Ona,
0: Sallegui,
1: evidentment.
0: Familiar, sí, molt bé.
1: Sí. És, ha de tenir una responsabilitat.
0: I vins negres, del Priorat. Home. Això sí, t'agrada, tu.
1: Ja ho he dit, terra de vins negres, de vi. A més del món, diguéssim.
0: Sí. Home, per tant, tenim varietats diverses aquí a la Festa de l'Verema.
4: Ja va bé. La varietat està al gust.
0: Així.
4: I amb el vi encara més.
1: Ara ens faltaria el cava, no?
4: Cava, aviam fet, si trobem alguna
1: hem fet
4: cava,
1: blanc, hem fet rosat, hem fet negre, ens faltaria el cava, però sí que és veritat que el de la cobertura se'ns està complicant moltíssim. I jo insisteixo, ara són 2:45 de nou i la plaça es veu ja força plena,
4: cava.
1: La part de la degustació comença a estar ja ben plena. I hi ha gent que està asseguda des de fa estona, eh?
5: Sí, davant de l'escenari esperant ja l'acte
4: no
5: tradicional de la trepitjada de raïm, però encara manca una estona.
4: No
0: I ens agradaria també que passés per aquí el nou pubillatge, perquè, clar...
1: Sí, ens han
0: comentat... Era interessant,
1: han vingut
0: no?
1: i ens han dit que quan acabés l'actuació castellera vindrien. Entenc que els castells, no sé si han acabat ja del tot o no, o encara els hi queda algun castell per fer, però en tot cas sí que ens han dit això, que quan acabessin vindria cap aquí.
0: I hem de dir, doncs, que clar, que pot ser que algú vingui vestit també de casteller...
1: Sí.
0: O
1: de pastoret.
0: O de pastoret, perquè hem vist doncs, que al final aquesta renovació del pubillatge sempre surten també de les mateixes entitats. Anem a recordar els noms, perquè jo no ho he dit, però en categoria doncs, adulta tenim a la Júlia Esteve, que és la pubilla de Cubelles, el Magí Garcia és l'hereu, també completen el pubillatge adult la Neus Garcia, que és dama, i el Xavier Bellido, que és padrí de Cubelles. I en categoria infantil tenim a la sala Sara Carrillo, que és la pubilleta, el Nil Duran, que és l'aragüe.

0: La Aitana Fernández, que és la de meta, i l'Andriu Kenneth, que és el fadrinet que repeteix, eh? I per tant, doncs, aquest és el pubillatge que es va escollir el passat dia... Era dissabte, dia 29 d'agost, un acte molt bonic, perquè també va servir de comiat del pubillatge sortint, i vam poder veure, doncs, aquesta representació també d'altre pubillatge d'arreu de Catalunya, que es van acostar aquí a Cubelles, van fer com, bé, com una sala molt maques fins a arribar a l'escenari, acompanyats alguns de mares, o d'un cosí o d'un germà, i anaven pujant de l'escenari, i allí van fer els seus discursos, uns discursos molt, molt, molt emotius. S'acomiadaven, doncs, els seus companys, explicaven les seves vivències, animaven inclús a nous infants o adults joves que vulguin formar part d'aquest pubillatge. Jo dic adults perquè, clar, arriba un moment que la franja és... són joves, però ja tenen 20 i cap amunt. Ja comença a ser una joventut més adulta, no?
1: Sí.
0: I els infantils, doncs, també. Hi ha aquella franja que pots trobar des dels 9 anys fins als... Crec que ja és fins als 14 anys o així, fan després un parèntesis, i una franja d'edat que no pots formar part, i després ja cap a la categoria adulta a partir dels 17. Per tant, a vegades costa també trobar gent que vulgui, doncs, formar part del pubillatge, que és senzill perquè els hi fan com una mena de prova molt, molt senzilleta de la cultura general d'aquí de Cubelles.
2: Sí, ets de Cubelles, saps de Cubelles, jo... amb preguntes típiques i tradicionals. I en principi...
3: Jo he estat jurat aquí a Cubelles.
0: Vas fer de jurat, sí.
3: I la veritat és que és molt fàcil, molt senzillet, però aquí hi ha un factor que és molt important, és l'estat anímic del nen o la nena que es presenta en el concurs de pubillatge.
0: Els nervis.
3: Es posen molt nerviosos, s'atabalen, els hi fas una pregunta senzilleta i sembla que els hi hagis demanat de quin color és la lluna, la part oscura de la luna. Vull dir, unes cosetes molt, molt, no sé.
2: Sí,
3: i els hi fas entendre
2: de
3: que han d'estar tranquils, que no es preocupin, que no passa res. Oh, no passa res, no passa res. Sí que passa, sí, eh? Clar, llavors... ho hem d'entendre, que es posin nerviosos i a vegades no els surten les coses com ells voldrien.
2: Clar, doncs han de demostrar una mica que sàpiguen una mica de Cubelles i bueno, treure una mica potser el tarannà que tinguin ells i a veure si tenen sort i surten escollits. I al final és una bona experiència perquè van viatjant i representant el poble arreu.
0: Bé, s'ha fet la llum aquí a l'estand. Agraïm, doncs, una mica de llum, encara que sigui una miqueta, perquè no veiem ni els papers. I bé...
1: Que la llum és la de la plaça, eh?
0: Sí, sí, però és que estàvem a les fosques. Sembla mentida, no? Bé, el campanar també il·luminat, que és una imatge molt bonica que veiem des d'aquí, des d'aquesta plaça del Mercat. I bé... En aquests moments, què és el que està passant aquí a la plaça? Encara ens queda una estona fins als actes de l'escenari.
1: Bé, ara mateix seria... Els castellers han acabat, em sembla, o estan a punt d'acabar la seva actuació. És veritat que ja comença el compte enrere per començar els actes de l'escenari. Jo crec que ara la gent està aprofitant per fer, doncs, aquesta degustació. Ja comencem a veure algunes cues als estants de menjar. I a l'escenari estem veient una cosa molt curiosa, i és que el grup d'Ava està fent les seves proves de so sense so a la plaça. O sigui, ells estan fent servir el so intern de l'escenari per precisament, doncs, no molestar tant a... Clar, la bateria ara l'escoltem, però és que la bateria no es pot fer per l'interior, perquè es pica i se sent.
0: Sí, sí.
1: Però la resta no escoltem. No escoltem, i ells estan tocant els instruments, estan cantant. Per cert, que sí que hi ha instruments.
3: Sí.
1: M'han deixat malament a mi. Sí que hi ha instruments. I hem vist com les noies, jo no sé els noms de les persones d'Ava, no els sé, eh? Però s'estaven fent selfies i estaven aprofitant aquest moment per bé, doncs, el goig que fa la plaça també amb la il·luminació, això, s'han fet unes proves. I és curiós el moment aquest que estan fent la prova, però la gent no està escoltant la música, està escoltant la bateria només la bateria.
0: Bé, això va bé, perquè d'aquesta manera nosaltres seguim...
1: A nosaltres ens va molt bé. A nosaltres ens va molt bé, sí, sí.
0: Doncs vinga, anem a repassar també una mica aquesta programació, més que res horaris, no? Perquè què tindrem a dalt de l'escenari? Hem dit, doncs, que hi ha actes molt tradicionals, com és aquesta trepitjada de raïm, que hem de dir que aquest raïm arriba a Cubelles i és de Mascarrer, perquè ens ho ha explicat el Josep Cuscó en una entrevista que hem mantingut aquesta setmana a la ràdio, ens deia que

0: És de Cubelles. Portem molta, un parell de cubes plenes de raïm, i ens explicava també una mica la manera de trepitjar aquest raïm. Són participants que s'han inscrit, d'una banda, no? Canalleta, uns quants nens que trepitjaran, d'altra banda el mateix cubillatge, l'entrant, que s'estrena i que també es posarà dins d'aquest cub, i a banda tindrem també l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fornell, que sempre s'acostuma també a posar dins d'un dels cubs, i tot això, doncs, a ritme de música aniran trepitjant, i d'allà sortirà el primer most. Jo no sé si vosaltres heu tingut el plaer de provar aquest most algun dels anys. Jo sí, perquè hem de dir que la ràdio presentava també aquesta festa de la Brema, sí, al principi, sí, sí, i sempre ens donaven una copa. Jo crec que el Marc també ha provat el primer most.
1: Sí, i també l'he presentat.
0: I també has presentat.
1: Les dues coses.
0: Sí, sí.
1: Està bé que diguis que és un plaer. Hi ha gent que ho veu, però és veritat que s'ha d'atrevir la gent a tastar-ho, perquè la veritat és que sorprèn molt. Sorprèn
2: molt. Dit, home, és una cosa que, a més, és una beguda que els nens també la poden prendre.
1: Sí, sí, sí.
2: No pots, el que no es pot és abusar, perquè pot produir mal l'estómac. No, no per res més, eh?
1: Sí, clar, a més és una cosa que és, pues clar, és el raïm, clar.
2: Ah, però els nens, sobretot, és una cosa que també els fa molta gràcia.
1: Mira, parlant de nens, Cinto, parlant
0: doncs sí,
1: de nens.
0: Arriba tot el cubillatge, Tenim representació infantil i també adulta, en tot cas. Doncs començarem primer de tot, si de cas, amb la cubilla de Cubelles, que l'hauria adulta. Tenim amb nosaltres a la Júlia.
3: Hola, bona tarda.
0: La Júlia Esteve, que és la pubilla, la nova pubilla de la Brema per 2 anys, hem de dir el mandat 2024-2026, i que a més porta aquesta banda, doncs per què? Perquè es va fer una renovació del pubillatge, per tant s'ha fet una elecció, això va ser dissabte,
3: sí,
0: i han passat pocs dies. Júlia, aquest serà el primer acte? Aquest, el de la Brema, o has fet alguna cosa ja abans del dia d'avui?
3: Doncs el dia següent, just de proclamar-nos, alguns, els que van poder, van pujar a Manresa a l'acte d'allà, de la proclamació i el comiat d'allà, i doncs aquest va ser el nostre primer acte com a nou pubillatge de Cubelles, però aquí Cubelles sí que és el primer.
0: Molt bé. Com reps tu doncs aquest títol? No sé, com et vas sentir en el moment que vas sentir el teu nom? Jo vaig escoltar crits a la plaça. Va ser seguit, això, no?
3: Doncs moltíssima il·lusió. A mi em vaig quedar parada perquè, bueno, era una cosa que feia molts anys que tenia ganes, perquè jo ho vaig fer de petita, però clar, el pubillatge ha canviat molt cap a bé, òbviament. I clar, jo estava, bueno, és que encara no m'ho crec.
0: I ja saps que t'espera d'aquí endavant, són 2 anys, no? Que passen ràpid, ho sabem, sí, perquè els que es van acomiadar ens ho explicaran, no, també. Però bé, saps el que t'espera, no? Què representa, doncs, que la Júlia sigui la pubilla? Què vols transmetre al llarg d'aquests 2 anys?
3: Doncs a tots els llocs que anem, que volem fer veure el nom de Cubelles, i que Cubelles és un lloc molt maco i que té unes tradicions també molt xules i que no... Menys. I doncs portar el nom de Cubelles per tots els llocs on puguem. I doncs aquí Cubelles, doncs, amb molta il·lusió, doncs, representa el pubillatge.
0: Júlia, explica'ns alguna cosa de tu, més que res per conèixer, perquè d'ella, és que clar, el pubillatge sorgent que està amb altres entitats, no?
3: Sí.
0: Quina és la teva participació a altres entitats aquí,
3: doncs,
0: del municipi?
3: Doncs jo, diverses coses, la veritat. Faig castells aquí als Castells del Foix, també a l'agrupació, doncs, Ballo Pastorets, de fa 2 anys, i també, doncs, això, l'obra de teatre Els Pastorets, doncs, des de ben petita que hi participo, i doncs també allà estic.
0: Per tant, estàs activa plenament aquí,
3: sí, sí,
0: a Cubelles. Et fa il·lusió fer de pubilla, i la trepitjada, perquè avui trepitjaràs raïm. No sé si és la primera vegada.
3: No, ja, quan vaig ser pubilleta ho vaig fer, que si no recordo malament crec que llavors.
0: I vas provar el primer most.
3: Ui, no me'n recordo tant.
0: Ho dic avui segurament, no? També
1: llavors vol dir que no el va tastar.
3: No,
1: vol dir que no el va tastar.
3: No crec.
0: No creus, ja creus. Molt bé, seguim ara parlant ara amb l'hereu de Cubelles, amb el Magí García. Magí, també benvingut aquí al programa.
4: Moltes gràcies.
0: I bé, el Magí, no sé si se'ls van sentir crits o no al moment que se'l va proclamar, però com ho estàs vivint des del moment que va sonar el teu nom a l'escenari?
4: Bueno, aprofito també per seguir la pregunta també amb... com és la nostra relació amb el poble. Bueno, com veiem aquí al pubillatge, estem bastant relacionats sobretot amb el tema de castells, i la veritat que, bueno, jo ja tenia com aquesta experiència de representar el nom de

0: Cuelles arreu de Catalunya amb la camisa de Castells, però la veritat que això de ser proclamat hereu, la veritat que em fa molta il·lusió per també portar els, bueno, el nom de Cuelles també a un acte com més tradicional de, arreu del territori, i bueno, fora d'ell, perquè també a la proclamació vam veure que hi havia el cuellatge internacional amb Andorra i de més, i la veritat que és emocionant. Jo encara no he fet ningun acte, no vaig poder anar amb ells a Manresa, però la veritat que en quan puguem anirem per allà.
1: Magí, estàs a punt? Dos anys, eh?
0: Sí, sí.
1: Es farà llarg o creus que no, que es farà curt? Com ho preveus,
0: no ho
1: tu, això?
0: De moment no ho sé.
1: Què et va portar a presentar-t'hi? Perquè, clar, la Júlia ens deia, jo de petita vaig ser pobilleta, jo no sé si això també la va ajudar, però en el teu cas...
0: Bueno, jo en el discurs de proclamació ja vaig dir que segurament em dius que soc hereu fa un mes i no m'hagués hagués cregut, perquè, bueno, ja ho he dit, jo estic a Castells del Foix i allà ens trobem amb el pobilletge sortint del 2024 i també amb altres expulls de Cuelles del 2022 i d'aquella època, i a poc a poc van anar menjant-me l'orella i dient que era una bona oportunitat, que era molt xulo, que representar Cuelles seria molt emocionant, i a poc a poc em van anar com convencent i, bueno, doncs al final aquí estem.
1: Casteller també del Foix.
0: Sí, i Diable.
1: I Diable, és a dir que també surts de dins de les entitats, no?
0: Sí.
1: Et van convèncer de ple i, vaja, has tingut allò... moltíssima sort, no? Perquè ha estat presentar-te i a la primera, no?
0: Sí, sí, sí, la veritat que sí. La veritat que per la meva posició crec que érem dos candidats i, bueno, a mi em vaig tenir la sort de poder ser l'hereu, per tant, molt emocionant, la veritat.
1: Anem a parlar també de dins d'aquest viatge adult. Tenim la dama, la Neus García, la Neus que també és castellera, perquè veig que aquí tots porteu la camisa blava, i Neus, no sé què et va portar a presentar-t'hi, no? I com vas viure també aquest moment d'elecció.
2: Hola, doncs sí, mira, jo una mica ara escoltant el Magí i la Júlia és una mica una barreja o el mateix. Jo, com tenim també representants dels delegats, del cuvillatge, expuvillatge d'altres anys, ens explicaven molt el que era el cuvillatge, i també una mica com la Júlia. Jo porto tota la vida que ma mare sempre ha sigut el seu somni i jo de petita sempre li negava, però sempre he sabut el que era el cuvillatge i el que era el cuvillatge a Cuelles, encara que mai vaig ser-hi. Llavors, entre això i entre els castellers que també formen part dels delegats del cuvillatge, ens ho van anar explicant fins que ens van convèncer i ens van endinsar aquest món. I també vam tenir l'oportunitat, jo també m'ho vaig passar molt bé, per exemple, el dia de la prova, allà amb la Júlia i la resta de candidates, que també són companyes i amigues. I res, això em va portar a representar el meu poble, evidentment, com ja vam dir també al discurs, és un orgull per tots nosaltres com a cuvellencs i no sé, jo crec que estic molt feliç de veure com va aquesta temporada i també tinc uns companys, jo crec que molt bons, entre el cuvillatge infantil i l'adult, estic molt agraïda, la veritat.
1: I a més hem de dir que, bé, per l'experiència d'altres integrants del cuvillatge, sembla que els adults ho passen molt bé. Jo no sé si us han fet un traspàs d'informació del que us espera aquests dos anys. Júlia, no sé, algun dels tres. No sé, aquest traspàs, us l'han fet? Sabeu el que us espera? Perquè m'han dit que se'n van a dormir tard, no?
3: Bueno, ens han fet 5 cèntims de com és tot i tenim uns delegats que gràcies a Déu que tenim aquests delegats, perquè, clar, nosaltres, clar, ara som novatos i fem el que podem, però si no ens haguessin explicat res, són moltes coses a tenir en compte i, clar, millor que ens ho expliquin una mica, però, bueno, és qüestió d'anar descobrint.
1: El que està clar és que viatjareu molt. Sabeu, doncs, que anireu arreu? No sé si coneixeu molt els pobles doncs, on heu d'anar o no, o serà una manera també de viatjar i de conèixer una mica les tradicions arreu?
2: Hem anat mirant ara, per exemple, el que ha dit la Júlia, si no tinguéssim delegats i gent que està per ajudar-nos i resoldre els nostres dubtes, és de cop cada dia, per exemple, hi ha un poble diferent on anar, una ciutat, llavors a poc és el que dius, entre llocs que nosaltres coneixem o també ciutats més grans que ja coneixíem, també hi ha pobles molt petits que tant de bo podem anar i veure ciutats diferents amb aquests tots junts.
3: I bueno, també tindrem la sort de que cada dos anys crec que és el d'Andorra també, i també tindrem la sort de poder anar a Andorra, que això també és un gran què.
1: I espero, doncs, que, bé, si us fa il·lusió, opteu a la candidatura, no?, de ser pobilla i hereu de Catalunya.
0: Les possibilitats són poques, però...
4: Paraules majors, ja, eh? Paraules majors. Porteu 6 dies, eh? Ja...
0: Sí, sí, aquí
4: sense
0: la passió...
4: pressió, eh? Sense pressió, eh? Sense pressió.
1: Doncs moltes gràcies per aquesta entrevista, perquè hem de parlar també amb el pubillatge infantil. Acomiadem, doncs, el pubillatge adult, que visqueu plenament aquests 2 anys, aquesta festa de la Verema i aquesta presentació pública amb trepitjada de raïm, primer humor i els actes que us esperen. Moltes gràcies als 3.
3: Moltes gràcies.
1: Fins una altra. I aprofitem, en tot cas els hi passarem també els micròfons. Primerament començarem parlant... Tenim la pubilleta per aquí? Doncs vinga, va, comencem amb la pubilleta de Cubelles. La Sara Carrillo. Aviam, li anem a posar els
4: sí.
1: auriculars.
4: Això dels auriculars és una prova complicada, però ho aconseguirem.
1: Som-hi, doncs, la Sara Carrillo, que és la pubilleta de Cubelles, que la van proclamar fa molt pocs dies. Sara, explica'ns una mica, doncs, suposo, com ho vas viure tu? O sigui, estàs contenta? Com ho has viscut? I com van anar aquestes proves de selecció? Com et vas presentar o què fa la Sara? Què ens pots explicar? Sara.
5: Estic molt emocionada per aquesta experiència que m'espera i m'agradaria molt segur totes les excursions que anem a fer.
1: O sigui, t'esperen molts viatges, això ho saps, no?
5: Sí.
1: I bé, clar... Saps el que és formar part del pubillatge? Perquè avui estàs aquí. Clar, és una cosa nova per tu, no?
5: Sí.
1: Què hauràs de fer? Perquè tinc entès que es vesteixen també amb uns vestits tradicionals, no? Avui fareu una cosa especial, que serà pujar a l'escenari. I què heu de fer? Trepitjar raïm. És la primera vegada que trepitjaràs raïm?
5: Sí.
1: Il·lusió?
5: Sí, molta.
1: Aquesta banda que jo veig s'han de tenir pins. D'on han sortit aquests pins? Són els primers pins... Cubelles?
5: Sí, els pins de la primera...
1: Has viatjat ja?
5: Sí. Ah. No. A Manresa no he viatjat perquè no havia pogut, però quan me'n vaig nombrar a Pubilleta m'han mandat pins.
1: T'han donat aquests pins ja, eh? Molt bé.
4: I, Sara, com... i tu, perquè no et veig de blau, però em sembla que també participes en altres entitats, no?
5: Sí.
4: Què fas tu, a veure?
5: Pastorets.
4: Ah, o sigui que t'has estrenat també aquest any. No sé si ho podrem gestionar tot això, eh? I com ho has viscut? Com estàs?
5: Molt xulí.
4: Sí? Molt bé.
1: I com van anar aquestes proves? Què et van preguntar? Què us van preguntar? Perquè, clar, la gent sempre té por a que això sigui un examen, però no va ser un examen, no?
5: M'han preguntat sobre coses meves, de, per exemple, les vacances o què faig, què extraescolars faig. No?
1: Molt bé, perquè de la Sara no sabem quin curs fa. Què comences? Quin curs?
5: Quart.
1: Quart, de primària. I tens?
5: 8 anys i vaig a complir 9.
1: Molt bé. Aficions. Quines aficions tens, a part de participar de l'agrupació d'Eix Populars ballant?
5: Ballar ballet i flamenc.
1: Flamenc i ballet, eh? Molt bé, per tant, t'agrada el ball?
5: Sí.
1: Molt bé. Anem a conèixer també aquest Arauet de Cubelles, que anem a saludar-lo també, perquè l'Arauet va pujar també del de l'escenari, jo crec que també hi va haver un reclam, no?

0: per fer i em van dir d'apuntar-me. I bueno, pues jo vaig anar.
1: Camisa blava de castells. A banda dels castells, fas alguna altra cosa, alguna altra entitat?
0: No, faig castells i puro.
1: Ja n'hi ha prou, no?, fent castells. Sí. Molt bé. Quin curs fas i quina edat tens?
0: Faig 5è i ara passaré a 6è i tinc 11 anys.
1: Alguna afició que ens vulguis comentar?
0: Bueno, castells i m'agrada ballar.
1: Has fet alguna sortida o aquest és el primer acte?
0: Bueno, vaig anar a Manresa.
1: Sí? Com va anar?
0: Molt bé, va ser molt xulo. Ens ho vam passar molt bé, vam anar després a la sala, vam estar parlant amb els altres cubits, va estar xulo.
1: I portes la faixa, no?
0: Sí.
1: Amb pins, també. Sí. Perquè això dels pins, la gent no ho sap, però què passa amb els pins? Us intercanvieu pins o
0: sí.
1: Què passa aquí?
0: Bueno, vas a la sortida i et dona el de la sortida i després pots anar a intercanviar amb els... Bueno, amb els fullatges que van a la sortida.
1: Molt bé. Trepitjada. No sé si havies trepitjat mai.
0: No.
1: No, també és la primera vegada.
0: Sí, tinc molta intriga.
1: Tens ganes?
0: Sí.
1: Sí? Molt bé.
2: I seràs doncs... valent i el tastaràs tu? Tu el tastaràs o no?
0: Que... Sí. Bueno.
2: Bueno.
0: Ja veuré.
2: Bueno, ja.
1: Doncs seguim ara amb la Aitana Fernández, que és la de Meta, Aitana. I bé, explica'ns una mica també, presenta't una miqueta. Quants anys tens, quin curs estàs fent, o què faràs, vaja.
3: Tinc 9 anys i faré 5è ara.
1: I no sé si participes en alguna entitat...
3: Bueno, faig pastorets amb la Sara i... ja està.
1: I a banda tens alguna afició? No sé, la Sara
3: sí.
1: Balla, no sé, en el teu cas...
3: Jo faig pop urbano i voleu.
1: I qui et va animar a presentar-te?
3: La meva mare, quan era petita, va ser de Meta i llavors jo em vaig presentar per
1: anar. Ah, per tant, va ser de Meta i tu també ets,
3: sí.
1: Ets de Meta. Doncs quina coincidència, això es porta doncs, a la família, no? A la sang. Et fa il·lusió el que et vindrà d'aquí 2 anys?
3: Sí.
1: Sí? Ja saps què has de fer? Quin és el teu paper?
3: Sí.
1: Sí? Representar Cubelles, no?
3: Sí.
1: Ho fareu bé, no? La dama, encara que no sigui la Pobilleta, té un paper molt important, perquè quan la Pobilleta aneu pot anar, doncs la dama també, no?
3: Sí.
1: O sigui que aneu tots junts, no? A tot arreu, a màximes
3: sí.
1: Sortides. Tens moltes ganes de conèixer món?
3: Sí.
1: Sí? Molt bé, doncs anem a parlar amb el Kenneth, que a més el coneixem, perquè torna doncs, a revalidar aquest títol de fadrí. El Kenneth ens pot explicar la seva experiència. Kenneth, són 2 anys passats i ara 2 anys futurs, no? Estàs content de representar Cubelles i explica'ns una mica doncs, què hem de fer, no? O sigui, què ha de fer aquest pobillatge d'aquí endavant?
3: Primer diu que no valoreu res a les persones que tenen alguna... Si tenen dislexia, no...
1: Que s'ha de valorar, no?
3: Sí.
1: Dir? Kenneth, explica'm, quants anys tens?
3: 10.
1: 10 anys. Quin curs faràs?
3: 5è.
1: 5è. I, bé, el tu el pobillatge, doncs, t'agrada. T'ha agradat?
3: Sí.
1: Com has viscut aquests dos anys passats, no? Amb tots els teus companys, no? Has viatjat molt, has fet
3: sí.
1: Moltíssimes sortides, no, Kenneth?
3: Sí.
1: I us ho heu passat molt bé.
3: Sí.
1: Perquè jo us vaig escoltar, no?, amb aquests discursos, no? I aquesta faixa, deien, porteu una faixa i us heu de vestir, però no sempre aneu vestits, no?, amb
3: no,
1: el traje sí. Tradicional. A tu t'agrada, per això? Vestir-te o t'agrada més anar informal?
3: De molta calor.
1: Fa calor, eh? Trepitjada de raïm, perquè avui farem trepitjada. Kenneth, tu ja ho has fet.
3: Sí.
1: Va, explica'ns com és això de la trepitjada.
3: Bueno, és xulo i el diverteix.
1: Diverteix, eh? I aquest suc que surt, aquest most, l'has tastat? L'has provat?
3: No.
1: No.
2: No.
1: És que a vegades fa...
2: Aquest any potser sí, no?
1: Sí,
3: potser.
1: Sí, potser sí.
2: El que potser els hauríem de deixar que vagin a beure una mica d'aigua, no? Els veig aquí suant
1: tenen
2: de valent,
1: calor.
2: Han de marxar.
1: Sí, han de marxar, que heu de pujar a l'escenari,
2: sí. No? S'han d'anar preparada i estar a punt.
1: Doncs t'acomiadarem, Kenneth, però en tot cas, a banda de pobillatge, fas alguna altra cosa? Participes
3: sí,
1: en algun altre...
3: Pastorets.
1: Pastorets, eh? També tenim aquí un pastoret de l'agrupació de Veïns Populars. Doncs, Kenneth, també molta sort amb aquest títol i res, que us ho passeu molt bé, tots plegats, eh? Tot el pobillatge que tenim avui aquí a la taula, que vagi molt bé aquesta festa a la Verema i tots els actes que us queden tots aquests 2 anys. Moltes gràcies per la vostra participació i moltes felicitats.

0: Fins una altra. Adéu. Adéu. Bé, doncs hem conegut una mica també tot el pubillatge aquí a la taula. Clar, en són tants.
1: Sí.
0: I avui no els teníem a tots, que ens ha faltat algun.
1: Sí, sí, sí, sí, clar. I a més avui també està que sortien, que també hem volgut venir a donar-li suport, no?, en aquesta primera sortida.
0: Clar.
1: Realment són una colla, ja. Déu-n'hi-do quin grupet hi ha. I jo crec que ens queden 2 anys, però crec que hi ha una entrevista guai amb les mares, eh?
0: També.
1: Perquè totes han anat repetint, totes ho han estat anteriorment, no? I hi ha hagut aquest punt de passar-li aquest cuquet a les seves filles, no?, de que s'hi presentin. També és interessant.
0: És una manera, no?, també de mantenir viva aquesta tradició, aquest relleu, no?
1: I de comparar també com era el pubillatge en la seva època i en l'actual.
2: O sigui, el pare o mare de pubilla i hereu, no?
1: Sí.
2: Seria quasi un càrrec, no? També, sí, perquè al final els viatges no van ells sols.
1: Està clar que...
0: Fan falta els pares, sí.
1: Quilòmetres els fan la família, sí, sí. I ja no et dic els germans. Els germans d'Ada, que també, evidentment, han de formar part d'aquesta comitiva i doncs també fan molts quilòmetres. Són 2 anys de molts viatges.
0: Sí, perquè hem de dir que el temps se'ns tira a sobre,
1: sí,
0: perquè està a punt de començar l'escenari i ens queda encara parlar amb l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i
1: sí,
0: també amb el regidor de Turisme, amb Narcís Pineda, que ens acompanyaran també aquí a la taula, perquè, clar, d'aquí una estoneta tindrem tot això que passa a l'escenari. Hem de recordar que tindrem la trepitjada de raïm, que tindrem l'elecció del pàmpol, de la festa de la Verema, i que també, doncs, altres coses, com pot ser la trepitjada de raïm. Després, sí, les actuacions, la música.
1: És molt curiós, perquè està tot el grup que tocarà després, acabant de fer les proves, davant de la gent asseguda, que
0: sí,
1: estan mirant-los així... És una mica curiosa aquesta situació.
0: Hem d'anar molt ràpid amb aquestes entrevistes. Tenim el micròfon obert en directe des d'aquest recinte, des de la Festa de la Verema, amb el Javier, que farem doncs també imatges d'aquesta entrevista molt ràpidament. Començarem amb el regidor de Turisme, amb Narcís Pineda, que ja el tenim doncs a punt. Narcís, nova Festa de la Verema, encara ja l'any que ve, les 4 dècades... Suposo que content, com l'estàs vivint i què representa també per Cubelles?
3: Bueno, primer de tot, bona tarda, vespre. Avui anem una miqueta contra rellotge, sí que és veritat. Però en principi estem molt bé, ha estat funcionant bé, ja la gent està molt animada, els comerços també estan contents perquè estan venent molt a menjar i estan venent moltes copes de vi. I en principi, bueno, això, la 39a Festa de la Verema, que crec que és una de les coses importants a destacar, no? Una festa que aguanti 39 anys, passant doncs per tots els governs que hi puguin haver, no?, en aquest municipi, i que tothom la mantingui, vol dir que aquestes arrels estan doncs ben enganxades, i crec que serà doncs una festa que finalment d'aquí molts anys farà història, no a nivell de Cubelles ja, potser sinó a nivell de Catalunya.
0: Uh-huh. Hem de dir que més, el turisme també és la cluenda de l'estiu, no? És a dir, que el volum de feina que hi ha aquí al recinte, la gent que s'apropa, és impressionant, no?
3: Sí, és una festa que, bueno, és més al final de l'estiu, no? On, com dèiem abans nosaltres, no?, els berenejants i els cubellencs, doncs ens ajuntem tots en aquesta festa i uns marxaven. Avui ja no és així, perquè ja la gent està molt més dividida, però bé, encara molta gent de fora i també molta gent de Cubelles que ve aquí a dir: hem fet la festa major petita, hem fet la festa major gran i ara fem la festa de la Verema, i amb això tanquem el trident de festes de la nostra vida.
0: Bé, una festa que a més ha viscut diferents etapes, ho recordàvem al llarg del programa. Va començar a la plaça de la Vila, ha acabat aquí a la plaça del Mercat, ha tingut diferents formats, però doncs la música també té un pes important a banda doncs aquestes degustacions de vi i cava, no?
3: Sí, és bé tot, és tot en un context general, perquè la gent pues estigui pues aquí, pues pugui escoltar música i pugui estar prenent una copa de cava, sopant si és l'hora de sopar, i si no, doncs prenent una copa de vi. Jo crec que és la nostra festa, i bé, i bueno, i seguim, ja com molt bé ho veieu tots, amb la plaça plena i funcionant.
0: Hem de parlar també amb l'alcaldessa de Cubelles, amb la Rosa Fonoll, a qui li demanarem que es posi també els auriculars, perquè si no, amb la música de fons no ens escoltarà. I doncs, bé, per part doncs de la Rosa, també voldríem saber una mica com es viu aquesta festa de la Verema pel que fa als reconeixements, no? Aquesta també supervivència de la festa, perquè són 39 edicions, a camí doncs dels 40.

0: i aquesta tradició que no es perd. Avui podrem veure com es trepitja el raïm i també es donen reconeixements com el pàmpol. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, doncs un any més, no?, veient aquesta festa de la Verema que té aquest sentit, no?, també de pertinença de poble i també de reconeixement.
1: Bé, hi ha moltes persones que fa 39 anys que i les hem passat de tots colors, de totes maneres, de tots formats, i bueno, al final sembla que aquest està consolidat, no? Molt, i té molt d'èxit, com podeu veure. I bé, amb el tema dels homenatges, si cada any fem un homenatge donant a una persona en concret, donant un pàmpol de plata a la seva trajectòria amb el camp, amb els vins, sempre relacionat amb la vinya i amb la terra. Aquest any ho fem amb una persona molt especial, no sé si puc dir.
0: Sí, digue-ho, sí, digue-ho, ja.
1: És el Tomàs López.
0: Sí.
1: I a la Cinta.
0: Hem mantingut la sorpresa fins a l'últim moment, però...
1: Sí, però bueno, ara ja estan allà i
0: sí,
1: la gent ja ho sap.
0: Sí, ara ja hem vist una mica.
1: Bueno, però jo estic molt satisfeta perquè a mi m'agrada que les festes faci calor. Perquè així no estàs patint pel temps, que si està núvol, que si plou, que si no sé què. Avui serà una gran festa amb aquest conjunt tan maco que tenim, com és Ava, i que agrada molta gent, i ha vingut molta gent de fora per veure'ls cantar. I bueno, i el pobillatge també, que s'estrena el nou pobillatge, a l'anterior es despedeix, i bueno, aquí amb el regidor, que han fet tots un gran esforç per poder tenir la plaça com la tenim ara, i penso que aquest any pues ho petarem.
0: I una trepitja de raïm també, que està a punt, no? De,
1: sí, també trepitgem el raïm, sí.
0: I és important, no?, veure doncs, que aquest raïm és de Cubelles, exacte, de Masses Carrer, ens l'han explicat,
1: sí.
0: I aquesta tradició que continua, no?, aquest relleu entre trepitjadors.
1: Exacte, va començar el Salvador de Fonoll amb el Josep Cuscó, quan va morir en accident el Salvador de Fonoll, que és el meu tiet, casualment, va agafar el relleu el Carlos Pérez, de la Celler del Porró, i aquest any, per problemes de feina, ja no ha pogut assistir. Aquest any agafa el relleu el net del Salvador, que és el Guillem Rocha.
0: Per tant,
1: també és emocionant per la família i per tots.
0: Per tant, una novetat més, no?, aquest relleu que es va mantenir. No els volem entretenir més perquè sabem que teniu aquest acte a l'escenari. Moltes gràcies per la vostra presència aquí als estudis en directe de la ràdio,
1: gràcies
0: aquí a la plaça de la Vila, i molt bona festa de la Verema.
2: Gràcies.
0: Doncs deixarem aquí aquestes entrevistes perquè és moment ja de preparar-nos per aquest escenari i, per tant, per gaudir dels actes que tot just d'aquí pocs minuts podrà veure la gent a través del nostre canal YouTube en directe i a través de la ràdio escoltant-ho, no? Aquesta trepitjada.
3: Sobretot recordar això a tothom que ens estigui escoltant, que es pot veure en directe. Ho hem pogut veure tota la tarda, però de seguida doncs, ja connectem amb l'escenari, podrem escoltar, evidentment, però també ho podrem seguir en directe, doncs tots aquests actes que estan preparats, la trepitjada, el pobillatge i evidentment doncs també els discursos que hi hauran.
0: Doncs vinga, anem cap a la música, una petita pausa i a punt per aquesta connexió.
1: Això ho ha dit un home.

0: Per fer aquest acte inaugural demanem al senyor Narcís Pineda, regidor de Turisme, la regidoria que organitza o que coordina aquesta la Verema, que ens adreci unes paraules.
1: Bé, bon vespre a totes i a tots. Realment fa un goig absolut veure aquesta plaça tan plena i tan maca de tots i totes vosaltres. I perdoneu aquests 15 minuts de retras, però és que amb les proves de so i les entrevistes i això hem anat una miqueta just. Però bé, tornem a ser aquí a la festa de la Verema i el que us volia desitjar primer de tots. Benvinguts a aquesta 39a edició de la festa de la Verema. Alcaldessa, treballadors municipals, col·laboradors, els pastorets petits de l'agrupació de Valls Populars i l'agrupació de Valls Populars, els castellers del Foix, el pobillatge en general i a totes les persones que avui ens acompanyeu en aquesta meravellosa plaça. També, com no, donar la benvinguda i l'agraïment a la persona que avui rebrà el nostre pàmpol. I que una persona que quan el vam anar a veure a casa seva, l'alcaldessa i jo mateix, ens va relatar història viva del nostre poble. I vam veure i gaudir l'estima que té d'un poble, com diu ell, que el va acollir molt bé. Perquè Cubelles és i serà vila d'acollida. De nou, organitzem aquesta festa per retre homenatge bàsicament als nostres orígens, que és la pagesia, que durant molts anys va ser, juntament amb el Josep Coscoi Martí, que avui, per motius laborals, no ens podrà acompanyar, però sí d'una generació

0: nova com és el Guillem. Els nens banyen també avui aquí. Trepitjarem un raïm que ens transporta als temps passats. Entre carros, portadores, veremadors i veremadores i tractors, amunt i avall, feien que el nostre poble visqués amb molta il·lusió aquest temps de verema. Avui també tenim la presentació del nostre pubillatge, que cada dos anys fem en aquesta mateixa festa. A la plaça també us hem preparat, com veieu, un seguit d'activitats, beure, menjar i gaudir de la bona música. Tot això per fer-vos gaudir d'una cultura i d'unes tradicions que sempre comencen amb la festa major petita, continuen en la festa major gran i tanquem així l'estiu amb la festa de la verema. Covellencs i covellenques, és temps de verema. Temps de gaudir del nostre vi i del nostre cava. Temps d'agafar la copa i entre xerrada i xerrada recordar el que som, d'on som i no deixar-nos enganyar per discursos que només busquen és fer-nos esborrar la memòria al nostre passat. Molts dels que esteu avui aquí segur que fa anys que veniu amb familiars i amics, que avui, malauradament, ja no són entre nosaltres. També vull tenir un record avui pel Salvador Fonoll, que tantes veremes va trepitjar el nostre raïm i que, malauradament, justament fa 20 anys ens va deixar i que avui el Guillem seguirà trepitjant aquest raïm que a ell tant li agradava trepitjar. Alceu, doncs, la copa per ells i recordeu-los amb molt d'honor, perquè gràcies a ells i a elles avui encara som aquí. Amics i amigues, no podem perdre ni les tradicions ni la cultura. No podem oblidar el nostre passat. Els covellencs i les covellenques venim de pagès. Som pagesos. I vull acabar amb una frase d'un mestre, que era el senyor Antoni Salut, que va fer una sardana que es deia Cubelles Riallera. I deia així: Cubelles avui és gran, el raïm tocava el mar, verdejava arreu tota la plana daurada, vila de mar i camp, quil i quiet, des d'una agrícola d'ahir, sa i net. Cubelles, terreny ferm. Visca Cubelles, verema i visca Catalunya.
1: Moltes gràcies, senyor Narcís Pineda, regidor. Ara és el torn de l'alcaldessa, senyora Fonoll.
2: Bona nit a tothom, regidora, regidors, representants de les entitats, pubilles, hereus, veïns i veïnes. Sigueu... És una alegria trobar-nos un any aquí a la plaça de la Brema, que enguany arriba a la seva 39a edició, sense oblidar que la seva impulsora va ser la primera dona regidora de l'Ajuntament de Cubelles, la Maria Neus Capdet, amb la Teresa Ventura, que la Neus es troba entre vosaltres. Un aplaudiment especial per ella. Per tu, Neus. I una abraçada molt forta. Aquesta és una festa plenament consolidada i que ens permet retrobar-nos, compartir i celebrar allò que som. La festa de la verema ens connecta amb el passat agrícola de Cubelles, amb les generacions de pagesos i pageses que vam treballar aquestes terres, com ara la plaça del Mercat, amb l'esforç, la constància i el coneixement de la terra que han format part de la nostra història. Mantenir viva aquesta memòria és també una manera de conèixer totes aquelles persones que ens han precedit. I així ho farem en uns minuts, que veurem el Premi del Pàmpol de Plata, un homenatge a una persona que treballava de sol a sol a Cubelles, allargant la seva jornada ordinària de la fàbrica, donant un cop de mà a alguns pagesos de la vila, una gran persona i un gran amic. Un aplaudiment per ell, que ara sabrem qui és, també. Un reconeixement, també, a les zones vinculades a la pagesia i a una manera d'entendre la terra basada en l'esforç, la dedicació i sí. Valors que formen part de la nostra memòria col·lectiva respecte. La Brema s'ha convertit en una de les cites més esperades del nostre clari coveller. Marca el final del període de l'estiu a gaudir del poble d'una manera diferent. Durant aquests dies, la plaça s'omple de música, d'alegria, de tradició, de gastronomia i d'enologia. És l'espai per trobar-nos, per conversar i per compartir bons moments, en definitiva, per fer tot

0: poble. I vull reconèixer també especialment la feina del personal municipal que durant molts dies fa que treballa perquè tot estigui a punt. I també agrair la participació dels pastorets infantils, de l'Agrupació de Valls Populars de Cubelles, dels castellers del Foix, la implicació de les nostres entitats, dona vida a la festa i reforça el nostre sentiment de comunitat. Gaudim, doncs, d'aquesta 39a Festa de la Brema, celebrem les nostres arrels, celebrem el nostre present i continuem construint entre totes i tots la Cubelles que estimem i acomiadem a l'estiu amb molta alegria. Que no es perdi mai l'essència d'aquesta festa. Visca Cubelles i visca la Brema.
1: Moltes gràcies també a l'alcaldessa de Cubelles. Ara és torn de conèixer aquestes 8 persones, avui són 8, haurien de ser 9, però tenim una absència que ara l'explicarem, que tot just fa ni una setmana es proclamaven pubillatge vigent de Cubelles 2026-2028. Per presentar-vos el nou pubillatge i també per acomiadar el pubillatge que va deixar el cap dissabte, demanem a la Júlia Esteve, pubilla de Cubelles, i a l'Abril Càrceles, pubilla de Cubelles 2024, que us adrecin unes paraules.
2: Bona nit a tothom. Avui, primer dia de celebració de la 39a Barema de Cubelles, on hi ha la senyera com cada any, amb una petita actuació castellera i com a novetat dels pastorers petits. Aquests dos dies podrem gaudir de tots els actes i activitats de la Barema. Exhibició de balls, activitats pels més petits, concerts... Però sabem realment què és la Barema?
3: La Barema és una col·lecció del raïm per fer vi. Depenent de la maduració d'aquest raïm, es pot realitzar en 3 mesos, de juliol i octubre.
2: Una tradició amb la pagesia i amb la nostra cultura. Baremar no és només recollir raïm, és una cultura que passa de generació en generació. I aquesta cultura també és la nostra llengua, el català. Una pressió i els intents de fer-la desaparèixer continua viva als nostres pobles, a les nostres cases i als... Per això, avui, mentre celebrem la Barema, també ens agradaria reivindicar el dret a viure plenament en català, perquè defensar la nostra cultura no és anar en contra de ningú, és defensar allò que som.
3: El pubillatge també forma una part molt important d'aquesta cultura. I com a pubillatge sortint, hem pogut disfrutar de 2 anys de la Barema trepitjant raïm, visitant els estands i gaudint al màxim. I des de dins, la festa, com a representants de Cubelles. També hem pogut gaudir de les curses de Toni o una entrevista a Ràdio Cubelles. Jo i tots els meus companys ens donen vigència i experiències xules. I us passo el raïm amb molta felicitat i amb el convenciment de que portareu el nostre per tot el país. Visca Cubelles!
1: Moltes gràcies. Com Júlia Esteve, la nova pubilla de Cubelles, el Magí García és l'hereu, la Neus García és la dama, ens falta el Fadrí, que és el xico, que no està de viatge i no ha pogut venir, el Nil Duran és el Fadrí, a l'Arauet, la Sara és la pubilleta, el Kenneth és el fadrinet i la Aitana Fernández és la dameta de Cubelles 2026-2028. Fort aplaudiment, sisplau. Des de l'Ajuntament de Cubelles volem donar les gràcies als del pubillatge cubellent que permeten que any rere any el grup de vigents gaudeixin d'una sèrie de regals i és de rebut dir-los perquè cada any són més i cada any s'assumen més empreses. Com per exemple l'Aquàrium de Barcelona, que els hi dona entrades, el Calafell Aventura, que també els hi dona entrades, el Museu del Ferrocarril, el Zoo de Barcelona, el Rocòndrom Indoor Wall i també PortAventura, que els hi dona, a part d'entrades per PortAventura i descomptes, també els hi dona productes promocionals. Però hi ha una entitat que any rere any, una entitat de Cubelles, que no vol perdre's estar amb el pubillatge. I aquest és el Club Marítim Cubelles, que cada any obsequia amb una activitat de marítima de molt nivell, que a més és molt preuada pel pubillatge. I tenim avui aquí a l'Anna Roset, la tenim aquí, i li demanem, sisplau, Anna, si et pots donar

0: Doncs com deien, els hi lliura un obsequi i entre els obsequis que els hi lliura doncs hi ha aquesta activitat marítima que podran fer el proper estiu, segurament ja el proper estiu, no, Anna? Aquest estiu ja serà complicat que el puguin fer. Aquí, Anna, aquí tens més. El proper estiu doncs el podran fer tots junts amb una activitat que també uneix molt el pujatge cuellenc i, com no, al Club Marítim també li volem donar un agraïment. I a l'Ajuntament del Club Marítim Cubelles, un fort aplaudiment. Doncs ara sí, gràcies, Anna. I ara sí que li hem de dir a l'Abril, Abril, perquè un aplaudiment en representació. L'Abril està en representació de tot el pujatge caducat, que el tenim també per aquí a l'escenari. Allà tenim gent del doncs que han traspassat la seva vigència a aquest acte de presentació del pujatge. Deixeu la bossa aquí al darrere, perquè ara és el moment de que enguany rebrà el guardó del Premi Pàmpol de la Festa de la Vall. Es tracta d'un reconeixement al pont al món de la pagesia i la viticultura d'arreu del país i que en els darrers anys, a més, doncs, s'ha optat per fer un reconeixement a persones lligades a l'agricultura de Cubelles, persones que directament han estat doncs, pagesos o han regentat alguna explotació agrícola del municipi o han elaborat algun producte relacionat amb la terra, però també a persones com la que avui coneixerem que doncs, han fet de la pagesia una afició i gairebé doncs, una feina més, com si fos una feina més. Ara és el moment de conèixer qui és el Premi Pàmpol 2026.
1: Hi ha històries que expliquen una persona i n'hi ha que, quan les escoltem, ens ajuden a entendre la història sencera d'un poble. La història de Tomàs López, el nostre homenatjat d'avui, és una d'aquestes històries. Una persona que va arribar de lluny, amb una maleta carregada de poques coses i amb moltes ganes de treballar. El Tomàs va néixer a Santiago de l'Espada, a Jaén, i des de ben petit va conèixer què significava treballar la terra. Primer guardant els porcs al camp, després treballant amb la seva família en aquells petits bancals de muntanya. Va créixer en contacte amb el món rural, amb la feina de sol a sol, amb els animals, amb la terra, i amb aquella manera de viure en què treballar molt no sempre significava poder viure bé. Després de fer la mili, la seva vida va fer un gir. L'any 1964 el Tomàs va arribar a Cubelles, on tenia un familiar que el va ajudar a trobar feina. I aquí va començar una nova vida. Els seus primers anys al municipi no van ser fàcils. Va viure durant 2 anys en un barracó. Va treballar a la construcció amb els Mercè, a la Gallina Blanca, i l'any 1969 va entrar també a les Salines i allà s'hi va estar 39 anys. A Cubelles va trobar una oportunitat que el seu poble d'origen no havia tingut. Aquí es treballava i es menjava, i a Jaén, en canvi, es treballava, però no es menjava. Aquesta diferència va marcar profundament la seva trajectòria. Ja vull córrer pels camps, yeah, yeah, yeah, yeah. Com quan tenia 10 anys, yeah, yeah, yeah, yeah, hey. Però si hi ha una cosa que no va deixar mai va ser el camp. A Cubelles va continuar ajudant pagesos com l'Isidre de Calbaró i el Josep Fonoll. Va trobar una pagesia diferent de la que havia conegut a Jaén, però amb una mateixa essència. La feina feta amb les mans, el coneixement de la terra, el ritme de les estacions i la necessitat d'aprofitar cada època de l'any. Tomàquets, patates, cols i molta, molta feina. I els estius encara més. En 3 mesos d'estiu havia de guanyar per tot l'any. Però entre tanta feina també hi havia moments que amb els anys es converteixen en records. Recorda, per exemple, 2 germans petits que, mentre treballava al camp, es dedicaven a tirar-se patates l'un i l'altre. Ell

0: Intentant posar una mica d'ordre, els renyava i els hi deia: «Si no pareu, us ficaré dins un sac i ho explicaré al vostre pare». I una de les criatures de seguida va dir: «No, Tomàs, no diguis res. Avui aquella nena ja no és una nena. Avui és l'alcaldessa de Cubelles, la Rosa». I potser poques coses expliquen també el pas del temps, com aquesta petita història. Perquè els anys passen, els infants creixen, els pobles canvien, però els records queden. I també queden les persones que els han viscut. Però si parlem de fer poble, no podem deixar de parlar de futbol. El nostre homenatjat, el Tomàs, va estar vinculat durant dècades al club de futbol Cubelles. Primer com a soci, després com a pare, quan va apuntar-hi el seu fill amb només 5 anys. Eren d'altres temps, recorda el Tomàs. Els camps eren més precaris, els socis havien de posar-hi diners i els partits es vivien amb una intensitat que, de vegades, alguns desplaçaments requerien fins i tot de la presència de la Guàrdia Civil. I també hi havia l'Isidre de Calvaró, que convidava els àrbitres a dinar. Abans del partit els hi deia: «Bé, avui hem de guanyar». I l'àrbitre li seguia el joc: «Home, no guanyareu cada dia». I això també era futbol, amistat, passió i una mica de picaresca.
1: Déu-n'hi-do tot el que hem passat, encara ens en queden per riure.
0: I aquesta és la història del Tomàs, un dels exemples de tota una generació de persones que van arribar d'altres llocs, que van treballar, van formar famílies, van fer arrels i van contribuir a construir la Cubelles d'avui. Una generació que, com recorda la seva neta, la Judit, mereix que les seves històries siguin conegudes i conservades. I avui aquesta història té nom i cognoms. L'Ajuntament de Cubelles s'atorga el pàmpol de la Festa de la Verema 2026 a Tomàs López.
2: Un fort aplaudiment al Tomàs López, Premi Pàmpol de Cubelles 2026. El Tomàs és una persona super, super optimista i, a més, és una persona que fa que moltes bromes i que estem molt contents de que aquest any hagi acceptat el Premi Pàmpol de Cubelles. L'alcaldessa li dona el premi, que és el Pàmpol

Un pàmpol de plata. I el regidor li lliura també les copes commemoratives d'aquesta edició de la festa de la Verema. I, Narcís, si li pots donar el ram que tens al darrere, també t'ho agrairé.

0: Doncs ara, mentre fem les fotos commemoratives, sisplau, un fort aplaudiment pel Tomàs López, Premi Pàmpol 2026 de la Festa de la Verema, en reconeixement a la seva trajectòria com a persona vinculada al món de la pagesia, col·laborant amb molts pagesos de la vila després de moltes hores de treball a la fàbrica de les Salines de Cubelles, la històrica fàbrica en la qual gairebé 40 anys treballant. Ens acompanya també tota la seva família aquí, a primera fila, que estan també molt contents de... Vols parlar?
1: Sí, i tant.

0: Muchas gracias a todo el Ayuntamiento de Cubellas y muchas gracias a todos los payeses de Cubellas y a todo Cubellas y a Cataluña.
1: ¡Salve, guapo!
2: Moltes gràcies, Tomàs. Et deixem que... Li deixem... Fem una fotografia amb tot el collatge, també, sisplau. Us col·loqueu tots aquí al darrere d'ell.

Anem a aprofitar per treure coses, perquè ara, quan acabem aquesta fotografia, deixarem que el Tomàs baixi amb la seva família a seguir veient l'acte aquí d'això, perquè ens fan dels plats forts d'aquest acte inaugural de la Festa a la Verema. I per aquest plat fort necessitem dues persones. Una ja fa 39 anys que puja a aquest escenari. L'altra s'estrena avui. Explicarem un petit detall que és important conèixer també. Demanem que pugin a l'escenari el Josep

Doncs com deia, una persona fa 39 anys que fa aquest acte, que és el Josep Cuscó, i l'altre s'estrena avui, que és el Guillem Chom. Pep, si passeu cap aquí,

Doncs ja els tenim aquí. Aquest senyor el coneixeu. Els que sou habituals de la Barem el coneixeu. Només fa 39 anys que posa els seus peus aquí dintre del CUP. A l'altre no el coneixeu, però té una història. Avui agafa el relleu del Carles Pérez, que fa 19 anys... Fa 19 anys el Carles Pérez, un noi jove, que doncs s'ha fet gran amb el Josep Cuscó amb aquesta festa de la Brema, doncs va donar un pas endavant perquè, doncs, fa, malauradament, fa 20 anys, la persona que sempre havia trepitjat amb el Josep Cuscó aquesta festa de la Brema, el Salvador Fonoll, doncs ens va deixar. I el Carles Pérez, amb el Robert Monzonis, el primer i al principi, després ell sol, doncs van donar un pas endavant i van sumar-se a que pugés a trepitjar el raïm. Avui el Guillem Rocha és el net del Salvador Fonoll. Per tant, 20 anys després, agafa el relleu la mateixa família que en el seu diu, amb la mateixa roba, en diuen que amb la mateixa roba que trepitjava el seu avi, agafa el relleu per tornar a trepitjar amb el Josep Cuscó. Des de l'Ajuntament de Cubelles, doncs aquesta efemèride no la volíem deixar passar i, per tant, el regidor li lliurarà al Guillem Rocha en nom de tota la família. Si està l'Helena per aquí, també voldrien que pugés. No sé si està l'Helena, no veig res aquí, eh? Però sí, Helena, vine, perquè és important. Per aquí, Helena. Esperem un minut perquè... Doncs també el Joan i el Jofre, que avui no estan aquí a Cubelles, però també són els quatre nets de lo Fonoll i, doncs, en representació del Guillem, avui iniciarà també un període de trepitjada. Helena i el regidor, el Narcís Pineda, en nom de l'Ajuntament de Cubelles, els hi vol lliurar d'un obsequi recordatori. És un obsequi que diu Salvador Fonoll i Carbonell, pioner de les trepitjades de raïm de la festa a la Barema.

0: Doncs ara, després d'haver posat, mentre fem la fotografia, després d'haver posat en context aquesta situació, i jo vull que la plaça li doni un fort aplaudiment també al Carles Pérez, perquè durant 19 anys ha fet aquesta feina. Avui ho ha deixat per motius laborals, no perquè no volgués, sinó perquè li feia il·lusió, però per motius laborals no podia, i li ha donat el testimoni al Guillem. Ara també demanem que pugin a l'escenari els trepitjadors que acompanyaran el Josep Cuscó i el Guillem, i també que els companys de la brigada ens omplin aquestes portadores de raïm, perquè si no, no podrem trepitjar, oi, Josep?
1: Sense raïm és molt difícil, eh?
0: Doncs aquí tenim els companys del Servei Municipal d'Obres, doncs, que ja incorporen aquest raïm, i llavors demanem que pugin a l'Àritz Carrasco, la Patricia Rodríguez, Laia Pallarés, Alejandra Marín, el Jorge Martín i l'Àxel Hernández, que seran els trepitjadors que s'han inscrit aquest any per ajudar el Josep, i aquest any

Doncs vinga, ens repartim. Tenim quatre trepitjadors finalment. Hola, Axel. Doncs dos us poseu allà amb el Josep i dos veniu aquí amb el Guillem. Dos aquí, dos allà, val? I quan vulgueu tirarem la música. Es descalcen primer. I ara, quan estiguin descalçats i amb els peus nets, que s'han rentat els peus ara aquí, eh? No penseu que aquí venen del carrer. No, no, aquí abans ha hagut un procés de rentat de peus important.

0: Estem a punt. Aviam, Guillem, què els estàs explicant?
1: Res, els estic explicant una miqueta com ens hem de posar agafats així, els tres. Jo ho vaig fer de petit, això, i bueno, és una cosa que ho recordes tota la vida.
0: A l'Àxel també no és la primera vegada que trepitges.
2: No, no és la primera.
0: Doncs mira, podeu entrar aquí perquè allà dintre ja anem a veure el Josep, que és l'expert en això. Aviam, Josep. Entra, entra. Aviam, consells a aquests dos nois per trepitjar el raïm i no caure.
3: Primer de tot, ens agafarem així, per no poder relliscar i per no poder caure. I ara comencem a donar algun tomb, començarem a trepitjar i llavors doncs, esperarem que es faci el primer most. Que aquest any el primer most és el suc del raïm que farem ara la primera trepitjada. I després els pares us diran, carai, noi, quin raïm més xulo que heu trepitjat. Quin most més maco que heu fet.
0: Doncs necessitem música perquè si no, no és el mateix trepitjar amb música i sense música. Per tant...

0: Aviam, vinga. Impressions, impressions.
1: Aquí anem per feina.
0: La cara paga, eh? No parla, però la cara paga. Vinga, que posem més raïm aquí. Aviam, anem allà, aviam quina impressió tenen. Aviam, sensacions. Està fresquet?
2: Sí.
0: I tu què penses? T'agrada?
2: Sí.
0: Bueno, no estan molt convençuts, però... Però de moment aquí ja tenim força suc, eh? No sé si traurem un mos.
3: Bé, estem molt trepitjant molt bé. Escolta, aquí tinc uns trepitjadors que són de primera, eh? Fet tota la vida.
0: Recordeu que cada any obrim convocatòria perquè 6 infants, nois, noies, que vulguin fer-ho, puguin trepitjar. Per tant, estigueu atents sempre cap als vols de la Festa Major perquè cap a aquells voltants acostumem a obrir les inscripcions a través de la pàgina web perquè s'apunti gent, s'apuntin nens i nenes a trepitjar. Aquest any tenim 4, doncs... Ara em sembla que hi ha més gent que vol trepitjar. Em sembla que... Rosa, tu vols tornar a trepitjar, no?
4: Com cada any, jo sí.
0: Em deies que tu de petita trepitjaves ja.
4: Sí, clar, trepitjava. Sí, sí.
0: Doncs jo crec que aquí, amb el Guillem. Doncs ara s'incorpora la Rosa... Vinga, música, senyors!

També és una tradició fa uns anys, que és que el pubillatge vigent doncs també ha de passar per la trepitjada. Ho farem en grups. Els peques aniran allà amb el Guillem, ara quan acabin l'Àxel i l'Àlex. Ara quan ells acabin, els companys els ajudaran a netejar-se. I ara un fort aplaudiment per aquests trepitjadors.

Ara netegem peus i ara sí. Els tres, els quatre petits, vinga. El Nil, la Sara, el Kenneth i l'Aitana se'n van allà amb el Guillem a trepitjar i la Júlia, el Magí i la Neus

0: Preguntarem aquí als grans quines sensacions tenen. Aviam, us encara. Aviam, Nil. Jo crec que el Nil no us recomana el pullatge per la trepitjada. Potser per altres coses sí, però per la trepitjada crec que el Nil no és la seva, no és el que més li ha agradat. Aviam, anem aquí amb aquests grans.
1: Tot això. Com esperava, està guai. Molt bé, està fresquito.
0: Està bé. La Neus diu que s'ho esperava pitjor. La veritat que és una experiència... Jo no l'he provat mai perquè a mi està aquí dalt, però els que sí que han trepitjat és una experiència... Rondón, passa't. Diuen que no és una experiència molt divertida. I ara... Ara, quan acabem de pitjar, perquè encara aquí estem aportant raïm, recordeu que ara, quan acabem, doncs,

Mentre acabem de trepitjar, un fort aplaudiment pels trepitjadors infantils, als quals el regidor i l'alcaldessa els hi donen un obsequi de productes promocionals del municipi. Posa't aquí. Recordeu, com deia,

cada any cap al voltant de la Festa Major, si els vostres fills o filles volen participar de la trepitjada, doncs estigueu atents a la web municipal perquè allà fem la inscripció per poder participar. Un fort aplaudiment als trepitjadors. Ja podeu baixar per aquí.

0: L'alcaldessa ja té la seva copa. Donarem també al regidor. I, Chiqui, li donaràs una al Tomàs, que està a primera fila. Li donarem una al Tomàs. Aviam, li donem una copa al Tomàs.
1: Està boníssim, eh? Tothom ho podrà...
0: Ara el pollatge es renta els peus, omplirem una copeta més per pel Cuscó i pel Guillem, perquè el tastin, i ara aquí... Bueno, també podem fer pels... Aviam, això no té alcohol, podríem fer-ho tots, però no farem passar el tràngol aquest als nens, però sí als grans. Des del fullatge caducat m'està dient no, no, no, els petits també, els petits també. Sí, sí, sí. Doncs vinga, tres copes aquí, quatre amb el Cuscó, les omplim, aviam, Jordi, i aquí, Chiqui, necessito també omplir quatre copes, cinc copes pel Guillem, una pel Guillem i l'altra pels nens, perquè farem el...

Ara, quan tots tinguem la seva copa... Aquí, Neus, aquí, us donen la copa aquí. Aquí, Neus, aquí, us donen la copa aquí. Aviam, és un...

Perfecte. No, em falta una altra, perdona, em falta una altra. Josep. Guillem. Per tu, i falta una pel Josep. Val. Amb això, per fer el brindis, tenim, Josep, la teva copa. Vale. Ara us demanaria pujatge. Veniu cap aquí. Alcaldessa, regidor, agafeu la vostra copa. Alcaldessa, la seva copa. Guillem. I ara és el moment de fer el brindis. Sí. Espereu-vos un moment, que necessito que la Montse baixi a baix per poder fer la foto.

Doncs ara, mentre fem la foto, un brindis aquí de ben amunt, tots. Un brindis. I mentrestant recordarem les activitats que queden d'avui i queden de demà. Ara, a partir ara podreu degustar les degustacions de vi i cava i la gastronomia que tenim a casa. I a les 11 de la nit tindrem el concert tribut a ABBA i a la 1 el concert Fugados d'Alcatraz. Demà, a partir de les 10 del matí, aquí a la plaça del Mercat Tot, la masterclass de Zumba de l'escola Eva Fil, doncs les activitats infantils, l'exhibició de Fem Cubelles, a partir de les 7 de la tarda, infantil de trepitjar raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm, i a les 7 tindrem l'actuació de la xaranga Distracció, la xaranga itinerant que anirà per Tossa. A les 8 de la tarda, demà, el campanya d'estiu de l'Associació de Comerçants, si heu lliurat butlletes al qualsevol dels dies associats a l'Associació de Comerciants de Comerç, a les 8 de la tarda farem el sorteig i ja aquesta la verem a demà a 11:15 amb concert Les Loques del Panda i a 12:15 la nit de Canet. Per tant, amb aquest brindis que fem aquí a l'escenari i un fort aplaudiment per tots els trepitjadors i tot el pubillatge, molt bona nit i moltes gràcies per la vostra assistència a aquest acte inaugural de la Festa de la Verema. Si algú vol provar el most, ara és el moment d'apropar-se, ha de portar la copa i els companys de la brigada els ajudaran. I recordeu que ara també, per motius de seguretat, la brigada Kun recollirà les cadires que hi ha aquí al davant de l'escenari, es recolliran per motius de seguretat durant el concert, però disposeu de cadires per tota la plaça per poder degustar tant l'oferta enològica com també la gastronòmica. Moltes gràcies i fins d'aquí una horeta que tindrem el Fugados d'Alcatraz, crec que són. La primera banda a partir de les 11 de la nit. Moltes gràcies.

Bé, doncs hem pogut veure i gaudir d'aquesta presentació del Viatge Guallent, d'aquesta trepitjada, d'aquesta... doncs aquest reconeixement també a la pagesia, perquè s'ha donat aquest pàmpol de la festa de la Verema, i per tant doncs, tots aquests ingredients tradicionals i de reconeixement a aquesta pagesia de Cubelles. Hem estat tota la tarda aquí, hem apropat tot el que hem pogut, no? Els castells, la inauguració, les actuacions de l'agrupació de les populars amb, doncs, amb aquests pastorets infantils, també amb la colla de

0: masculins i bé, hem pogut gaudir d'aquestes entrevistes que hem tingut amb el nou pollatge, no? Hem conegut una miqueta més d'aquests integrants, aquestes 8 figures del pollatge covellenc, sí o no, per part del regidor de Creació, Arturo Carrillo.
1: Ara hem de celebrar-ho. Sí,
0: sí. Que ha dit, no?, que bé, que hi ha pressupost, que han rebut també una subvenció i que, per tant, aquests nous estudis de Ràdio Covelles tiren endavant. Esperem, doncs, veure'ls visibles, no, ben aviat, esperem. I bé, una transmissió que a més doncs estrenat aquest format audiovisual, apropant doncs a través del canal YouTube aquest directe. Pau, Marc, doncs ho hem de deixar aquí.
2: Sí, el tanquem aquí, aquest directe, amb aquesta retransmissió audiovisual que hem anat fent, no?, una mica. Recordem que això és un programa de ràdio que també doncs hem ofert imatges
3: en color.
2: I bé, creiem que també pot ser interessant després que la gent ho vulgui recuperar i veure doncs com ha sigut aquesta inauguració de la Festa de la Verema, que ara entra la part més festiva, això sí.
0: Recordem doncs que tindrem ara música, heu dit, no?, aquestes versions ABBA, i després doncs una música molt diferent. Los Fogados del Catraf. Nosaltres que acomiadem aquest programa, gràcies Mònica Fuster, Cinto Bell, Pau Ramon, Marc Torres, el Javier Aldeva, que ens ha acomiadat també amb aquestes imatges, aquestes connexions, col·laborador de Ràdio Covelles, qui us parla, Andrés Fuster. I res, recordeu que Ràdio Covelles torna dilluns amb informació de la Verema en l'informatiu, però que la programació continua al 107.5 i a través d'internet a radiocovelles.cat. Bona Festa de Verema i bon cap de setmana, i ens retrobem dilluns amb la programació habitual a Ràdio Covelles. Fins una altra.
3: Adéu.
2: Adéu.

Molt bona nit, família. Ja tornem a ser un cap de setmana més amb tots vosaltres. Des d'aquí, Jordi Vera, en directe des de l'estudi 1 de Ràdio Cubelles. Avui tenim un convidat molt especial. Un DJ de renom a l'escena House de Barcelona. Amic, el que vaig tenir la sort de ser i va ser precisament el meu relleu com a resident de Malalts de Festa. Així que, Edi, tot un orgull tenir-te aquí aquesta nit amb tots nosaltres.

Barahona, soc Eli Prats. Alguns ens coneixeu per ser resident de Malalts, de festes a la House, per allà pel 2000-2015. Avui us porto des de Barcelona una sessió de House Music carregada de ritme i molt groove. Una sessió que m'agradaria compartir amb tots els ullets.

0: oients de Bona Ona. Que la gaudiu. Una salutació per a tots.
1: Gràcies!

Això m'agrada. Només per tu. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio

aprofitem per compartir amb vosaltres la nostra pàgina web, bonaonaradio.com. Allà descobrireu, perdó, tots els nostres i altres coses que anem fent, ja sabeu, bonaonaradio.com.

0: i recorda estar del programa. Bona nit, Rei.
1: House music. Arriba l'estiu. Arriba la nit. Arriba la nit.
0: Tanca els ulls. Deixa't emportar. Bona hora. Va que sí! Okay.

I fins aquí aquesta sessió d'avui. Només agrair-vos un cop més la vostra confiança, com cada setmana. I sobretot agrair a l'Edi Prats una sessió antològica. Moltes gràcies, Edi!

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta també molt estable, dominat pel sol i el cel clar la major part del dia. Sí que hi haurà un núvol baix ara a primera hora del matí amb tendència a desaparèixer ràpidament i que podrà tornar a sorgir a partir de mitja tarda amb una temperatura que pujarà una miqueta més i es mourà entre els 22 i 23 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima avui podrà arribar als 31, amb una humitat alta i enxafogor intensa, ben feble amb una miqueta de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada, augmentant ràpidament a marejol durant la tarda. Per demà esperem que el temps també sigui estable, però amb alguns intervals de núvols, domini del sol, sobretot a la tarda, amb cel una mica més clar, mentre que al matí es pot formar algun núvol baix i bandes de núvols alts, i com dèiem, amb un cel més clar a la tarda. I amb una temperatura que aquesta nit podrà pujar una miqueta i estar per sobre dels 23 de mínima, mentre que demà la màxima també pujarà i estarà entre 31 i 32, amb una humitat que serà molt alta i xafogor també molt intensa. Continuarem també amb una mica de vent de mestral, feble fins a mig matí, i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol, sobretot de cara a la tarda. Per diumenge esperem un temps estable, dominat pel sol, amb alguns intervals de núvols, no massa destacables, i hem d'esperar que amb bandes de núvols alts i també amb algun núvol baix a primera hora del matí. Hem d'esperar també que la temperatura sigui alta, movent-se amb valors per sobre de 23 a 24 graus de mínima, mentre que la màxima podria situar-se per sobre dels 32, en el dia que les temperatures tocaran sostre i seran de ple i rigorós estiu. I a més també amb humitat alta i molta xafogor. Ben feble també de mestral o terral a l'inici i final del dia i de garbí al migdia amb mar majoritàriament arrissada.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Cubelles es prepara per viure aquest divendres 4 de setembre una nova edició de la Festa de la Brema. La celebració arriba enguany a l'edició número 39 i tornarà a convertir la plaça del Mercat en el punt de trobada de la cultura popular, la gastronomia, els vins i caves i la música durant dos dies. La Festa de la Brema mantindrà els seus actes més emblemàtics, però aquesta edició també ha incorporat noves propostes vinculades al paisatge i a l'entorn natural del municipi, amb la voluntat de relacionar aquests

0: espais amb els vins i caves del territori. L'alcaldessa de Cubella, Rosa Fonoll, ha remarcat el significat especial d'una edició que obre el camí cap al 40 aniversari de la Festa de la Verema, que celebrarà l'any vinent. Rosa Fonoll ha reivindicat també el valor de la festa com una de les maneres de mantenir viva la memòria d'un municipi estretament vinculat històricament a la pagesia i a la terra. Escoltem a Rosa Fonoll.
1: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i bueno, i tot en aquella època, pues, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després ens va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I bueno, aquí tots els fills de pagesos ja dels 3 o 4 anys es feien a la vinya, i això és el que és, i això portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
0: La programació oficial començarà divendres 4 de setembre a les 7 de la tarda amb la tradicional cursa infantil de Tonells de Vi. A 8:15 del vespre es farà la inauguració oficial de la Festa de la Verema amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. A les 9 de la nit arribarà la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026. I un dels moments més esperats de la nit serà, novament, la tradicional trepitjada de Raïm i el tas del primer mos, amb la participació dels infants de Cubelles i la col·laboració de Josep Cuscó. La nit de divendres continuarà amb música, a les 11 hi haurà un tribut a ABBA, mentre que a partir de la 1 de la matinada serà el torn de Fugados de Alcatraz. Pel que fa a la programació de dissabte 5 de setembre d'aquesta Festa de la Verema, s'adreçarà a públics de totes les edats, amb activitats com zumba, jocs gegants inspirats en la Verema, exhibicions de dansa, la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. La música tornarà a ser protagonista diumenge durant la jornada amb l'actuació itinerant de Cis, Tracció Band i els concerts de Les Loques del Panda i la nit de Canet. Durant els 2 dies de la Festa de la Verema, la plaça del Mercat acollirà també els establiments participants, que oferiran diverses propostes gastronòmiques, mentre que els visitants podran degustar vins i caves. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat com se selecciona l'oferta musical dels 2 dies de Festa de la Verema.
2: Normalment intentem portar el divendres a la tarda, que a vegades és un dia una miqueta més fluixet en quant a de gent, intentem portar sempre algun grup una miqueta especial, algú que tregui algo de la normalitat, i el diumenge ja és un grup, el dissabte, perdó, ja és un dia que s'omple generalment la plaça, no? En principi no hem tingut mai problemes i sempre hem tingut bé la ubicació de la plaça.
0: L'objectiu, segons explica Narcís Pineda, és combinar activitats familiars, tastos, gastronomia i música en un format de Festa de la Verema que manté l'essència de les darreres edicions. La concentració de la programació en una tarda i una jornada completa respon, segons el regidor de Turisme, a la voluntat d'adaptar aquesta festa a les franges de major afluència i evitar així les hores de més calor. Però la Verema, ella és una manera simbòlica de posar punt i final a l'estiu. La Festa de la Verema de Cubelles arriba aquest divendres a l'edició número 39, mantenint viu l'homenatge a la pagesia i incorporant també nova generació trepitjada de raïm. En una entrevista al programa Cubelles Tot un Món de Ràdio Cubelles, el trepitjador veterà Josep Cuscó ha repassat la història i l'evolució d'una celebració arrelada a Cubelles. Josep Cuscó, que ha participat en la festa des dels seus inicis, ha recordat alguns dels canvis que ha viscut la Verema al llarg de gairebé 4 dècades. La celebració va començar a la plaça de la Vila i posteriorment es va traslladar a l'actual emplaçament a la plaça del Mercat, mantenint com un dels seus principals objectius posar en valor el treball de la pagesia i la tradició agrícola local. Així mateix ho ha explicat Josep Cuscó.
3: 38, i amb aquest any esperem 39.
0: Clar,
3: 39. Porto des del
0: primer dia,
3: Tingues en compte que la festa va començar aquí a la plaça de l'Ajuntament, al cap de la plaça de la Vila. Va començar la festa, es va muntar allà un escenari, es va muntar una d'aixòs, i al cap de 2 anys, em sembla que va ser al cap del segon o el tercer any, ja es va passar aquí a la plaça del Mercat. Bueno, el diem a la plaça del Mercat perquè és la plaça del Mercat, o sigui, és la on fan el mercadillo els divendres, i llavors pues, és el que... I llavors va passar allà. I, bueno, molt bé d'això. Sempre hi ha més, hi ha l'acompanyament, també hi ha les cases

0: les cases comercials de cava i de vi i d'això, que també venen, i també se'ls hi munten una caseta amb el nom a cada caseta. També hi ha una part molt important que és Ràdio Cubelles, que també estan cada any, sempre han estat al peu del canó, sempre retransmetent en directe, sempre fent entrevistes en directe.
1: Un dels moments més destacats d'aquesta edició és el relleu generacional en la tradicional trepitjada de raïm. El podia dir activament, però enguany també s'hi incorpora una figura especialment vinculada a la història de la festa. Es tracta de Guillem, net del recordat Salvador Fonoll, que agafa el relleu com a trepitjador en aquesta edició. Josep Cuscó ha celebrat especialment la incorporació d'una continuïtat a una tradició compartida durant anys.
0: Doncs sí, és una cosa molt, molt maca, és una cosa molt maca, i de que ell s'hagi decidit el raïm, doncs ja té a seguir una tradició, i a mi recorda que va ser el company que sempre hem tingut tots durant molts anys a la trepitjada, doncs ha sigut amb el Salvador Fonoll, i que ara sigui el seu net, el Guillem, doncs és una satisfacció, un orgull, doncs, que puguis compartir amb ell aquesta trepitjada.
1: La Festa de la Verema combina l'activitat tradicional amb un ampli programa de propostes culturals i festives. Durant la jornada, els visitants poden trobar exposicions d'artesania, mostres d'eines antigues, demostracions de forja i productes de proximitat. La celebració es converteix així en un punt de trobada per la ciutadania de Cubelles i del conjunt del Garraf, afavorint així també un ambient de convivència germanor al voltant de les tradicions locals. I en aquest context, l'entrevista també ha posat en relleu el paper de Ràdio Cubelles en la difusió de la Festa de la Verema, en directe el mateix dia d'aquest esdeveniment, aquest divendres, i en la preservació també de la memòria d'una celebració que després de 39 edicions continua incorporant noves generacions sense perdre les seves arrels des d'un estant a la mateixa plaça del Mercat. La Biblioteca Municipal de Cubelles acull fins al 30 de setembre l'exposició Cubelles en clau de vi, de l'artista local Arantxa Manrique. La mostra, formada per 21 obres, proposa una mirada artística a la tradició vitivinícola i a la memòria també de la pagesia de Cubelles. En una entrevista aquí a l'emissora municipal, Arantxa Manrique ha explicat el particular procés creatiu que ha seguit per elaborar les obres. L'artista utilitza tanins i residus naturals procedents del raïm, de varietats com el xarel·lo, el macabeu o l'ull de llebre com a material pictòric. La proposta artística parteix també d'imatges d'arxius de famílies locals vinculades a la pagesia.
2: De tota l'exposició, en 21 obres, si no m'equivoco, n'hi ha 5 de molt grans, que són però pintada amb diferents, és a dir, són 5 raïms grans pintats amb tanins de meu, amb tanins de somull negre, d'ull de llebre, de xarel·lo. Llavors ja les mides es van anant fent petit. Hi ha dues obres que representen imatges més com de celler, de l'elaboració del vi. Hi ha unes botes i una premsa com més petites, i hi ha d'unes imatges de la vinya, una vinya en conreu. A partir d'aquí, cada vegada es van fent més petites, i hi ha 4 obres que representen eines, 4 obres que representen el món de la vinya Cubelles, amb les famílies que jo vaig trobar que havien tingut vinyes i havien tingut aquestes propietats i havien cultivat el vi, i 4 imatges de 4 racons del poble que em van semblar bonics i es pot triar, però per gust estètic, bàsicament, i per anys emblemàtica, també.
1: Entre aquestes fotografies d'arxiu de famílies locals vinculades a la pagesia, podem trobar imatges on hi ha els morrars, els Pedreny o Benell. A partir d'aquest patrimoni fotogràfic, Arantxa Manrique ha recreat escenes i elements vinculats a la cultura del vi, com ara raïms, botes de celler, vinyes i diferents racons emblemàtics de Cubelles.
2: Surt d'una web que tenen els Amics del Castell, on allà hi disposes d'unes imatges relacionades amb aquest món del vi. I llavors, per les fonts que hi ha en aquella web, tenien propietat de vinyes la família Morgada, la família Pedreny i la família... Llavors, ahir, just quan una de les assistents de la

0: exposició la van a veure i em va dir, doncs, els nostres avis també tenien vinyes a Cubelles. El que passa que són unes imatges que no estan en aquest arxiu. Llavors, bueno, doncs vaig triar doncs, aquestes imatges, doncs ja et dic, Morgades, Granell... I d'Espadrell també vaig fer alguna imatge, però no vaig ser capaç d'interpretar-la.
1: Durant l'entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, Arantxa Manriquer també repassa els seus inicis en el món de una vocació creativa que l'acompanya des de petit. Actualment compagina la seva activitat artística amb la formació en art-teràpia. La seva aposta per l'art va més enllà de les exposicions. L'artista també gestiona un taller situat al carrer Major de Cubelles, on organitza activitats per a infants i adults, sessions de pintura guiada amb degustació de vi i proposta d'equips. Cubelles en clau de vi connecta especialment amb la Festa de la Brema, una celebració que posa en relleu el passat vitivinícola de Cubelles. En aquest context, la mostra es presenta com un homenatge a les generacions de pagesos i pageses que han format part de la història de Cubelles. L'exposició es pot visitar a la Biblioteca Municipal de Cubelles fins al 30 de setembre.
2: L'atur registrat ha crescut a Cubelles fins a les 797 persones durant el mes d'agost. En aquest últim mes s'han registrat concretament 22 persones més a les oficines d'ocupació que en el mes anterior i ja sumen 40 registrats aturats més que els que hi havia fa un any, a l'agost del 2025. Tot això, segons les dades d'atur registrat que ha publicat la Generalitat de Catalunya. Al conjunt de la comarca, l'atur registrat també ha crescut i ara suma 7.167 desocupats, que són uns 140 més que el juliol, i una xifra que ja supera la de l'agost del 2025. En tots els municipis del Garraf han patit una pujada en el nombre de persones registrades a l'atur. I en la mateixa línia, en general a Catalunya, també hi ha més aturats ara. Concretament, durant l'últim mes s'han registrat 59.500 aturats més a les oficines d'ocupació. El govern de la Generalitat vol estudiar si la regularització explica part d'aquest augment de l'atur entre les persones sense ocupació anterior. El secretari de Treball del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha assenyalat que, malgrat la contribució de la regularització d'immigrants, l'afiliació no ha crescut i apunta també que caldrà analitzar què ha passat en altres sectors.
3: El nostre objectiu sempre és créixer en ocupació i créixer en ocupació de qualitat. Hem de veure què és el que està passant. El que sí que els puc dir és que la regularització ha tingut un efecte del que fa a l'afiliació i, per tant, si l'Estat calcula que és un 20% de creixement de l'afiliació que es deu a la regularització, bueno, però això es deu haver passat aquí igual i haurem de veure què ha passat, que malgrat aquesta aportació l'afiliació no hagi crescut.
2: En aquest sentit, el sector de l'educació més ha contribuït al descens de l'afiliació a Catalunya durant el mes d'agost, amb 26.500 afiliacions menys aproximat aquesta caiguda al fi de les activitats de lleure educatiu i ha qualificat de més rellevant i preocupant aquesta situació a Ticatur. En aquest àmbit de l'educació ha augmentat concretament aquest mes en 2.105 persones.
1: L'Ajuntament de Cultural adreçada a entitats, associacions i partits polítics per commemorar la Diada Nacional de Catalunya, que celebra, com és habitual, les 11 del matí a la plaça de l'Església. L'acte girarà al voltant de la hissada de la Senyera al monument, el geni i la força bruta, d'Ansel Cabús, i comptarà amb la participació del pubillatge de Cubelles, els castellers del Foix i el cor l'Espiga. La commemoració començarà a les 11 del matí amb l'actuació dels castellers del Foix i el cor l'Espiga. Després es farà la hissada de la Senyera, les ofrenes florals i tancarà l'acte al Parlament Oficial de l'alcaldessa. Prèviament, a les 10 de matí, els campaners de Cubelles faran un repic de campanes i, en cas de pluja, l'acte es traslladaria a l'interior de l'Església de Santa Maria, que, com cada any, dona el seu suport a la celebració. Les entitats i les associacions que vulguin prendre part d'aquesta ofrena floral cal que facin inscripció a través d'un formulari web a cubelles.cat indicant el nom de l'entitat, les dades de contacte d'una persona representant i el tipus d'ofrena, ram o coixí, i ho han de fer abans del 10 de setembre. Els castellers del Foix de Cubelles van participar divendres al vespre en la Diada Castellera de les Peces, al Vinyana, coincidint amb la Festa Major del municipi. La colla cubellenca va tornar a coincidir

0: amb els bous de la Bisbal en una actuació de caràcter tranquil, enfocada principalment a donar continuïtat al treball de les estructures més bàsiques. La jornada va començar amb un intent desmuntat de la Torre de 6 i els castellers del Foix van saber reaccionar i van completar un 3 de 6 abans d'afrontar amb èxit la Torre de 6, que finalment van poder descarregar. La seva actuació es va tancar amb un 3 de 6 amb l'agulla i un pilar de 4. Sense plantejar-se grans reptes, la diada va servir a la colla de Cubelles per continuar guanyant confiança i experiència amb les estructures que està treballant aquesta temporada. En aquest sentit, la Torre de 6 va tornar a tenir un paper destacat i continua acumulant actuacions amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions als propers compromisos. Amb aquesta actuació ja deixada enrere, els castellers del Foix centren ara els esforços en una de les cites més singulars del seu calendari, el viatge a Bèlgica. Els dies 12 i 13 de setembre, la colla es desplaçarà fins a Ourense per formar part del programa del Festival Manifesta 2026, on oferirà actuacions, exhibicions i tallers de castells. Prop de 70 integrants a la colla viatjaran fins a aquesta ciutat costanera de Flandes Occidental per apropar la tradició castellera al públic belga i internacional. La participació dels castellers del Foix permetrà alhora donar a conèixer els valors associats als castells, com la cooperació, la confiança i el treball col·lectiu. Manifesta és un esdeveniment que es celebra anualment a Ourense. Manifesta és un esdeveniment que es celebra anualment a Ostende i que combina propostes culturals i musicals amb teatre, dansa, espais de debat i activitats vinculades a la solidaritat i al compromís social. El festival congrega durant un cap de setmana milers de participants, entitats, organitzacions i activistes procedents de diferents països. A l'edició d'enguany, els castells humans hi tindran una presència destacada gràcies a la participació dels castells del Foix. La colla cubellenca tindrà així l'oportunitat de portar aquesta tradició catalana fora del seu àmbit habitual i compartir-la amb un públic internacional. La presència castellera al Manifesta dels castells del Foix, però, no és una novetat absoluta. En edicions anteriors, el festival ja havia acollit els maneques de Brussel·les, la colla castellera de la capital belga. La incorporació dels castellers del Foix amplia ara aquesta presència i obre una nova porta a la projecció internacional de la cultura castellera. Després d'una temporada en què la colla de Cubelles ha reformat el seu estatus de colla de 7 i ha aconseguit diversos assoliments històrics, l'expedició a Ostende suposa un nou repte, aquesta vegada però fora de les places castelleres habituals i en un context que combinarà tradició, convivència i intercanvi cultural. El viatge a Bèlgica es presenta així com una de les expectatives més especials dels castellers del Foix durant la temporada 2026. El Centre Violeta de Cubelles dona el tret de sortida al nou curs aquest setembre amb una programació pensada per a dones i amb activitats molt diverses. Entre setembre i desembre l'espai oferirà tallers i propostes relacionades amb l'autocura, el benestar, la creativitat i la formació, així com espais per compartir experiències i reflexionar. Les activitats començaran el 7 de setembre amb l'espai d'autocura i costura creativa. Durant els següents dies també s'incorporaran altres propostes com costura avançada, art-teràpia, gimnàstica, terapèutica, escriptura creativa, l'espai sensorial familiar, adreçat també a infants de 2 a 3 anys, els tallers de polseres candela i un espai de debat. Una programació que inclou també diferents activitats formatives. Entre setembre i octubre es farà el taller Eines per la recerca de feina i habilitats al món laboral, que treballarà aspectes com la planificació, la gestió de l'agenda, l'autoconeixement de l'entorn i les competències laborals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Núria Planas, regidora de Polítiques d'Igualtat, ha parlat d'aquestes propostes. També avançat que a l'octubre es podrà participar d'un taller de nutrició i alimentació saludable que es desenvoluparà en 4 sessions. A més, també està previst que properament s'incorporin noves activitats també relacionades amb el treball remot i la gestió de l'estrès.
1: Una mica amb caire continuista de les activitats que es feien abans, vale? Són els tallers que ens funcionen, nosaltres anem una mica a prova-error i el que ens funciona, doncs, intentar mantenir-ho i obrir-ho a més ciutadanes, no? Al final, ara comença el curs escolar, Vale? És el temps de que les dones deixen els nens a l'escola i tal, i tenen més temps per fer activitats per elles mateixes i per a la seva formació i la seva, el seu autoconeixement. I llavors doncs, hem fet una nova programació de les coses que més ens han funcionat fins ara. Els continguts dels tallers, doncs hi ha tallers de diversos, des de costura, nutrició, hi ha una sèrie de tallers que es poden consultar a la web, i al final és, doncs, hi ha molt força acceptació, tot i que hem començat ara a fer la campanya i que la gent encara està allò que no sap si estàs de vacances o estàs treballant ja, però ja hem començat a fer la campanya, ja hi ha molta gent apuntada, i bueno, doncs hi ha algun taller que encara ja, que ja veus que el tema de les eines de la recerca laboral, doncs encara aquest encara no acaba de funcionar, perquè també la gent es comença a ficar als temes d'ocupació i bueno, en principi correcte.
0: Entre les novetats d'aquest curs, també des de Polítiques d'Igualtat, es destaca la celebració d'una fira d'artesanes i artistes, una iniciativa del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, al CIAT del Garraf, amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles. La fira tindrà lloc el 3 d'octubre al Marítim i vol convertir-se en un punt de trobada per donar a conèixer les dones a la comarca. La iniciativa també busca posar en valor els oficis artesans i fomentar també l'associacionisme i les xarxes de col·laboració entre dones. La proposta forma part de Polítiques d'Igualtat impulsades durant aquest 2026, que posen el focus en la promoció del talent femení i en el reforçament a les xarxes associatives dels municipis. Amb aquesta nova programació, el Centre Violeta continua oferint un espai de trobada, aprenentatge i participació amb activitats pensades per compartir, cuidar-se i desenvolupar noves habilitats. Més informació i inscripcions des del web municipal cubelles.cat.
2: Aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us acostona més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
4: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900 926 900. Dental Company, porque sonreír es salud.

0: Samantha.
1: Fades!
2: Quina beneitura, no?

marquen mil històries, les marques de les mans. Al llit desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

casa, jo dalt una campana, ja sé l'olor que fa sa matlle, ses retxes d'on...

el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on naix.